0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5.

Escoltes, ICAT.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a Icat.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament. Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu. Serà a les 9 del matí. Els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i els Comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar ahir fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Albiach i la consellera d'Economia, Alicia Romero.
2: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
3: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
1: Si no hi ha entrebancs, la cambra validarà els primers comptes de la legislatura previsiblement a mitjans de juliol, amb una dotació de 49.000 milions d'euros. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
4: El Departament d'Educació i els sindicats es reprendran les negociacions avui després que la taula sectorial no s'hagi tancat cap acord. El govern diu que necessita temps per estudiar la contraproposta dels sindicats de 500 euros més al mes. La USTEC avisa que si el govern no ho concreta, trencaran la negociació i convocaran més vagues.
1: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero. Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera mesura cautelar que ha adoptat el jutge José Luis Cálama dos dies després d'imputar Zapatero.
4: Puig i Estelle Edé trenquen negociacions i no es fusionaran. La companyia catalana de perfumeria i la nord-americana de cosmètica admeten dificultats insalvables i diuen que a partir d'ara se centraran en els seus respectius plans de negoci. S'avorta així la creació d'un grup que hauria estat el segon més gran del sector, només pel darrere de L'Oreal.
1: Lleida celebra a partir d'avui una nova edició de l'Aplec del Cargol. S'hi esperen 17.000 collistes i se serviran 14 tones de cargols. La festa, que comença aquesta tarda amb lo cargolasso, potencia aquest any l'espai per als visitants. Abans de l'estiu es podran demanar les ajudes estatals per comprar un cotxe elèctric.
4: L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat d'Indústria, Jordi García Brustenga, en la presentació del Pla Auto 2030 a Catalunya. Els ajuts de fins a 4.500 euros es van anunciar el desembre passat, però encara no s'havien posat en marxa.
5: Antes de verano serà operatiu el sistema, però ja antes de que sea operativo, solo con el lanzamiento y con la tendencia que íbamos viendo, hemos pasado ya de ventas del 10 a más del 20% eléctricos puros y electrificados. Cuando estamos consiguiendo el objetivo, que la demanda tire de la oferta.
4: L'anunci s'ha fet en unes jornades del sector que s'han celebrat a Barcelona, en què el president Salvador Illa s'ha compromès a donar suport als plans d'electrificació del govern espanyol i ha anunciat també una nova línia d'ajudes de la Generalitat de 5 milions d'euros per la innovació tecnològica en el sector de l'automoció.
1: Esports, la jugadora del Barça, Caroline Graham, ha rebut l'alta mèdica i podrà disputar demà la final de la Lliga de Campions femenina contra l'Olímpic de Lió. També ha viatjat a Oslo Irene Paredes, tot i que continua de baixa i no ha pogut completar cap entrenament amb l'equip.
4: Pel que fa al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha comunicat a la Junta Electoral del Club Blanc que té la intenció de presentar-se a les eleccions a la presidència i plantar cara a Florentino Pérez. Demà està previst que Riquelme presenti l'aval requerit per ser proclamat candidat.
1: En bàsquet, els New York Knicks fan una passa més en el seu camí per jugar a la final de la NBA. Aquesta matinada han tornat a imposar-se els Cleveland Cavaliers en el segon partit de les finals de la Conferència Est i situen el 2-0 en una ronda del millor de 7 partits.
4: Al Mundial de MotoGP, Àlex Márquez es perdrà les dues properes curses, a Itàlia el 31 de maig i a Hongria el 7 de juny, arran de la forta caiguda del Gran Premi de Catalunya de diumenge passat.
0: Fins aquí les notícies.
6: Àlex Bosch, avui comença l'aplec del Cargol.
1: Lo Cargolazo.
6: Com has dit això?
1: Lo Cargolazo.
6: Marta, què?
1: M'agraden molt a mi els cargols, eh?
7: Ah.
6: Lo Cargolazo.
7: Lo Cargolazo.
6: Tu hi aniràs, Marta, com a bona lleidatana?
7: Ai, no, aquest any tinc una altra cita.
6: Deixes penjat els lleidatans?
7: Sí.
6: Ara explicarem per què.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al divendres 22 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest divendres tindrem un dia ben estable i molt càlid. El temps serà assolellat, però a la tarda no es descarta alguna gota al Pirineu. La novetat del dia serà l'arribada a la costa de boires marines. Allà on apareguin, la temperatura caurà. En canvi, a la resta del país farà calor. Amb màximes, alerta, de 35 graus a ponent. Se l'esperava Lleida com cada any, però aquest any és baixa. A veure què explica Marta Viana. Molt bon dia, i quin és el motiu pel qual no vas a la festa del Cargol aquest any?
1: Doncs perquè hi ha un altre esdeveniment importantíssim a la ciutat, en aquest cas de Barcelona, que és el nostre estimadíssim Bad Bunny. Són unes entrades que vaig comprar fa un any.
0: Sí.
1: En aquest moment ja vaig pensar, a veure si ho puc combinar, si no ho puc combinar, perquè clar, en realitat la nit grossa i la nit guapa és divendres.
0: Excuses.
1: Llavors, mira, tinc un col·lega que m'acaba de dir.
0: A veure, expliquem-ho.
1: M'acaba d'enviar un missatge.
0: I què diu?
1: A veure, Martí.
0: A veure.
1: A les 4:44 m'ha enviat un missatge i m'ha dit, uf, ara vaig a dormir, gairebé truco al programa.
2: Que truqui.
1: No és moment de trucar. Ja et dic jo que no, perquè avui dijous ja s'ha fet, la nit de dijous a divendres, perdó, ja s'ha fet un primer sopar de plec.
0: Molt bé. Marta Viana, la lleidatana del programa, la de que cada any a mi no em cola mai a la festa, a la plec del Cargol, perquè que per entrar a la plec del Cargol necessites un carnet de lleidatà de mínim 25 anys, deixa penjat els lleidatans per anar a veure Bad Bunny.
1: Sí.
0: Ja t'ho fotràs després amb la gent de la teva terra.
1: Ja,
0: eh,
1: ho arreglarem.
0: I tant que ho arreglarem.
1: Segur que hi haurà molta gent que avui faltarà a la plec.
0: Exacte. Lara García, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita de Naomi Campbell, que avui fa 56 anys, que diu, si em diuen no, sempre trobo una altra manera d'arribar al sí.
0: Quina hora per arribar sempre al sí, Naomi sí. Campbell, que ha protagonitzat al llarg de la seva carrera com a model algunes polèmiques interessants.
1: Sí.
0: I nosaltres, per cert, aquest matí de divendres, final de setmana, li diem sempre sí a un artista que avui ho farà espelmes i que amb els anys no ha parat de sumar no només anys, sinó també èxits.

0: Nascut a Manchester l'any 1959, Stephen Patrick Morrissey és una de les figures més influents i controvertides de la música, amb una personalitat sovint provocadora. Va assolir la fama com a cantant de la banda de Smiths durant els anys 80 i va marcar tota una generació. Després de la separació de la banda, l'any 1987, Morrissey va iniciar una carrera en solitari i es va consolidar amb la seva reputació com un artista capaç de reinventar-se sense perdre la seva identitat. No podem passar per alt que, a més de la seva trajectòria musical, Morrissey també és conegut per les seves opinions polèmiques sobre la política, la identitat nacional i els drets dels animals. De fet, és un defensor ferm del vegetarianisme i dels drets animalistes. L'impacte cultural de Morrissey és indiscutible. La seva estètica, la seva manera d'escriure i la seva actitud escènica han influït nombrosos artistes i bandes de música independent. Per molts, Morrissey representa la veu dels incompresos, dels sensibles i dels qui viuen el món amb una certa distància emocional. Avui ens veiem amb ell perquè avui, 22 de maig, Morrissey bufarà espelmes, 67. Ja podeu llançar el despertador per la finestra, que per fi és divendres, i en aquest programa se celebra com cal que hem superat una altra setmana amb èxit. Cap de setmana per endavant amb Morrissey de fons. Res pot anar malament.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Com es nota la redacció que és divendres, eh que sí?
2: Hi ha un altre ambient, diferent sí. dels altres. Sempre hi ha bon ambient a la redacció sí, del matí, això ho hem de dir, que habitualment hi ha molt bon ambient. El que passa és que hi ha idees que la gent està més capficada, més adormida. Avui, tot i les son, es respira aquesta alegria primaveral ara, i de divendres fantàstica.
0: Que s'agraeix aquestes hores del matí.
2: Esperem
0: transmetre-ho a l'audiència dels matiners.
2: Esperem.
0: I a partir de les 6, què passarà al matí de Catalunya Ràdio?
2: Doncs mira, el matí que feia la tarda a Rom, què diria aquell? No, avui parlarem, okay, òbviament, del concert de Bad Bunny i de com s'està preparant tota l'anella olímpica. De fet, Marta Viana ja hi anirà a ben d'hora per veure si hi ha gent fent cua i que li guardin tanda. I també parlarem amb la directora de l'anella olímpica per veure com es munta aquest tinglado, i mai millor dit.
0: Ja es compra cap a casa el tinglado.
2: És una expressió, no estava comparant el tinglado de Vilanova, que és el festival que es fa a finals de juliol, el millor festival que trobareu a Catalunya, amb el tinglado que es munta avui a l'estadi olímpic amb Bad Bunny.
3: Que el també podríeu convidar al Bad Bunny, potser s'accepte. Els fa una cosa així més
2: parleu amb els organitzadors del tinglado, però crec que només hi ha artistes en llengua catalana.
0: Perdona, a la plec també podrien arribar Bad Bunny.
3: Bueno, guapo, 2017, primera vegada que Bad Bunny va venir a Espanya. On va ser?
0: A la plec?
3: Al Biloba.
2: Però a la plec pel matí ja no es veu cafè, vull dir que...
3: No.
2: Va, parlarem de Bad Bunny. Avui farem un programa també bastant televisiu perquè parlarem del rosco de passapalabra. Això és un dels Déu grans temes que hi va sortir. Després que el Suprem li donés la raó a Mediaset, l'antiga propietària del rosco, dient que era seu. Per tant, Antena 3 l'hauria de deixar d'emetre. I recordem que és un dels programes amb més èxit de la televisió. Per tant, és un tema bastant interessant. I també parlant de televisió, però dels Estats Units, parlarem de Stephen Colbert, que ha fet l'últim show aquesta nit, i per tant veurem com ha anat i ho comentarem amb el Francesc Garriga. Després farem alguna esportiva prèvia de la final de la Champions, que hi ha demà, prèvia també dels partits de primera, en què el Girona s'hi juga el descens, o la salvació, millor dit. Per tant, veurem. Després, amb Oriol Ferrés i Sílvia Coppolo parlarem d'odi i d'odiar el pare. A partir del que ha passat aquesta setmana amb Mango, i a les 11, Maria del Mar Bonet, que també serà un plaer
0: regular. Una meravella
2: en aquest estudi. Home. Després, les recomanacions del cap de setmana i els temes pendents i el concurs pendent. Recorda que algú es pot endur 200 euros, que és el que val una entrada de Bad Bunny, per exemple.
0: Amb una mica de sort, si no les agafes a la revenda. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Àlex, bon dia.
4: Bon dia, Matías.
0: Aniràs a Bad Bunny, perquè mig Catalunya va avui a veure Bad Bunny.
4: No, en principi no.
0: No?
2: No, no, altres coses tinc a fer, però Bad Bunny no.
0: Pere Camallol s'acaba d'aixecar i ara es torna a seure.
2: Estadísticament no és mitja Catalunya. Estadísticament seria un 0,7% dels catalans, que és el que hi cap a l'Estadi Olímpic.
0: Des de que passa de Camallol, de veritat, Camallol.
2: Només volia fer aquest apunt.
0: I a la tarda una mica de rom, o no?
2: Això sí, veus? Això sempre estem a punt.
0: Vinga, Àlex, que ha passat el món mentre dormia. Doncs mira,
4: no sé si teniu la intenció que t'has de viatjar a Nova York, però jo no us ho recomanaria.
0: A veure.
4: No us ho recomanaria gens, especialment si ho feu a principis de juliol. La ciutat podria col·lapsar i, en tot cas, els preus dels hotels per aquelles dates estan absolutament disparats. Us ho explico. D'entrada, s'estarà celebrant el Mundial de Futbol. A més, hi ha els tradicionals focs d'artifici que es fan a la ciutat coincidint amb les celebracions del 4 de juliol, el dia de la independència dels Estats Units, que aquest any, a més, és especialment especial perquè es compleixen 150 anys de la declaració de la independència.
0: Doble focs artificials.
4: Exacte. Però a tot això, segons hem llegit aquesta nit en diversos teletips, s'hi haurà d'afegir la boda de la cantant Taylor Swift i l'estrella de futbol americà Travis Kelce. Els novaiorquesos ja saben que serà el 3 de juliol.
0: Ah, coincideix,
4: És a dir, el dia abans del dia de la independència hi haurà el casament de l'any als Estats Units i en aquesta ciutat. Es veu que en els darrers dies se l'ha vist a Taylor Swift visitant diversos indrets de la ciutat amb els pares i els germans, cosa que fa preveure que ja ha triat que es casarà a Nova York. A més, Swift ja ha comunicat la data als seus convidats. Per tant, ja sabem que és el 3 de juliol. N'hi haurà uns 200, entre 150 i 200.
0: Em sembla poc.
4: Sí, a mi també m'ha semblat poc. I entre els quals hi haurà... Tampoc no, la llista de famosos no és espectacular. Selena Gomez sí que hi serà.
0: Bé.
4: Gigi Hadid també. I després estrelles del futbol americà com companys de Travis Kelce.
0: Veig que una cosa bastant senzilleta per ser Taylor Swift,
3: Molt bé.
4: Sí. També m'ha sorprès.
0: Que estrany.
4: O sigui que, ja sabeu, si esteu a Nova York a principis de juliol... Paciència.
0: I entretinguts que estarem.
4: Entretinguts.
0: Gràcies, Àlex.
4: Va.
0: Que, per cert, no sé si esteu planejant les vacances. En tot cas, es nota la pujada de preus dels bitllets dels avions per viatjar.
3: Jo ho vaig agafar fa ja molts mesos perquè vaig pensar...
0: Previsora, una dona previsora, la Lara, clar que sí. Jo no vaig fer el mateix.
3: I ara mira.
5: I ara picarà.
0: A la Costa Brava em quedaré. A la Costa Brava, que sí, està molt bé. Que sí, està molt bé.
3: Ai, és bonic.
0: I tant. Perquè el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja està tot a punt per l'arribada de la Fira Literal. Demà i diumenge al recinte Fabra i Coats de Barcelona. Serà la 12a edició d'aquesta fira literària, que no només es caracteritza per presentar novetats, sinó també per plantejar debats i potenciar el pensament crític. Enguany hi seran Ilan Paper, Màriam Barghouti, Eudald Espluga o Alba Sidera, entre molts altres. Potser sí que els llibres poden contribuir a fer que el món sigui una mica millor.
0: Un quart de 6 del matí, 2 minuts, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des dels matiners de Catalunya Ràdio. Us recordo també la missió conjunta per ICAT. I a aquestes hores del matí, Marta Bani, de què parlarem, Pol?
7: Que la Generalitat ha paralitzat el rodatge de l'última pel·lícula de Russell Crowe a Sant Cugat per la peste porcina.
0: Sembla el motor d'un Seat antic. Però, Marta, què és, un cargol, això?
7: FX Engla. D'acord? Sorollet de Sengla per començar el matí.
0: El vas escoltar abans de carregar-lo?
7: Sí, l'he escoltat aquest matí. M'ha semblat bastant adequat. Sí. No, ja està. Ja, fins aquí. El rodatge es veu que s'estava fent a l'antic camp de golf de Sant Joan amb uns terrenys que eren propietat de l'Incasol, de l'Institut Català del Sol, i que al febrer doncs, es va donar llum verda per aquest rodatge. Això sí, condicionat al compliment d'unes normes que eren un tancament perimetral efectiu i unes mesures de bioseguretat, com ara, per exemple, a controls d'accés, restriccions de moviments i protocols també higiènics per totes les persones, pels equips i els vehicles que formaven part del rodatge. I què ha passat ara? Doncs, evidentment, que no s'ha complert res de tot això i la Generalitat ha dit que prou fins a nova ordre i ja ha anunciat que enviarà un requeriment legal.
0: Molt bé, escolta, que avui tenim un oient de luxe, per cert, que m'acaba d'enviar un WhatsApp, Manu Guix, que aquestes hores ja està despert.
3: Hola!
0: Bon dia, Manu! que se'n va de cap de setmana i està d'espera aquestes hores. Ja, oh, ja m'acaba de dir bon dia, que escolta'm, doncs una meravella tenir-lo duient aquest matí. Ara el truco. A veure, posa després el truco.
3: Sí, abans
0: de,
3: sí.
0: A veure si l'enganxo. D'aquí, amb quina bona notícia ens haguem al matí? Lara.
3: Tenim bona notícia pel català. L'Ajuntament d'Olot iniciarà el procés per sancionar 26 comerços de la ciutat que no compleixen la normativa d'ús del català amb multes que es poden enfilar fins als 3.000 euros. Tot això ho farà després de mesos acompanyant aquests comerços i d'oferir-los eines perquè implementin el català com toca en els, doncs, a les seves botigues. La majoria són barberies. El segueixen també molts bars i supermercats. Podem sentir ara la regidora de Comerç, la Gemma Canalies.
5: Tenim molt clar que el comerç és un motor de llengua i identitat de la nostra ciutat.

0: hi ha, a la zona de la Garrotxa hi ha alguns canalies.
1: Mm, no sé entre... el nom de per allà.
0: Sant Cugat del Vallès, Molins, Garrotxa, hi ha, devem tenir alguns lligams perquè hi ha pocs canalies.
1: Sí, jo no en coneixia cap.
0: Sí, doncs és una cosina llunyana.
1: Que truqui també.
0: Sí, que també truqui.
1: Que truqui Gemma Canalies.
0: Que truqui tothom. Petonet a la Gemma Canalies des dels matiners.
1: Records.
0: Però que vagi per endavant, no tenim res a veure. I com batega el cor aquest matí?
1: Doncs batega amb el presentador de televisió Jesús Vázquez. Ha passat... no m'ha sortit.
0: Mora meva, com estem avui.
1: Vázquez. Ha passat pel programa d'Aimar Bretos i ha parlat del cas Arni. Recordem que va ser un escàndol que es va produir a Espanya el 95 i en relació amb una trama de prostitució de menors en un bar de Sevilla, l'Arni. Al final, la majoria dels acusats, que eren moltíssimes personalitats públiques, entre ells Jesús Vázquez, eren innocents i van ser absolts. I ell es refereix a aquest cas com una cacera de bruixes.
2: Cuando empezó todo el caso famoso, caso Arni, mi madre se puso muy enferma y se murió antes de que saliera el veredicto, que era inocente, porque yo nunca había estado en ese puto bar. Se murió sin saberlo y eso me dio mucha... O sea, es una cosa que también la llevo un poquito ahí. Hubo personas en aquel caso que sabiendo que éramos inocentes nos llevaron para adelante. Chico, que se jodan. Ojalá tengan la peor de las suertes y ojalá estén pasando una vida de mierda. Y es liberador. Es muy liberador porque me hicieron daño siendo inocente. Entonces, oye, lo siento, chica, muérete.
1: Va ser una entrevista molt intensa en què Jesús Vázquez, com veiem, es va obrir en canal i també es va mullar sobre temes com el racisme.
2: Es que no es verdad que haya personas que por el hecho de ser extranjeras tengan prioridad sobre las españolas. No es verdad. No es verdad que en la seguridad social se atienda antes a unos que a otros. No es verdad. No es verdad nada de esa prioridad que algunos hablan.
3: Te veo calentito.
2: Bueno, es que creo que hay que defender la verdad.
0: Val molt la pena escoltar la conversa que van tenir perquè realment Jesús Vázquez va ser claríssim i està en una època de la seva vida en què parla des de la tranquil·litat i des de la reflexió del pas dels anys. Recupereu-la perquè el cert és que val molt la pena. I alerta perquè el cor també batega amb Amaya.
4: No busques Amaya en internet.
0: Què ha passat, Marta?
1: Doncs es veu que ha donat una entrevista a la revista Elle on ha explicat que ara mateix es veu que no està en el millor moment amb la seva autoestima. Ha dit que la té baixa, ha dit literalment, que es mira al mirall i li fa ràbia perquè ho hem estat parlant també molt aquí al programa. S'ha posat de moda, no?, això d'estar massa, massa prima, i això es veu que quan es mira al mirall doncs l'influeix i molt. Diu que a ella li agrada moltíssim menjar, que és un dels grans plaers que té. Tot i això, bones notícies, perquè no ha perdut la seva manera tan sincera de ser ni de fer. I atenció, aquestes dues preguntes que ha donat a la revista El Primer, sobre el primer pensament que té quan es lleva. Diu això:
5: mi primer pensamiento del día, puta alarma, supongo. No sé.
1: Puta alarma, claríssimament.
0: L'entenem perfectament.
1: I la segona pregunta és sobre la cançó que més, amb què més s'identifica, perdoneu.
5: O algún villancico, de repente, podria ser Campanitas de lugar, algo así, me podría sentir identificada. Cumpleaños feliz, de repente, también me identifica bastante. Cumpleaños feliz, te voy a decir.
1: És que és la millor.
0: M'encanta, Maia.
1: És fantàstica.
0: M'encanta, Maia. Vinga, va, que en 7 minuts arribem a 6:15. I quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio hem debatut sobre com parlen els joves. Si teniu fills petits o adolescents, us sonarà l'expressió aquesta de 6-7. N'hem parlat amb la lingüista del 3CAT, Olga Clapés, que ens deia això.
6: Justament, el que volen els joves és que no els entenguis. T'he sentit aquest matí que deia, jo encara no acabo de saber ben bé què és això del 6-7, no? Doncs justament és el que busquen. I en el moment que la teva mare sap que estàs dient, ja ho deixo de fer servir.
3: Vaig a menjar un plat de pasta i em pregunten, què tal el plat? Puc dir 6-7.
6: Ho pots fer servir.
3: I seria un regular.
6: De manera random, que diuen ells, que segur que l'encerta.
0: Amb només 6 minuts, 6:15 del matí. Epa! Aquesta cançó d'Elvis.

0: una guitarra d'Elvis Presley, una guitarra que per cert li havia regalat el seu pare, es va vendre per $334,000. Es va vendre en una subhasta a Nova York, una guitarra que es veu que Presley li havia donat a un fan durant un concert a Carolina del Nord el 1975, i després, uns anys més tard, doncs es va posar a subhasta. Ja em diràs tu en quin moment, no? Regalen una guitarra i a més a més la posen a subhasta, quédatela i ja està.
1: Si et fa falta els dinerons, Marta,
0: ja, però no,
1: aquestes coses et poden salvar la vida, també.
0: $334,000, tu.
1: Doncs mira, ja tens per comprar-te un bon piset. Bé, tal com està ara, un piset de 30 metres quadrats, ara, també t'ho dic. Quin dia ens espera astrològicament parlant? Cristina Borreguera, d'Astrocat.cat, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, divendres 22 de maig, el sol es troba amb Urà a bessons i l'ambient pot portar sorpreses, idees sobtades i ganes de trencar rutines. És un moment per obrir la ment, expressar-te d'una manera més autèntica i deixar que entri aire fresc. Potser avui una conversa, una notícia o una idea et mouen de lloc. Això, ben mirat, també pot ser necessari. Bon cap de setmana!
1: Lara, i qui bufarà espelmes?
0: Mare meva, totes les persones que van néixer un 22 de maig. A veure, agafem aire. Comencem felicitant el crack del tennis Novak Djokovic, que avui en fa 39. Arriba al 56 la guapíssima, top i sovint polèmica, que ja ho ha comentat Naomi Campbell. En voleu més? En tenim més. L'influencer Emma Chamberlain en fa, ai senyor, 25.
1: Ai, pobreta.
0: Té la meva edat?
1: Sí, senyor.
0: Ho has dit a l'inici del programa, avui també celebra el seu aniversari. El cantant Morrissey bufarà 67 espelmes. En tenim encara més.
1: Més.
0: El presentador Alfons Arús en fa 65. L'actor Willy Toledo arriba al 56 i ara sí, acabem felicitant l'actriu Antonia San Juan, que avui celebra que en fa 65. I ara agafo aire per dir-vos per
1: molt
0: molts
1: bé,
0: anys.
1: Molt
0: si
1: bé,
0: us va bé, doncs quedeu tots plegats i així les bufeu tots junts.
3: Xavi Canalies, Desperta Catalunya, abans que cap altra ràdio.
1: Les 5 i 5 minuts, bon dia.
3: Els matiners, amb Xavi Canalies.
1: I d'aquí uns moments repassem alguns dels grans moments que ens ha deixat el món de la televisió i de les xarxes, com per exemple els Javis al Festival de Cannes. Abans, una cançó que és pura cafeïna.

0: Marta, què ha passat el dia com avui?
1: Doncs mireu, sé que ha sigut una setmana que hem parlat molt de subhastes milionàries aquí al programa, doncs deixeu-me acabar la setmana parlant precisament d'això, perquè un 22 de maig es venia...

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el periodista Jordi Banchoto de la gira de Bad Bunny a Barcelona. I a partir de les 11 conversarem amb Maria del Mar Bonet. Francesc Garriga farà la tarda des de Girona, hores abans del decisiu partit contra l'Elx per la salvació a primera divisió. De 4 a 6, des de l'exterior de l'Auditori de Girona, que celebra 20 anys. El Catalunya Nit tancarà setmana entrevistant Pol Rodríguez, director de la sèrie Rebelejar, coincidint amb la seva estrena. I aquest cap de setmana, al suplement, repassarem les novetats del cas Andic amb Maika Navarro i estarem pendents de la final del Barça a la Champions femenina.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al divendres 22 de maig. Àlex Bosch, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. El govern de Salvador Illa presenta avui els pressupostos al Parlament.
2: Primer celebrarà una reunió extraordinària del Consell Executiu, serà a les 9 del matí, els aprovarà i després els entrarà al Parlament, on ja té la majoria assegurada després d'aconseguir el suport d'Esquerra i després dels comuns. El partit que lidera Jéssica Albiach va pactar i fer costat als comptes, tot i que adverteix que no donen un xec en blanc al govern. Sentim Jéssica Albiach i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
3: Cada vegada que els nostres vots puguen servir per fer avançar Catalunya, hi som. Ara, en la resta de mesures que impulsa el govern, nosaltres el que som és oposició.
4: Jo crec que demostrem una estabilitat d'aquesta majoria progressista, crec que compartim moltíssimes prioritats i, per tant, és obvi que això ens dona estabilitat i una certa tranquil·litat.
2: Previsiblement, i si no hi ha entrebancs, a mitjans de juliol la cambra validarà els primers comptes de la legislatura amb una dotació de 49.000 milions d'euros.
0: Doncs precisament el Parlament ha girat l'esquena a la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero.
2: Els diputats els han reprovat i n'han demanat la dimissió arran de la infiltració policial en assemblees de docents. Esquerra i els comuns, socis d'investidura del govern Illa, han votat a favor de la destitució de Trapero, així com la CUP i Junts per Catalunya.
5: Quan es vulneren els drets fonamentals no hi ha prou amb disculpes.
6: No es pot utilitzar el cos de Mossos d'Esquadra d'escut.
7: El que cal és un canvi del director general de la policia.
8: Cal fer net, cal cessar el director general de la policia. I cal també, conseller Parlon, que la cessin a vostè.
2: El Partit Popular ha fet costat al PSC en el rebuig a la reprovació i Aliança Catalana i Vox s'hi han abstingut.
0: La cambra també fa un toc d'atenció a la consellera d'Educació pel conflicte amb els docents.
2: També n'ha demanat la destitució amb els vots a favor d'Esquerra Republicana i els comuns si a curt termini no aconsegueix tancar un acord amb la comunitat educativa que, recordem, està en vaga.
0: Justament avui hi ha una nova reunió per intentar desencallar el conflicte.
2: Serà aquest migdia després que la reunió d'ahir s'acabés sense acord. Les CUP continuen sent les demandes salarials dels docents. Reclamen un increment de 500 euros mensuals. Educació ho considera inassumible, però veu marge per a l'acord. Per la seva banda, Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari USTEC, avisa que si no hi ha acord, les protestes aniran a més.
9: Si no venen amb aquesta feina feta, per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria, doncs, escalar d'aquí a final de curs.
0: L'Audiència Nacional ha bloquejat part dels comptes bancaris de José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Se li han retingut prop de 500.000 d'euros que l'expresident espanyol hauria cobrat de l'empresa del seu amic Julio Martínez per suposadament influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. El catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, Jordi Nieva, considera lògica la mesura del jutge.
10: Si tu estàs sospitant que una persona ha desviat diners, el que és absolutament obvi és que aquests diners han de ser tornats algun dia. Per tant, la resolució del jutge només pot ser aquesta, intentar retenir ja aquests diners.
0: Brussel·les retalla 0,3 dècimes la previsió de creixement de la zona euro per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi energètica.
2: Espanya, de fet, és l'únic país de la zona euro a qui la Comissió Europea millora el pronòstic de creixement gràcies a la despesa de les famílies i empreses i també a l'arribada d'immigrants.
0: Les negociacions entre l'Iran i els Estats Units per un acord de pau estan encallades.
2: L'Iran es nega a entregar als Estats Units l'urani enriquit que ha produït, tal com li reclama Donald Trump. Just ahir el president, el líder suprem de la República Islàmica, Mojtabà Khamenei, va dictar un ordre perquè aquest material imprescindible per fabricar una bomba nuclear no surti del país. Coincidint amb això, Trump ha insistit que Teheran no n'ha de tenir.
11: No, retirarem l'urani enriquit. No el necessitem ni el volem. Possiblement el destruirem quan l'aconseguim, però no deixarem que en tinguin.
0: I tenim més detalls sobre la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
2: A l'acte de benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família hi assistiran 8.000 persones, 4.000 a l'interior i 4.000 més a l'exterior, que podran seguir l'acte mitjançant dues grans pantalles. Un cop acabada la missa, el Papa Lleó XIV sortirà fora del temple i beneirà la torre, que estarà il·luminada fins a la creu.
0: Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, molt bon dia.
12: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
13: Bon dia.
0: Anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
12: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, o gairebé. La Vanguardia titula que el jutge bloqueja els seus comptes i els de l'empresa de les seves filles. Bloqueig també és el verb que fan servir l'Ara i el País, i en el cas d'aquest segon hi posa la xifra bloquejada, 500.000 d'euros.
13: Dues curiositats
1: curiositats, però la primera, El Periódico, no se'n fa ressò, no apareix ni com a tema principal ni entre els altres sistemes. I la segona curiositat, la portada de l'ABC no porta una foto de l'expresident espanyol, sí una caricatura, el que porta és una caricatura en què les seves celles són dues masses de jutge i els seus ulls s'aguanten com si fos una balança de la justícia.
12: Altres noms propis de portada, Enrique Riquelme, que optarà a presidir el Madrid, diu Lara, que fa el salt, afegeix El Mundo, que plantarà cara a Florentino, titular El País.
1: I si hi ha una foto que destaca per la seva bellesa en diverses portades, és la de la Sagrada Família, de l'interior del Gran Temple. Lara explica que 600 cantaires rebran el Papa a la Sagrada Família. El Periódico ho resumeix titulant La Sagrada Família a punt.
0: Obrim aquests dies també els articles dels diaris. Avui, un dia més, el cas Zapatero, que domina els articles d'opinió i editorials.
1: Lara diu que la imputació de Zapatero és plom per a les ales del PSOE i assenyala que cada dia que passa el cas és més difícil de digerir per als socialistes i per als socis que els donen suport.
12: El diari exposa que la societat necessita que les explicacions de l'expresident espanyol arribin com més aviat millor.
1: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que el resultat de les eleccions andaluses hagués estat molt pitjor per al PSOE si la resolució judicial contra Zapatero hagués sortit a la llum uns dies abans.
12: Quan subratlla que l'expresident és l'última tanca que partirà a terra perquè el sanchisme es descompongui com un castell de cartes.
1: Hi ha dos articles d'opinió que fan referència a les celles de Zapatero. Najat El Hajmi titula a El País, l'últim de la cella. I a l'ABC, María José Fuente Álamo titula ZP de Bren fins a la cella.
12: El Hajmi considera que Zapatero encarna aquella esquerra que fa temps que va perdre el seu nom i que, si condemnat o no, la seva vida després de la política ja és un cop per l'esquerra.
1: Per la seva part, Fuente Álamo remarca la contradicció que suposa que Zapatero impulsés l'agenda ecològica quan era el govern i després s'enriquís, diu, amb el petroli veneçolà.
12: A El Periódico, el periodista Juan Cañete Baile titula el seu article La pertinaç corrupció.
1: Assegura que les trames corruptes a Espanya no són un fenomen atribuïble a un partit o a una ideologia, sinó un problema sistèmic que travessa dècades, governs i institucions.
12: Al marge de Zapatero, El Mundo dedica l'editorial als pressupostos de Catalunya. El titula Catalunya es desconnecta més.
1: El diari diu que el preu dels comptes catalans ha estat més nacionalisme i menys drets i llibertats. I diu que la factura la pagarà Catalunya, però també la resta d'Espanya.
0: I aquestes hores del matí també saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
13: Hola, bon dia.
0: Repàs a la premsa digital. Què proposen per evitar el robatori de bicicletes?
13: Doncs posar unes bicicletes, podríem dir, esquer, amb un GPS per veure si les roben i a quines zones de la ciutat les traslladen. L'objectiu és preveure futurs robatoris. La idea surt d'un informe de la Bicicleta Club de Catalunya i l'ICTA UAB. La coordinadora de l'estudi explica que al voltant del 20% de les víctimes de robatoris de bicicletes deixen d'utilitzar-la, de fer-la servir. L'any passat es va denunciar el robatori d'un miler de bicicletes, un centenar més que l'any anterior, ho veiem a BTV.
0: Quan pot arribar a costar el turisme del somni de luxe?
13: $2,000 la nit.
0: Mare meva.
13: Sí, s'està posant de moda l'anomenat Sleep Experience, és a dir, habitacions d'hotel dedicades només a dormir amb profunditat i qualitat.
14: I això costa 2.000 euros?
13: Sí.
14: De veritat que s'està quedant un 2026 guapíssim, eh?
13: Sí. Els primers estudis apunten ja que aquesta indústria mou 6.000 milions de dòlars l'any. Ho emmarquen en una societat on cada cop hi ha més gimnasos oberts de nit, pistes de pàdel a prop dels habitatges, en definitiva molt soroll, la gent busca llocs de qualitat per poder dormir.
0: Molt bé. Una ciutat de cine.
13: Manresa. Els rodatges de la ciutat han reportat a la capital del Bages més de 5 milions d'euros. És el retorn econòmic de la filmació de 291 projectes audiovisuals des del 2017. Són dades que veiem al Regió 7, que detalla que l'idili de Manresa amb el cinema va començar amb Netflix i Hash.
0: Els nens tenen la paraula.
13: El Carràs, el Segrià. Són ells els que han triat els noms de parcs i places del municipi que encara no en tenien. En concret són alumnes de 5è i 6è, propostes guanyadores. Per exemple, carrer Ponts de Sant Jordi, Parc 23 d'Abril, Parc de l'Ombra, Parc Roser Capdevila, Parc de la Calma, Parc dels Colors o Parc del Patufet. Veiem el Segre.
0: Doncs molt bé, escolta'm, quina bona iniciativa.
13: I tant.
0: Amb 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Aquesta setmana també ens ho ha avisat, ens ha anat avisant l'Eloi Cordomí que hi hauria un canvi cap al bon temps i crec que serà així, Marc Jurado.
12: I tant, tindrem ambient d'estiu, de fet com si fos aquest mes de maig, volem dir, fora farà molta calor a tot l'interior del país amb màximes superiors als 30 graus, fins i tot de fet es poden assolir els 35 graus a Ponent. Només a les poblacions a tocar del mar la temperatura quedarà frenada i no passarà dels 26 graus. Pel que fa al cap de setmana, demà dissabte la temperatura tocarà sostre amb un dia de sol. Diumenge també bona temperatura, però podrien reaparèixer els ruixats de tarda, només però als Pirineus.
0: I avui, com no podia ser d'una altra manera, dia gros per Bad Bunny.

0: Quins nervis, quins nervis.
1: Sí, t'he dit que porto... I aquesta setmana ja
0: l'època la vaig començar també, nerviosa. També, no puc més, no puc
1: també haré vídeos. Ara,
0: ara, i compra'm merchandatge, algun regalet, sí, alguna cosa.
1: Alguna cosa caurà. Avui concerts, evidentment, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, un concert que te repetirà demà, està tot venudíssim, es van esgotar les entrades molt i molt ràpid. D'aquí una estona, de fet, ja anirem al matí amb el Matí Catalunya Ràdio per veure doncs, si ja hi ha les primeres cues i si com un mes desperta doncs a Ciutat de Barcelona per veure aquest primer concert. Un concert que, per cert, ja t'ho he dit, no és el primer que fa a Catalunya. De fet, fa 9 anys ja va fer parada a Girona i va estar també 2 vegades a Lleida. Va fer allà els seus primers sold-outs. En aquell moment no era tan famós com ho és ara, evidentment. Havia publicat només 2 discos, però Déu-n'hi-do ja qui era. I a la tarda de Catalunya Ràdio van ser molt hàbils ahir i van trucar al CEO del Biloba, que és la discoteca de Lleida, on va actuar Bad Bunny. El Xavi Bosch explicava què va demanar Bad Bunny en aquell moment, deia això.
2: Per aquest concert, el segon, ens va demanar ja un Range Rover, per només per ell, diguéssim. Yeah. El Range, una PlayStation, així que recordi, una PlayStation també. Bueno, ja és el que et deia, ja el segon any ja es veia tindre que era...
3: Més estrelleta.
2: Que tenia. Sí, més sí, estrelleta. Sí.
1: Tu diràs...
0: Doncs escolta,
1: vés a saber que haurà demanat aquest any.
0: Déu-n'hi-do.
1: No?
0: Home, a l'hotel on es queda ja Déu-n'hi-do estarà...
1: Sí, sí. I he llegit, em sembla que era el periòdico, que ahir se'n va anar al disfrutar.
0: Mira-lo ell, que bé.
1: No, res.
0: Rufí, també.
1: No s'està de res, no s'està de res.
0: Parlant de Lleida, evidentment, avui hi ha plec.
1: I entre avui i diumenge, doncs, se celebrarà la gran festa de la plec del Cargol.
0: On tu no hi seràs.
1: No hi seré, però els portaré al cor durant tota la nit d'avui. Un aplec on es preveu que mengin unes 14 tones de cargol, és la xifra més gran fins ara. Tindrà rècord també de collistes, 17.000 persones hi haurà durant el dia d'avui fins diumenge. La festa comença, com deia fa una estona, aquesta tarda amb lo cargolazo, que donarà el tret de sortida, i després doncs que sigui el que Déu vulgui.
0: I evidentment avui hem de parlar de Can, dels Javis i de la seva última pel·lícula, La Bola Negra.
1: Sí, perquè hi ha hagut una ovació de 20 minuts. Ha sigut una cosa increïble en el moment que han entrat al teatre. Ho han fet amb tot l'elenc, amb Penélope Cruz, amb Guitarrica de la Fuente, Miguel Bernardo, amb tot el repartiment de luxe per aquesta Bola Negra. I atents, perquè emocionadíssims, els dos Javis explicaven això.
4: Hace 90 años, Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay.
5: A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias, because we are here tonight, porque estamos aquí esta noche.
0: Y dos apunts més, de fet, ben diferents.
6: Cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad.
0: ¿Qué pasa?
1: No, que...

0: I si no, avui també a Roses, per cert, comença el Podfest a Roses, el primer festival de podcast en català a la Costa Brava. Avui hi haurà la Sotana i també demà també hi haurà molts i molts altres convidats de luxe.
1: Amb només un minut arribem ja a 6:15 del matí. Cap on movem el dial aquest matí de divendres? Jan Soteres, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui movem el dial al 1985, quan durant la Setmana Catalana de Ciclisme, l'equip d'esports de Catalunya Ràdio va tenir un comentarista de luxe, Joan Manuel Serrat, que va ser un mes amb Jordi Turria, Pere Escobar i Miquel Marimon. Així sonava la promo.
3: La Setmana Catalana de Ciclisme a Catalunya Ràdio amb en Joan Manuel Serrat. El més complet equip de professionals comenta en exclusiva les incidències de la cursa. Setmana Catalana, Serrat i ciclisme a...
1: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Colòmbia falten 15 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bona nit, matiners. El 21 de maig de fa 175 anys es va aprovar oficialment l'abolició de l'esclavisme a Colòmbia. I per això, des de fa dues dècades, se celebra cada any per aquestes dates la festa de l'afrocolombianitat.
5: En Colòmbia, la cultura afro és un tesoro vivo que ha enriquecido nuestra identidad nacional.
4: La celebració destaca l'aportació pel país dels milers d'éssers humans que van ser esclavitzats a territori colombià i també dels seus descendents, i alhora denuncia que encara avui en dia pateixen desigualtats socials i econòmiques. Es calcula que com a mínim un 10% de la població del país és afrocolombiana. La festa pren força sobretot espais culturals com ara museus i cinemes, i també té una forta presència a les escoles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Colòmbia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I just aquí 14 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
6: Doncs mira, tota la prèvia del concert de Bad Bunny. Anirem a l'Estadi Olímpic per saber si ja hi ha fans que estan fent cua i com es prepara un concert d'aquesta magnitud, amb Natàlia Garriga, que és la presidenta de l'Anella Olímpica, que és totes les instal·lacions que hi ha al voltant de l'estadi i el Palau Sant Jordi. També parlarem del fenomen amb el periodista Jordi Bianchotto, segurament un dels millors periodistes musicals del país, que ens il·lustrarà sobre Bad Bunny. Després també parlarem del rosco de passar palabra, perquè
1: hi ha una polèmica que tela,
6: És important. Veurem si finalment Mediaset, és a dir Telecinco, recupera el rosco. És un dels grans problemes de la televisió espanyola. En parlarem amb una advocada especialista en drets televisius i amb la Mariola Cubells, que és la nostra especialista en tele, que també ens expliqui. I parlant de tele, ara mateix s'està emetent l'últim show de Stephen Colbert als Estats Units, se'n va de la CBS, i en parlarem també a l'Àgora del matí. Després, prèvia de la final de la Champions de demà, entre el Barça i l'Olímpic de Lió a Oslo, també del Girona, que es juga la salvació. Amb Oriol Farrés i Sílvia Coppolo parlarem de l'odi arrel de Mango i del que va sortir dels Mossos. Entrevista a la gran i magnífica Maria del Mar Bonet a les 11. Després Lluís Gavaldà, vull dir que avui tenim dos artistes, el Lluís Gavaldà ve cada divendres, entremig les recomanacions del cap de setmana, vull dir que de 11 a 12 serà una hora molt musical i cultural, i després els temes pendents i l'humor pendent per endur-se 200 euros.
1: Gens malament per acabar la setmana amb Ricard Ostrell, engegarà d'aquí res i menys al matí de Catalunya Ràdio. Abans, per això, i com cada matí, us convidem a participar, a tots els que esteu fent el primer cafè del dia amb la Pública i Nacional, a la Dada Maiol.
6: Doncs va, avui hi ha un concert que molta gent espera, com no podia ser d'una altra manera. Dada sobre Fran Perea. Home, no, Dada sobre Bad Bunny.
1: Jo preferiria Fran Perea, perquè segur que són més fàcils les dades de Fran Perea que les de Bad Bunny. A veure... Anem-hi, Maiol.
6: Quants cops es van reproduir cançons de Bad Bunny l'any 2025?
1: Ui, milions, perquè de fet va ser un dels artistes més escoltats a Spotify.
6: Sí, va ser el més escoltat a Spotify l'any 2025.
1: Quants
6: cops?
0: Reproduccions, no?
6: Quantes reproduccions?
1: Jo diria que eren uns 25-30 milions.
0: 60 milions. 47.
6: Esteu... tan
1: lluny, cent i pico.
6: Tan lluny com Fran Perea de Bad Bunny.
1: Què, 100 i pico, 200?
6: 19.800 milions de vegades es van reproduir les cançons de Bad Bunny.
1: Clar, clar, que estem adormits.
0: És que només pel matí de Catalunya Ràdio ja està.
6: De mitjana, cada ésser humà va escoltar 2,5 vegades una cançó de Bad Bunny.
1: Imagina't.
6: Vale? Va ser l'artista més escoltat de Spotify del 2025, però és que també ho havia estat del 2020, del 2021 i del 2022. Entremig, Taylor Swift va ser 2023 i 2024. I direu, per què Bad Bunny, que és icona de Spotify, no apareix a la samarreta del Barça com totes les icones de Spotify? Doncs perquè Bad Bunny té un contracte amb Adidas i el Barça té un contracte amb Nike. Per això, de moment, no podem veure aquesta meravellosa samarreta.
0: Quina llàstima.
1: Veus, doncs ja sabem una cosa més. Quantes reproduccions? Ets un artista així, veus tota la quantitat de reproduccions que tens.
6: Ara mateix crec que són 99,8 milions mensuals, d'oients mensuals a Spotify. Mensuals,
1: eh? Quina bestiesa. Doncs vinga, fer
6: així, així pots anar al disfrutar, esmorzar, si
0: sí,
6: vols.
0: Sí, clar.
1: Gràcies, Mayol.
6: Fins ara.
3: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat,
0: no,
7: que és un problema de primer de filosofia, de lògica, de la unitat.
0: No, ja ho sé.
7: Que és,
0: no mateix que la IA.
7: Que tots els pobres siguin delinqüents.
3: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
8: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
9: El 90% de les persones que tenem són homes, el sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
10: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
11: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
3: Amb Ricard Ostrell.
12: Em van passant coses.
11: Sí.
13: Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
14: Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, lo primero que haría es entrar en un déficit calórico.
15: El menú del caníbal, el perill de les dietes restrictives per aconseguir cossos extremadament prims.
16: Perquè hem d'estar feliços i sentir-nos bé amb el nostre cos sense sucumbir a la dictadura d'aquests cossos hiper-extraprims, que aquests no són sants.
17: Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
18: Xiula al final, el Barça és a Oslo, Barça 4, Bayern 2, el Barça jugarà la final de la Copa d'Europa.
19: Sisena final de Champions consecutiva i els del tot costa agafem l'avió per obrir des d'Oslo una programació ben especial.
20: Des de l'Ullevall Stadium, escenari de la final, sentirem tots els protagonistes en el dia previ a aquest Barça Olímpic de Lió.
19: El Barça busca la seva quarta Champions i no ens en volem perdre detall.
3: Aquest divendres a partir de les 7 de la tarda, tot costa especial des d'Oslo, amb la prèvia de la final de la Champions Barça Olímpic de Lió, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Els matiners.
21: Porto uns dies que hi ha un gat, bueno, un gat, vull dir, el meu gat a casa, que està molt pesat, molt, molt.
1: Què li passa?
21: No sé, que es fa vell i llavors està com... que reclama coses, reclama carinyo.
0: Té uns problemes amb la fauna sempre, l'Eloi?
21: Estic pensant que potser hi ha massa fauna a casa, ja. No ho sé.
1: A veure, i per què no anem retirant animals, mica en mica, Eloi?
21: La manera de retirar-los ja saps quina és, eh?
0: A la cassola.
21: Home, oh. Doncs el gall a la cassola i les cabres, doncs no ho sé.
0: Com es diu el gat?
21: Es diu Boi. Ens el vam trobar a Sant Boi de Llobregat.
3: Som pura cafeïna.
1: 8 minuts, arribem a les 6 del matí. M'encanten les històries d'Eloi Cordomí, t'ho dic.
0: Sí, sí, pobre Eloi.
1: És que té, és, això,
0: té secció.
1: Hem de donar-li un minutet perquè ens expliqui a Eloi a les muntanyes. La vida d'un home del temps a les muntanyes.
0: La Heidi.
1: És que això és així.
0: La Heidi.
1: Amb la Marta hem pogut escoltar un fragment del parlament que va fer Javi Ambrosi, en aquest cas al Festival de Cannes, amb una gran ovació ahir per la pel·lícula, per La bola negra. Hi havia llàgrimes, hi havia emoció, i no només Javi Ambrosi va dir la seva, també s'hi va sumar en aquest parlament, evidentment la seva exparella, però company de feina, Javi Calvo.
22: Hace 90 años Federico García Lorca fue asesinado por el fascismo porque era gay. A todos aquellos que piensan que vamos a retroceder en la lucha y en los derechos LGTBIQ+ conseguidos, malas noticias. Because we are here tonight. Porque estamos aquí esta noche.
23: Es una película queer, grande, ambiciosa, hecha por dos directores queer, los maricones. Tres protagonistas gays. Hay una frase de Federico que dice: hay que recordar hacia mañana. Por eso contamos esta historia, porque queremos hablar de aquellos que no tuvieron una voz, que no pudieron amar, que no pudieron existir, que no pudieron vivir, que tuvieron que callar, y a los que asesinaron para que no vuelva a pasar en el futuro.
1: Tot dit, tot resumit, fantàstic ahir als Javis del Festival de Cannes. Mira, us ho he de dir així tal qual. Regirant per TikTok ahir vaig trobar-me una enquesta d'aquestes que fan pel carrer algunes persones que tenen comptes de TikTok, i van fer una enquesta amb preguntes randoms a la generació Z. Voleu al·lucinar?
0: Vinga.
1: Vinga.
24: ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
2: ballena.
4: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
2: Los objetos que no dejan pasar la luz. La gafa de sol.
4: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
2: Inmigrante.
4: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
2: ¿Docena y media?
4: ¿Pero cuántas?
2: Ah, una. Una docena.
4: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
2: 12 y media.
4: ¿De dónde viene el azúcar?
5: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
4: ¿Quién pintó la Gioconda?
2: DiCaprio.
4: ¿Cuánto es 9.999 más 2?
2: 9.992.
1: Què? Yeah. Forta no, és que jo em vaig al·lucinar amb la resposta.
0: No puc parlar.
1: Gioconda DiCaprio, eh? El sucre de les abelles.
0: És tremendo.
1: Res a dir. De fet, està tot dit. 9-3-2-0-7-4-7-4, pràcticament fregant ja a les 6 del matí. I avui volem acabar la setmana parlant amb en Joan, que té una història que jo crec que ara ens explicarà. Joan, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
1: Què tal, Joan, com estàs?
12: Bé, ara anem cap a la fina.
1: Despert ja aquestes hores o no?
12: Sí, ja fa rato.
1: Et veig una veu una mica de dormit encara, Joan, eh?
12: Sí, però que encara no m'he fet el cafè.
1: hi ha una vida abans i una vida després del cafè, eh?
12: Sí,
1: Joan, a què et dediques tu?
12: Jo soc carnisser.
1: Ets carnisser? D'on ets carnisser?
12: Soy d'aquí de Manresa. Diguéssim que treballo en un mercat. Treballo per una carnisseria. I estic molt bé, la veritat que estic molt bé treballant allà.
1: A mi m'han dit que tens un nom, però que et diuen d'una altra manera. Això m'ho has d'explicar, sí, Joan. A veure, explica'm-ho això.
12: Molt curiós. Jo treballo per un senyor que es diu David. David Bernades. I aquest senyor, quan hi he començat a treballar amb ell, li vaig dir el meu nom i el va dir, no, aquest a mi no m'agrada. Dic, ah, vale, molt bé. Dic, que no m'ho ficaràs. Dic, ah, bueno, és millor Joan, sóc només català. Dic, ah, molt bé. Deixa-m'ho així. I d'aquell dia, doncs, m'ha fet el canvi aquest de nom, diguéssim.
1: Perquè, a veure, perquè la gent ho entengui. Joan, tu com et dius?
12: Jo em dic Ionos Chocarlan.
1: Ara. I ets romanès?
12: Sí, soy romanès.
1: I el teu cap, el que treballa amb tu, va dir, aquest nom és molt complicat, entenc?
12: Sí, va dir que és molt complicat i va dir, no, el canviem. Dic, Ionos, diguéssim, fem la traducció en català i és Joan. Dic, ah, molt bé. No l'he buscat mai, això. No, jo no l'he buscat mai, el va dir que és així.
0: Vull dir que potser no és veritat, vols dir?
12: No sé si és veritat o no l'he buscat mai.
0: No ho busquis, eh?
1: Per si de cas, exacte. I escolta'm, i ara la gent, clients i clientes que venen a la parada, ja et diuen Joan directament?
12: Sí, ja directament Joan.
1: Que et deuen dir Joan el romanès, per exemple, o no?
12: No, Joan tal qual, no.
1: No, que no t'hagin fet aquest híbrid?
12: No, sí, m'ho ha fet, però moltes vegades dius, hòstia, aquest català d'on ve? Dic, hòstia, si t'ho tinc d'explicar.
1: La història és llarga. Sí, Joan, sí. Que vagi molt bé la jornada avui al mercat i gràcies també per passar pels matiners. Una abraçada.
12: Gràcies.
1: Adéu. Tinc per aquí el Cordomí, eh?
21: Sí.
1: Cordomí, és que estem sempre impacients per les teves històries de la muntanya, què vols que et digui? Ens vas deixar atrapadíssims.
0: Sí.
1: Per tant, ara cada dia ens hauries d'explicar alguna cosa.
21: Vale, me l'aniré pensant. Ara estava parlant amb el Víctor, el tècnic d'aquí, i parlant dels jocs dels nens i aquestes coses. I clar, una de les coses que jo aquests dies li estic dient al meu fill quan surt a jugar aquí, li dic, vigila'm els escurçons.
1: Ah. Home!
21: Perquè se'n veuen, i clar, és un perill que pots tenir per aquí, a més hi ha bastantes pedres i aquestes coses. No sé, és la primera història que em ve al cap.
1: Escolta, més que et dic una cosa, jo que vinc de Sant Vicenç de Torelló, Osona, que hi ha força muntanya al voltant del poble, una de les frases que jo havia escoltat de petit era, vigila'l aixecar les pedres.
0: Total,
1: que no trobis els escurçons allà sota.
21: Sí senyor.
1: T'ha picat mai algun escurçó, tu, o no?
21: Com?
1: T'ha picat algun escurçó algun cop o no?
21: Hòstia, no em fotis, no fotis.
1: No sé, jo pregunto.
21: No. Vull dir mai una cosa, perquè quan dic mai se'm passa, eh? Però...
0: Dilluns picada.
1: No,
0: calla.
1: No,
0: que és broma. Que jo conec un tio que li va picar i va quedar fatal, eh? No, no, això no passarà, Eloi, això no passarà.
21: És delicat, és delicat.
0: Va quedar fatal.
1: Però quan dius que va quedar fatal...
21: Crec que no tenen antídots.
0: Del cap i de tot, fatal. Va quedar fatal, el pobre.
1: Mare meva, quines històries. Vinga, escolta'm, que és divendres, acabem-ho d'una altra manera, això.
21: Havien de ser coses divertides, no?
1: Sí, sí, sí, estem aquí. Bé, farem una cosa. Marta Viana, Lara García, que vagi molt bé, noies.
0: Adéu,
1: bon cap de setmana. Adéu,
21: Marta.
1: Quedem-nos en la intimitat de l'estudi. Eloi, què ens espera aquest cap de setmana? Vinga, anem-hi.
21: Va, un temps esplèndid aquest cap de setmana, amb temperatura que puja una miqueta més. Avui ja 35 segurament a les comarques de Ponent, 28-30 graus a la resta de comarques de l'interior, i llavors l'únic matís del cap de setmana és el que pugui passar a la costa. Llavors és possible que hi hagi gent que se'n vagi a la platja i es trobi alguns bancs de boira, de núvols baixos, sí, que espereu que es puguin formar. És habitual que passi. Els dies més càlids de la primavera, quan el mar encara està fred, a vegades passa això. I segurament demà, de fet avui ja en tenim alguns, i demà també se'n formaran alguns de bancs de boira o núvols baixos a la costa. Demà seran més probables a la costa central i a la costa brava. Per tant, tinguem un compte.
1: Estarem pendents, doncs, d'aquest temps d'aquest cap de setmana. Que vagi molt bé, estimat. Una abraçada, Eloi. Bon cap de setmana.
21: Vinga, adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu, Ricard Ostrell, bon dia.
21: Què tal, bon dia.
1: Doncs mira, estic content avui perquè m'ha escrit el Manu Guix molt d'hora.
6: Ah, sí?
1: Que estava escoltant la ràdio.
6: Dic, tant d'hora, ja?
1: Sí, noi, sí, estava despert i m'ha dit, escolta'm, t'estic escoltant. Dic, un oient de luxe avui. Estàs bé?
6: Sí.
1: Home, com fas aquest silenci?
6: No, perquè estic posant la jaqueta a lloc.
1: Bon cap de setmana.
6: I cabo jo ja.
1: Comença ja, ja, el matí de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana.
7: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevindrà.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Avui, oient, és el Dia Internacional del Te. Sabíeu que, després de l'aigua, és la més consumida del planeta? De fet, per fer-nos una idea, el consum mundial de te duplica el de cafè.
2: M'ha sorprès aquesta dada.
1: Però quins són els tipus més habituals? Ara que ens deia la Laia que hi ha de tota mena, tot i que només el te porta teïna, com el seu nom indica. Doncs us hem preparat una nova edició de...
3: Top 5
1: de les varietats de te més consumides al món, Sergi.
2: Vinga, en el número 5, el te de jessamí. El jessamí una tanca... Es tracta principalment d'un te verd, encara que de vegades s'usa te blanc o te negre, que ha estat aromatitzat amb flors de jessamí fresques. Aquesta espècie de planta amb flor de la família de l'olivera provinent del Caucas, al nord de l'Iran, Afganistan, el Pakistan, l'Himàlaia i oest de la Xina. És per això que és molt popular, sobretot a la gastronomia xinesa, i molt consumida en restaurants asiàtics.

0: principalment a la Xina i al Japó i cada vegada més estesa a Occident. Una de les particularitats que més aprecien els que el consumeixen és que aquest te no passa per un procés d'oxidació. Què comporta això, Laia? Doncs que conserva tots els seus antioxidants.
1: Ah, molt bé.
0: Això està molt bé, però quan comença a tenir una edat.
1: Clar, clar, ja veig que m'has dit, Laia, perquè em veus així una mica vieja.
0: No, val. És que abans, ho han de saber els nostres oients, estàvem fent aquí abdominals per conservar-nos, no, Laia?
1: Estem fatal, al 5 del matí.
0: Destaquen varietats com el Sencha o una, que la darrera dècada s'ha posat molt de moda, ho estàvem comentant abans, és el te matcha,
1: eh? Sí.
0: El Víctor, que no sé si en consumeix gaire, em comentava el nostre tècnic que es veu que s'hi afegeix llet normalment al te matcha.
1: Ah, per això és més espès,
2: ja deia exacte. Jo demano variant l'ordre de les paraules com si fos en anglès, saps, com Astèrix. En plan, podria tenir un de llet núvol al meu te, quan vaig a... Sí, no recordeu la peli?
1: No.
2: Sí, hosti,
1: no.
2: Home, que els Astèrix de Bretanya, els britànics, sí, parlen amb l'ordre que es parla en anglès.
0: Ah.
2: Sí.
0: Ah.
2: Llavors, podria tenir jo un te, igualment com el cambrer no m'entén, puc reordenar les paraules, no? Podria tenir jo un te verd amb un de llet núvol, sisplau?
0: Sí. Molt bé, doncs ben vist.
2: A més, entenc, no, també.
1: Sí, no ho sé, jo em costaria,
2: sí, ara sí.
1: Ara
2: el alerta que hem de parlar del petit Yoda d'aquí una estona.
0: Ho farem, ho farem. Sí, sí. Ara el número 3, el tema Sala Chai. Sentim justament una cançó que es diu així, Masala. Originari de l'Índia, consisteix en una base

0: anat creixent a cafeteries, aquestes cafeteries s'haurien de deixar de dir cafeteries?
1: Clar, i dir teteries.
0: Teteries, no?
1: És que el que veig és que són tot de tes orientals, que el que passa és que s'ha anat expandint per Occident els últims anys,
0: és
1: no?
0: És totalment això. En el número 2, el te blau. També rep el nom de te oolong, que en xinès vol dir drac negre. Es tracta d'un te semifermentat que se situa a mig camí entre el te verd i el negre. És originari de la Xina i Taiwan i molt apreciat pels seus complexos matisos florals i torrats i el seu gust suau. Ja sabeu que per entendre de te has d'entendre de vi. També li has
1: ja
0: de trobar
1: veig,
0: aquesta...
1: Estic veient ja per arribar per la punta de la cantonada els tastos de te.
0: Què et sembla? I en el número 1, i amb molta diferència, el te negre. És el líder indiscutible. Penseu que el te negre és la varietat més consumida a tot el món. És el 75% del consum mundial del te.
1: Arrasa. Per què?
0: Doncs mira, destaca pel seu procés d'oxidació completa. Li otorga el característic color fosc i un sabor intens, un gust intens. És la base de tes molt popular a Occident, així com dels tradicionals tes anglesos. És per això que es consumeix tant. O sigui, tots els tes anglesos estan fets a partir d'això. És el típic Earl Grey o el te de Ceylan.
1: Per tant, molts dels que es consumeixen són variants d'aquest i els altres són realment alternatius,
0: podríem
2: dir, no? Exacte. Astèrix a Bretanya, els hi volen deixar la poció màgica als bretons per defensar-se contra els romans, Laia, sí. Perden els ingredients, és l'aventura, i els hi donen un placebo, un placeu. Mira, aquestes fulles que té el Panoràmics, que li va donar un amic seu, un druida asiàtic, és la poció màgica, es prenen el te, els hi encanta, i així és com va arribar a les Illes Britàniques, el te.
0: Bé, tot és a partir del Simpson o de
1: Benedict.
2: Per cert, els oients també entren en el debat sobre quin tema musical atraparan els vostres caps als mestres i les mestres dels festivals de final de curs que s'organitzen. I malgrat la Laia diu que s'està postulant la millor gent del planeta de Mamaduixa, en Jordi diu que el seu col·le, o el col·le de les seves filles, està guanyant ja bastanta volada el tutututururu de Sutherland, que ens també punxem
1: aquí.
2: Sí,
1: sí que la punxem.
2: Necessita parlar al col·le?
1: No, no m'ha arribat a mi que aquest s'hagués postulat.
2: Quan són els vostres festis?
1: A finals de juny. Bueno, mitjans de juny.
0: Mitjans de juny.
2: Ganes, Sergi? Camiona.
0: Bé, doncs
2: em diràs tu, Laia, t'encanta el tema, però em direu quines cançons sonen, vale? Els col·les ho farem.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Porres.
1: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: A 7 i 39 minuts, és l'hora del conte. Avui, Laia, ens capbussem en l'etimologia.
3: Sí, és un conte per perdre-s'hi molta estona, eh? Es diu Etymology Nerd, les dues en vi grega, i és efectivament un conte anglosaxó, però tot i així, l'etimologia a vegades, com que es fixa tant en icones de la cultura pop, doncs ens busca l'etimologia de noms que moltes vegades són propis, i per tant doncs no passa res que sigui d'origen de llengua però anglesa.
2: Entenc que és un nerd de l'etimologia, sí. O és que els temes que tracta són nerds? O potser les,
3: potser
2: dues
3: coses, sí. Però també parla d'etimologia. De fet, l'últim llibre que ha posat és com les xarxes socials estan transformant el llenguatge. És a dir, ell és un expert en etimologia i jo crec que una mica per atreure públic doncs es fixa en coses doncs una mica nerds o que poden atraure un públic en concret.
4: I com diria Perales, i qui és ell?
3: Qui és ell? Doncs un lingüista, aquest escriptor que és efectivament especialista en etimologia, i es diu Adam Alexic, però vaja, però pel nom tampoc el coneixereu. El trobareu això, Etymology Nerd. I m'agrada perquè fa diferents posts on, des de l'etimologia de noms de papallones, que és interessant però normal, o l'etimologia dels noms de les monedes, que també oc, però per exemple es fixa en...
4: Sí, com molt això de les monedes.
2: Sí, doncs mira... Un exemple.
3: Espera, és que aviam, aquest no és el que havia seleccionat, però vinga, un exemple, el dòlar, no? Doncs diu shortening of German Joachim Staller, el nom de la moneda, feia referència a la ciutat bohèmia de Sant Joachimsthal. Doncs mira, d'una excursa.
2: Ve de Txèquia.
3: Sí, però amb un nom alemany, exacte.
2: Alemanya parlant.
3: S'ha d'anar mirant, cadascuna, perquè a més a més són coses que com que sovint fa referència a coses antigues, tal, s'ha d'anar buscant, almenys jo amb un anglès així xipi-xapi, tampoc penso que ho entenc tota la primera.
4: Recordeu que els euros abans de dir-se euros s'anaven a dir ecus?
3: Sí, és veritat. Sí, sí, sí.
2: Era més equànim.
3: Sí. Més enllà del que us deia de monedes, papallones, etc., us havia seleccionat un parell o tres de posts que fan referència a coses que potser coneixem una mica millor. Un és, per exemple, els artistes musicals d'on han tret els seus noms, no? Per exemple, i us havia tret, per exemple, la Doja Cat, que no sé si ho sabíeu, però aquest Doja es veu que era una varietat de cànnabis, i la Cat, doncs, pel seu gat, que li agradava molt, senzillament.
4: Pensava que era una referència a Catalunya.
3: No, era el tema dels gats. No. I, no sé, hi ha diferents... per exemple, hi ha, clar, el tema d'alguns rapers que sí que han agafat la part del Lil o del... Saps? Que això sí que és...
2: És Lidl.
3: Que l'agafen altres rapers, però, per exemple, alguns, doncs, tenien un àlies a internet en els primers chats i són els que després han fet servir. Travis Scott també ens deia que era un nom que havia posat el seu oncle quan era petit, per exemple. Hi ha diferents artistes i ens va dient, doncs, on han tret aquests noms artístics. També ho fa amb les bandes de rock, Tenim AC/DC, tenim Aerosmith, i ens explica més o menys...
2: AC/DC és el corrent continu, no?, de les Antoines.
3: Mira, diu, anomenat quan la germana del guitarrista dels guitarristes Malcolm i Angus Young va agafar les inicials d'una màquina de... Sewing Machine, que és una màquina de cosir? Màquina de cosir, i els germans els va semblar que estava representant l'energia del grup. Per tant, era aparentment unes inicials d'una màquina de cosir, en aquest cas.
2: Bueno, és on hi havia el cable. Si fos una PlayStation també hi diu AC/DC.
3: Doncs potser sí, però en tot cas ho van agafar d'una màquina de cosir. Mira, això és el que explica aquest compte, que tampoc no sé exactament quina fiabilitat té, però bueno, en tot cas ell ho ha investigat. I l'altre que també és interessant, o ens pot fer riure, és el tema dels noms de Harry Potter, per exemple. En té un de penjat amb els noms de Harry Potter, i jo no ho sabia, l'Albus Dumbledore sí que l'Albus és aquest nom llatí per dir blanc, que fins aquí té sentit, perquè aquella barba blanca, etc, no?, i aquesta puresa de l'Albus, etc.
2: Va néixer amb barba.
3: No, però la novel·la sí, la novel·la sí, sí. Va néixer amb barba. I Dumbledore, jo no ho sabia, diu, és una manera arcaica de la paraula bumblebee, que vol dir borinot. I llavors van buscar aquí la J.K. Rowling, doncs, una paraula antiga de burinot.
2: Una altra de Harry Potter.
3: Una altra de Harry Potter. A veure, qui vols? En Cedric Diggory, en Dudley...
2: Sí, però jo sóc de Hufflepuff, sí.
3: En Diggory? El nom de Cedric, diu, busca... Exacte, era un rei saxó, Cedric. I Diggory, diu, podria ser, després de Diggory Kirk, un personatge de Nàrnia, podria ser.
2: Ah, o sigui, no, es copia d'altres... O sigui, Harry Potter hi ha bastantes còpies, però...

0: Vine a veure.
1: Us he de dir que està una mica petit en aquest compte. Jo no vull veure si ho mires des del mòbil, perquè si ho mires des del dedo ja ho trobo petit.
2: Que xulo.
1: Seguiu-lo, es diu Etymology Nerd. I jo, és, vaja, si voleu temes de conversa no us els acabareu.
2: El seguirem.
3: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'un cagarro.

0: Això ho opinem nosaltres, però creiem que no. Mira, t'ho explico. El Survey Center on American Life va concloure en un informe del 2024 que només el 56% dels adults americans de la generació Z, i en el cas dels homes encara menys, el 54%, havien tingut una relació romàntica en algun moment de la seva adolescència. Per tant, no estem parlant només de l'actualitat.
1: Un 56%, eh? Sí. O sigui, diguem-ho al revés, un 44%, zero rosques.
0: Exacte, un 44%, zero rosques. I segons un estudi de l'any passat, d'un altre institut d'Amèrica, aproximadament la meitat de la generació Z ni tan sols ha tingut relacions sexuals.
1: Ja en tota la seva vida.
0: Exacte. Parlem d'una generació, i aquí és on anem a posar una mica de context, eh?
1: A veure.
0: Post-11S, saturada d'alarmisme digital, també de porno, que es van fer grans una mica amb el moviment Me Too, també la reculada de drets posterior, era Trump, etc, perquè tot això estem parlant d'Estats Units, i que va aflorar sexualment en plena pandèmia, perdoneu, on es va generar, per exemple, el fenomen incel, no?
2: Podem recordar quina és la generació Z per a aquells que no la tinguin ubicada?
0: Això ens ho Roger ens ho dirà, perquè jo tampoc... Els joves, vaja.
1: Bueno, la Laia ha dit post-11S, per tant ja tens una data exacta de 2001, però segons alguns models diuen... Nascut a partir del 98.
2: Mira, els que tenen ara mateix entre 14 i 29 anys, més o menys.
0: Exacte, o sigui que els que n'estan fins als que en fan 30 ara, diguéssim, no? A veure, és el que us deia, eh? Com que hi ha com uns condicionants que els han influït inevitablement. De fet, ho comentàvem l'altre dia amb el final de la gran cita aquí als experts. Què passa quan en un programa on s'hi va a lligar comencen 100 persones i es forma una sola parella al cap de 6 mesos? L'índex jo el trobo baix.
1: És molt baix. Com la vida, sí.
0: Clar, exacte, doncs com la vida, no? Al final és una de les conclusions que s'han dedicat a analitzar les causes tot plegat, és que potser hi ha desajustos entre allò que volem en una parella, en un pla teòric, i allò que ens atrau a la vida real, que això també és el que passava a la gran cita, és a dir, per un cantonava la teòrica compatibilitat i per l'altra, doncs, la química, allò que et sents bé amb aquella persona, que igual després que no tens res a veure. I que això és un problema. La gent no sap què vol. Què vull? Allò que el check, check, check, o vull sentir-me bé i que em faci riure,
1: saps? És un grup de música, també. El check, check, check.
2: La mare dels ous és el que acabes de dir. La gent no sap què vol.
0: Exacte. Tenim gent que no sap què vol. Potser més homes, sobretot. Moltes dones, joves, però cansades de no trobar ningú que busqui el mateix que elles.
2: Per tant, saben què no volen.
0: Exacte. I els homes justament no saben què volen. També tenim que parlem de més que mai de comunicació, però en canvi les xarxes tenen dades de codis que no tothom sap desxifrar. A vegades els codis són confusos i això destarota molt a la gent i no li dona la seguretat de saber cap on va. També les enquestes ens parlen que la gent ja vol conèixer la gent de viva veu i de cara a cara. És a dir, estan deixant la generació Z a marxes forçades les aplicacions per lligar. Sembla que...
1: He llegit diverses sociòlogues que diuen precisament això, que un dels problemes és que abans vull dir fa 50 anys, fa 5.000, tenies 5 o 6 o 7 persones al teu poble i et casaves amb una d'aquestes. Ara tens tot el món.
0: És com quan has de buscar informació, sí, o quan has de tirar una pel·lícula a Netflix, sí, sí, que el que fa és tirar-te enrere, doncs justament això.
1: I li sumes la idealització que deies tu, eh?
0: Ah, exacte, i a sobre les expectatives, la gent té les expectatives basades en el que veu a les xarxes socials i bueno, ja se senten uns fracassats i ja creuen que no trobem mai ningú.
1: Oients, digueu-nos què us semblen els Zetes, si realment no trobaran mai ningú, i a més enllà d'aquesta pressió de les xarxes socials, si realment a l'hora de triar és impossible fer match, com el TEC, que avui en parlem tant amb vosaltres.

0: casa. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Ara, com us deia, parlem de sexe, o potser al contrari, Laia, recessió sexual. És un terme que assetja la generació Z i practicar menys sexe, podem dir que no és bo.
2: Home.

0: la pel·li noruega Den Stige Testoren, és a dir, la germanastra lletja, que la podeu veure també subtitulada en català. Va ser la gran guanyadora del Festival de Sitges a la tardor, premi a millor pel·lícula, no vaig poder veure-la al festival i he aprofitat ara que està a plataformes. Han descrit aquesta pel·li, que és el debut de la directora Emil Blichfeld, com una reversió o una relectura del conte de la Ventafocs.
1: Ah?
0: Tot i que jo, abans i sobretot després de veure-la, em vaig dir a mi mateix, aquests contes, com la Ventafocs, per provocar debat o criticar temes actuals, tampoc és que cal, no cal canviar-los gaire. Doncs jo trobo que és una mica el que ha fet, eh? Òbviament, és una pel·li per adults de quasi dues hores que té terror i comèdia, per tant, no és com explicar un conte a un nen, però la història és bastant similar, eh? El que mola és com ha canviat l'enfoc dels personatges i com ha afegit amb més trames.
1: Hi ha sabateta de vidre?
0: Ui, si n'hi ha, ui, si n'hi ha.
1: A veure.
0: A la pel·li, el que mola, que el conte ja el coneixeu, mola els temes, hi ha tema de classe, tema pressió estètica, que és el més important, i el pretty privilege, que una mica tot això ho podria deduir, però mola com els ha anat desenvolupant, eh? El tema de classe social mola perquè la pel·li es recrea bastant en el plantejament. Veiem el que no surt als contes, que és com les germanastres i la madrasta arriben a casa de la Ventafocs. O almenys a mi no em sona com ho expliquessin.
1: No, no és veritat.
2: No.
0: Sí, la pel·li comença amb el carruatge.
1: Exacte.
0: I arriben, en aquest cas, arriben a la casa de la Ventafocs per casar-se amb el pare de la Ventafocs.
3: Cert.
0: Ok. Fet que fa que al principi la Ventafocs no ho rebi massa bé, una madrasta, una germanastra, les tracta malament, però...
1: Aquí es veu perquè després la tracta malament amb ella.
0: Sí. El tema és que el pare de la Ventafocs mor i se n'adonen que elles havien sigut enganyades, que també estava a la ruïna. Per tant, el que fan és quedar-se amb la casa i a la Ventafocs la fan fer d'això de criada. Tampoc li anirà molt malament a la Ventafocs, perquè té bones cartes, que és una mica del que tracta aquesta pel·lícula.
3: Ah, sí, eh?
0: A partir d'aquí veureu...
3: I quines són les bones cartes?
0: És la més guapa. Vull dir, és clarament...
3: Això no falla mai, eh?
1: Sí, a la pel·li original també és així.
0: Sí, és la germanastra lletja. El tema és que la protagonista d'aquesta pel·lícula és la germanastra, és l'absoluta protagonista, i el tema principal, com us dic, és la pressió estètica. En aquesta pel·li veureu com fan experiments realment sobre la germanastra i la seva mare i ella mateixa perquè el dia del ball sigui la més guapa i es pugui casar amb el príncep, que és al final és que és com un concurs de bellesa, no? Veureu, estem parlant de tota mena de manipulacions corporals. Estem parlant d'untar-se tot de cremes que realment són tòxiques, com a l'actualitat, eh?
1: Sí, la realitat.
0: Líquids que no t'hauries de posar als ulls. Una mena de màscara per redreçar el nas a la força. Menjar-te un ou de solitari expressament per tenir el paràsit dintre el teu cos i aprimar. Òbviament, deixar de menjar també, eh? Per no dir, Sergi, aquí va el tema, si en algun moment t'has de posar una sabata i et sobra un dit o dos, imagina't què pots fer amb aquests dits, eh?
1: És que a la pel·li de dibuixos original jo me'n recordo el que és com un 43 de la germana.
0: Com es torça el peu.
1: Exacte, es torça, que dius, li rebentarà el peu,
0: doncs,
1: pobre.
0: Aquí, com que ja és al final, fan servir ganivets.
3: Hòstia!
0: Hi ha el pretty privilege, que és un tema que en aquest, el privilegi de ser guapa, que podria quedar una mica ensorrat, perquè la Ventafocs és molt secundària, però jo trobo que ho hauria de destacar també, perquè la Ventafocs, em sap molt greu dir-ho, i no hauria de ser així, és en aquest context, fa el que realment vol. I, és més, no ha de fer res. Ja és preciosa. De fet, es folla amb uns Mossos de Quadra, que està bé que se'ls folli. Els deixa quan vol. Crec que podria tenir una mica més de tacte. Però, bueno, que es pot follar qui vulgui, una dona. Però el tema és que ella sap que és que el dia del concurs de ball, el dia del ball,
1: guanyarà.
0: Que és que guanyarà.
3: I això la fa dolenta, o és de l'espectador, no?
0: A veure, primer...
3: Cau malament?
0: Primer cau malament perquè tracta malament les nouvingudes. Després, quan la fan fer de criada, et comença a caure una mica millor. Però el tema és que no és la protagonista, la germanastra és la víctima de totes aquestes pressions.
1: Per tenir empatitzes amb la germanastra.
0: Sí, és la protagonista absoluta, clar, i empatitzes amb ella. I la Ventafocs, ara tampoc la vols jutjar per ser una tia rossa noruega preciosa, però el context, o sigui, el marc que et posa la pel·li és aquesta dona no haurà de fer res per aconseguir el que vol, que és quedar-se amb el príncep.
3: És la nova Rui de Pote, no? Una mica?
0: Sí.
1: Hòstia, tinc moltes ganes de veure aquesta pel·li.
0: No, ara, no sé com respondre-us a si realment té mala intenció o no, però jo trobo que no va de bons i de dolents.
3: Ja.
0: Va d'un context...
3: Com et marca el context?
0: Que és una pel·li així com de... Té una atmosfera, una fotografia fins i tot de conte de fades, de fantasia, de màgia, de terror, també hi ha molt de terror, però a la vegada dius... T'està parlant de l'actualitat, eh? Com tot el cinema, una mica realment, però aquí és molt, molt clar. Doncs les parts de comèdia també són divertides i les parts de body horror doncs, també són terrorífiques. La germanastra lletja d'Emil Blichfeld, és la seva primera pel·li, ja m'ha impactat. La podeu veure a Movistar, a Apple, a Filmin o a Prime. Si algú ja la va anar a veure a Sitges, que ens comenti què li va semblar, que trobo que és una digníssima guanyadora. Ara són les 8:08 del matí.
1: En Jordi diu que hem explicat tantes coses que ja no cal que la mirem.
0: No, perquè el que he explicat ho he explicat perquè sé que ja coneixíeu el conte.
1: Exacte.
0: Al principi he dit, és el mateix conte, no cal canviar res. Lo de la solitària és que em va deixar impactar.
1: Clar, clar, home, t'ho diràs.
0: Després has de fer que surti, saps com... Saps com es feia tradicionalment?
1: Sí, amb una espelma era?
0: No.
1: Buscar la llum?
0: No, posant llet perquè sortia a veure-se-la.
3: Ah,
0: sí. Això ja ho havia llegit jo abans de veure la pel·li. Sí.
1: Per favor.
0: Bé, doncs, oients, la teniu disponible a plataformes.
1: Si esteu esmorzant, endavant.

0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
1: Ja entra per la porta la Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Amb qui no deixarem el context educatiu, perquè hem de parlar de graduacions. El que puc dir allò de la meva època no es feia res, però en plan guai, no?
2: Ho pots dir en plan molt guai, perquè crec que pots estar molt agraït.
1: Vale, sí, sí, no. Cole, insti, i cole, insti, no vaig fer res, i a la facultat sí que era un acte en un teatre, però era un acte i ja està, vull dir, després cadascú va marxar a casa seva. La cosa també se'ns ha anat de mares. Vale, d'acord.
3: És per això potser que ens has seleccionat avui un dilluns a Fòria en aquest
2: moment. Ja, això?
3: Sí,
2: ja. Creieu que ja està gravant la càmera?
4: No, no tens de mirar-ho. Ara ho mirem.
1: Altres coses importades, que són pitjors, ja, no sé, els gender reveal parties o coses d'aquestes, però, vaja, el tema de les graduacions també et preocupa.
2: Bueno, és que jo estic molt, molt preocupada per les coses que he anat veient que han anat canviant respecte a la meva època.
3: De quines graduacions parles? Els que ja assoleixen pàrvuls, és a dir, els que han fet infantil, perquè ara es fan tot de poder.
2: Anem pas a pas. Jo, vagi per davant, que estic sempre a favor de celebrar la vida en totes les ocasions possibles. Només faltaria, no em posaré l'equip amargat de no celebrar les coses, o sigui, jo, aniversaris, naixements, casaments, comiats, enterraments fins i tot, si voleu fer una festa, feu-la, o sigui, jo estic a favor de celebrar, però una cosa és el què i l'altra cosa és el com. I si a mi em fotien mania les gravacions de la meva època, que ja n'hi havia, vale, ja n'hi començava a haver, en el que s'han convertit avui dia em fa autèntica vergonya aliena les coses que se m'estan arribant a explicar i les coses que estic veient a través de les xarxes socials, perquè això al final tot es publica. De fet, una graduació, jo penso que ara mateix el màxim objectiu és que tothom vegi què ha passat en aquella graduació, no? Vull dir que ja hi ha com una mica aquesta mania d'exposar-ho tot.
3: I pressió per aquí mig, pressió fins i tot estètica, eh? Això és un altre tema.
2: No. O sigui, em sap un greu profund per les famílies i les alumnes que voldrien acomiadar l'etapa acadèmica amb una festeta normal i corrent, amb quatre ganxitos, amb la roba de cada dia i ja està. Però què passa? Que hem vist massa Disney Channel, efectivament.
3: Poli a High School Musical, sisplau.

0: és què està passant amb aquests vestits de casament que em porten aquestes noies de quart d'ESO de segon de batxillerat a les graduacions. O sigui, és que imagina't combinar el mal de cap de la CL, perquè al final les de batxillerat estan estudiant, amb la preocupació de per si trobes o no trobes el vestit de graduació, que és que jo em mato. De veritat, o sigui, és que no les envejo gens, aquestes pobres noies.
1: Saps què és el més greu? Que jo crec que hi ha fins i tot les que acaben sisè de primària.
0: A més, caríssims aquests vestits. Com si no fos prou evident la desigualtat econòmica que hi ha moltes vegades, com perquè aquell dia dius, mira, com per si no ens l'havíem adonat, anem a treure-ho a passejar, no? Això que portem tots a dintre. Jo t'he de dir que a batxillerat l'únic que volia era no trepitjar mai més aquell institut i mirar a veure el món. Però si pel que fos m'hagués encarinyat una mica amb els companys, amb els mestres, que també és normal, i vols acomiadar doncs, l'etapa en si, jo amb un súperet normal en una pizzeria i una mica de festeta ja n'hagués tingut prou, tothom content. Bueno, jo no hi vaig anar a la graduació de segon de batxillerat, em sembla que vam fer com una mena d'acte a l'institut, però me la va pelar, vale?
1: I qui ho vol, això? Ho vol als centres? Qui persegueix aquest tipus de festa? Els pares? O sigui, les famílies? Els
2: nanos? Jo crec que les famílies tenen bastanta culpa, eh?
1: Sí?
0: Sí, jo crec que a l'adolescència ja és una cosa de copiar, no? De mimetitzar amb les coses que han vist a internet, a la tele i els altres instituts. Abans ja, que ara hi entrarem, em sembla que és una cosa de les famílies absurda, que és que... Bueno, és que no sé ni com posar-m'hi amb això. En tot cas, què m'estàs dient de passar la tarda asseguts en un auditori i anar sentint parlaments absurds sobre la meritocràcia? Perquè a sobre es va amb aquesta cantarella. O sigui, hem arribat aquí gràcies al nostre esforç, hem superat els obstacles, tal, bueno, alguns més que altres, hermano. O sigui, alguns han anat a acadèmies i altres no. Alguns tenen unes famílies que estan per ells i altres no. Passa que en aquell moment encara no n'ets conscient. Tampoc és que sisè de primària hagis hagut d'exprimir-te gaire el cervell, que has après a fer de divisions amb decimals, petit indi, vull dir.
2: Jo crec que...
1: Collona, gràcies!
2: Es parla una mica més, potser, o s'intenta de parlar de les amistats que has fet i la gent que has conegut, no?, i que has crescut com a persona en aquest entorn, almenys a la primària, eh?
0: Home, és que què més pots dir, no?
3: Clar.
0: És
3: que ja ni parlo... També d'infantil, no? D'infantil n'he vist alguna foto.
1: I tant!
0: Ja ni parlo de gradacions d'infantil o de llar d'infants,
1: sí.
0: Perquè em sembla directament maltracte infantil.
1: Nens de 3 anys amb birret, això s'ha vist, eh?
0: Sí, això tu ho has vist a casa teva, fa
1: poc. No, a casa meva no ha anat.
0: No ha entrat mai un birret a casa teva, encara.
1: D'entrada, no.
0: Gràcies a Déu.
3: Recordeu l'escena del part de The Pit, que és el protagonista estirant allà un nadó de l'úter de la mare?
0: Sí.
3: No, és que li posen birret ja allà.
1: Has nascut.
3: En plan, un diploma yanqui.
0: Estan bojos els americans amb lo dels birrets, però què els hi passa?
2: Sí, és una bona pregunta.
0: En tot cas, jo no sabia que era un birret abans de graduar-me, o sigui, em van haver de dir, no, la referència és aquesta dalt, perquè és una cosa que no forma part de la nostra cultura.
2: És que el birret jo no posaria ni a la universitat aquí, vull dir que no cal, quina absurditat de cerimònia en general.
0: Bueno, aquí la universitat es posa com aquella cinta així.
2: Raríssima.
0: Bueno, aquí estic parlant de les coses de l'etapa obligatòria, perquè em sembla que són les més ridícules, però a la universitat tampoc em sembla que tinguin cap tipus de sentit. Actes de graduació, que a sobre ni et coneixes amb els companys perquè t'has passat 4 anys sense anar a classe i fent avaluacions úniques.
3: A cinquè de periodisme també coneixia molt poca gent i el birret era el mateix per 70 persones. Ens l'anàvem passant i no era de la uni, era d'una empresa de fotografia.
2: Encara
0: pitjor. I has de pagar, a sobre, per llogar-ho i perquè et facin les fotos i treus el rotllo. Això, ja ni parlo de les graduacions d'infantil o de llar d'infants, perquè em sembla directament maltracte infantil. Enhorabona per haver-te après els colors en anglès. És el primer pas per entrar a Harvard, no? Vull dir, és que clar, què has de dir en aquella graduació?
2: No, clar.
0: El discurs aquest aspiracional que ens envia tots a teràpia als 30 anys no us interioritza en un dia, tampoc, no. Porten anys menjant-te el cap amb la idea que si et canses molt arribaràs molt lluny i que el més important a la vida és poder-te pagar una casa amb piscina millor que la dels teus pares. O sigui, és una cosa que portes allà picant pedra des que tenies 5-6 anys, no?
2: Pobrets.
0: El que dèiem, les fotos de la orla. Déu meu, quin horror! O sigui, a més, almenys a les de l'ESO, a batxillerat, que estàs en aquell moment estrany de la teva identitat.
2: Sí, és un mal moment.
1: Molt mal moment.
0: Bastant disfressat per fer-te aquella foto que després ni et reconeixes. Passen els anys i t'agafa per mirar les fotos i dius, aquesta tia qui és? Jo crec que va ser el primer dia de la meva vida que vaig agafar un colorete i la planxa del cabell... I clar, és que em va quedar una cara que no era la meva, m'entens?
3: Si anem més enrere, a la meva època, per així dir-ho, la foto de l'orla de l'Insti, cadascú portava de casa una foto de carnet i la donava. O sigui, ja està, no hi havia ni fotògraf.
0: Mira, almenys sorties una mica amb la teva cara real, però de veritat que a vegades quan miro aquelles fotos que tots ens vam arreglar moltíssim per fer-nos-les, pensava, però aquestes persones...
2: Jo sé que no ho discut, que això deu anar de mal en pitjor.
1: Sí, això es va americanitzant cada cop més.
0: Ja hi ha una bretxa entre vosaltres i jo, imagineu-vos entre jo i la gent que està fent ara les graduacions.
1: És que ja no portaran birrets. se'ls hi afegirà amb intel·ligència artificial.
2: Però mira, millor,
0: això. La foto també, això sortiran tots guapos i no caldrà que s'arreglin.
1: És possible.
0: L'únic que penso que val la pena de les graduacions és el reconeixement. Els mestres que porten aguantant d'allà tota aquella etapa acadèmica,
2: sí,
0: que si no, a vegades no tenen aquest espai on els alumnes els hi puguin dir col·lectivament doncs, tot el que els ha portat i agrair-los el seu acompanyament durant aquests anys. També et dic, res que no es pugui fer l'últim dia de classe amb una mica de pica-pica, ganxitos, un geladet, sí, un flash, unes postals escrites a mà moníssimes, que això després els mestres els hi fot una il·lusió de Déu. Tampoc fa falta que feu cap regal absurd que sigui una peça de joia amb la inicial de tots els alumnes. I, bueno, és que això es fa, també. Sí, un altre dia ja parlarem dels regals dels mestres.
1: I bosses de mà, exacte, i que en t'implores.
0: Però ells són feliços amb quatre dibuixos.
2: Saps
0: i una mica d'agraïment públic.
2: Nosaltres
0: ja
2: una projecció de fotografies des de que eren feien molt petits fins que ara...
0: Això fa il·lusió, això fa il·lusió. No fa falta fer un acte...
1: Música en xarango?
2: Doncs mira, no, jo no ho he muntat, però no descartis.
0: Sí. Ara és moltes gràcies, ja.
3: Vareu, Laura, hi ha oients que diuen que enguany ho petaran a les graduacions als col·les a Tuturutu, de Siderland, i de Mamaduixa, quina cançó hem dit?
0: Festa final de curs, jo estic a favor de fer una mica d'espectacle.
2: Clar.
0: Però la graduació en si, que és estar assegut i fer-te fotos guapo,
2: i prou. I posar l'elegància, posar-te elegant, això fora.
0: Passeu de les graduacions, algú ha d'aturar aquest circ, confiem en les futures generacions que m'estiguin fins als collons ja i passin de tot.
3: Mira, tenim persones afectades, com la nostra oient, la Núria diu, és horrorós, això de les graduacions. I he hagut de viure dues de la meva filla, ESO i batxillerat, més la de l'ESO del meu fill, que l'any vinent ja tocarà la de batxillerat seva.
0: Clar, és que la mesa de batxillerat és ridícula perquè fa dos anys que has fet una altra graduació.
3: I diu, noi, tots, nois i noies supervestits, no anem bé, no hi ha qui ho pari.
2: Quin horror.
1: Va, ballem una mica.

0: sintonia de Els Catalans Fan Coses, l'espai de la Laura, que avui ens destaca que els catalans fan coses com ara els coros de la segona Pasqua. Recordeu, els de la metròpoli, que dilluns és festa a Barcelona. Recordeu
1: així
0: que aquí
1: és.
0: Farem programa igualment i farem risses de la gent de capital.
2: A Barcelona hi ha 120 municipis més.
0: Ah,
2: diria que és més o menys és mig país.
0: Sí, sí, sí. Déu-n'hi-do.
2: Fins a municipis de 32 comarques.
1: Sempre m'ha semblat una mica una injustícia a mi, que aquest estrany festiu.
2: Sí.
1: Home, era allò com... Hi havia molts pobles que era com el poble del costat sí, aquí no.
2: Sí, sí, sí, és així.
1: Sí, el poble passa. Festiu a tot arreu, ja està, toma pel cul.
0: Però els festius locals sempre és així, no? Un sí o no.
1: Ja, però no coincideixen. Ja,
2: són escollits.
0: Sí, sí.
1: També té poca personalitat la segona Pasqua en general, perquè no hi ha com tampoc grans festes populars. El que jo sí que us vull explicar és que el meu barri, on visc des de fa 5 anys, la Barceloneta, és un dels pocs llocs on penso que sí que hi ha una festa pròpia d'aquesta festivitat que hi ha, que és un dia no laborable, doncs com a mínim fem alguna cosa, no? I és una festa que m'ha costat molts anys d'entendre, vale? Vull dir, jo he hagut de fer moltes preguntes per intentar entendre què collons es celebra en aquest barri durant aquests dies.
2: Té alguna cosa a veure amb les caramelles?
1: No ben bé. O sigui, també hi ha un fil conductor que és com la música i la cercavila pel carrer, però jo el que em passava era que jo em llevava el dissabte al matí, que a més és un dia que tu normalment vols dormir perquè estàs cansat de la setmana, a les 7 del matí amb una xaranga a tope, però a més que no callava ja en tot el matí, vull dir, no és allò que dius, bueno, passa i jo torno a dormir i ja està. No, o sigui, ja començava la festa a les 7 del matí i no parava. I després el dilluns, que també és festiu, però bueno, jo què sé, jo per exemple aquí a la ràdio venia a treballar igual,
0: clar.
1: perquè treballem per tot Catalunya, doncs ara, també a les 7 del matí una altra vegada unes xarangues que flipes. Jo pensava, però què collons hi passa, tio? I a més sense massa fil conductor, o sigui que costa una mica trobar-li el sentit, perquè simplement veus xarangues pel carrer i com una mena de grups festius que van vestits uniformats, però no acaben d'entendre què estan fent.
0: No?
1: O sigui, no és un ball tradicional, tampoc, que dius, doncs mira, estan fent un seguici i cadascú va fent el seu ball. No, o sigui, van fent festa pel carrer, gent uniformada amb una xaranga davant. Amb una xaranga que, a més, no és ni del barri ni res. Vull dir, són contractades perquè, clar, no hi ha tanta xaranga al barri com perquè cadascú porti la seva.
2: Tenim el son de la xaranga, a veure com sona?
1: Sona així.
2: A veure com sona.
1: Si això us ho heu d'imaginar, és de les 7 del matí, vale?
2: És com una batucada.
1: Està bé, sí, com festeta, una mica de vent, versions, la gent canta, la gent veu i tal. Jo, ja us ho he dit abans, jo no estic mai en contra de cap celebració, i més si és una cosa arrelada al barri, popular i tal, però a mi és veritat que no acabava jo de combregar amb aquest tema perquè no hi trobava el sentit. Fins que investigant i preguntant també gent del barri vaig acabar descobrint d'on havia sortit això dels cors. Perquè cors, jo pensava, però cors de què si no canten, si van amb xarangues? Vale. Ens remuntem a mitjans del segle XIX, quan el famós, perquè té molts carrers a tot Catalunya, músic i polític Josep Anselm Clavé, ara va decidir que potser hauríem de fer alguna cosa amb tots aquests obrers que després de treballar anaven a passar la tarda a la taverna. I llavors es va inventar com una afició de muntar uns cors humorístics, bueno, els treballadors doncs cantaven i feien com cançons satíriques del seu propi gremi, no? Doncs per al gremi de forners doncs acabaven i cantaven i versionaven cançons que anessin sobre fer pa, jo que sé, m'imagino. I llavors van com muntar aquesta mena d'afició per intentar evitar doncs que la gent bàsicament anés a emborratxar-se tota la tarda després d'anar a treballar, no?
3: Els cors de Clavé.
0: I tant.
1: Sí. Fins que després ja van deixar de cantar, van quedar només una mica com per fer activitats populars i culturals, i ja es van passar a dir els cors muts, perquè no cantaven. I el que passava era que durant aquest cap de setmana marxaven fora com a fer una festa seva interna, o si també eren comerciants, doncs al principi de la tradició s'aprofitava per intercanviar els seus béns en altres municipis, i llavors marxaven el dissabte al matí i tornaven el dilluns al matí. Llavors a la sortida els feien com una mena de comiat a la gent del barri per dir-los adéu, que us vagi molt bé la vostra aventura, i quan tornaven el dilluns al matí els tornaven a rebre també amb una mica de festa. Llavors això s'ha convertit en una festa perquè sí, a tot el barri, on el moment àlgid és el dissabte al matí i el dilluns al matí, representant aquesta sortida i aquesta arribada. Coses una mica fosques d'aquest tema. Clar, a mitjans del segle XIX les dones no treballaven. Llavors, què feien els homes treballadors quan marxaven de cap de setmana a fer les seves festetes?
0: Doncs
1: pues, bueno, millor que no ho preguntem.
0: Sí, bueno.
1: Llavors se n'anaven fora i tornaven, i llavors pues, tornaven
0: més relaxats, no?
1: Suposo que més relaxats.
3: De la festeta s'acaba la festeta, no?
0: Sí.
1: I res, i ara mateix, doncs si veniu a la barri de la Barceloneta també es fa el Raval, em sembla, i el Poble Sec, aquests cors que es va inventar en Sant Clavé per intentar que la gent no s'emborratxés després de la feina. Aquest cap de setmana doncs hi ha festa, hi ha xarangues al carrer, hi ha concerts, hi ha, bueno, una mica de disbauxa.
0: Justament aquestes xarangues jo crec que el MAM deu anar acompanyat.
1: No, no, des de les 7 del matí fins a les 7 del matí de l'endemà, la gent borratxa pel carrer, és molt heavy. Vull dir
4: allò que s'havia de proposar clavé potser no ha acabat de reeixir.
1: No, el propòsit de que la gent no passi les seves hores lliures fent el mal, sí, no l'ha acabat de, no li ha acabat de funcionar. Jo personalment no gaudeixo gaire d'aquesta festa com a veïna de la Barceloneta, i aquest cap de setmana intento pirar-me sempre. Va. Ara no seré la típica veïna que denunciarà pel soroll i res, jo simplement dic, a mi no m'agrada, jo aquest cap de setmana me'n vaig i ja està, i el dia que jo acabi com fent una mica d'enllaç i de relament amb el que és el barri, doncs potser m'acabarà agradant. Sí,
4: recordem que tu ets arribat a aquest barri on ja s'hi feia això des de fa anys.
1: Sí, però crec que cal una reformulació.
4: Que arriba al costat del campanar i diu, traieu-me aquestes campanes.
1: No, jo no vull que treguin res, simplement faig una proposta de reflexionar sobre si aquesta festa pot tenir un sentit una mica més profund, que no sigui tajar-se pel carrer de 7 del matí a 7 del vespre. Ja està, és una cosa que demano. També et dic que em fa certa il·lusió veure els cors, perquè encara tenen com una mica aquest esperit del seu gremi, porten una mena d'estàndards que representen l'antic ofici que representaven, no? Al cas de Barceloneta hi ha molta cosa relacionada amb el mar, pescadors, mestres d'aixa, etc. I es veu que el Raval i altres llocs, doncs hi ha doncs, més ferreters, fusters, etc. Això em sembla un homenatge als oficis curiós i xulo. Ara, potser haurem de donar una mica més de contingut que no sigui anar amb una xaranga pel carrer. Però bueno, tenim temps encara de refundar-ho tot.
0: Demà és l'aplec del Cargol, per si vols fer algun pla.
1: És veritat, també hi ha temes a Lleida. Bueno, doncs que us ho passeu superbé. Em sembla que també és una mica un rotllo d'aquests que a vegades perd el sentit.
3: Sí,
1: però ja ens ho dirà la gent d'allà, que jo amb això no vull fotre perquè no ho conec.
0: Oients de Ponent, ja podeu començar a fer la vostra prèvia, a dir-nos si la cosa ha anat derivant a tota mena de celebracions i de gent torta.
3: Sí.
0: I dilluns o dimarts, quan estigueu més tranquil·lets, ja ens feu la
1: crònica. Sí, home, sí, que us ho passeu molt bé.
0: Gràcies, Laura.
4: Adéu, Laura.
1: Adéu.
0: Ens quedem amb els Oques. Gràcies.
1: Adéu, Laura Grau.
0: Adéu, Laura Grau, amb el seu

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel, tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa de ràdio o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional de ràdio. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres de moment amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem només de retencions amb molta menys intensitat que de normal. A hores d'ara no es registren incidències destacables. I a lentitud, als voltants i accessos de Barcelona, sobretot cap al nus de la Trinitat, on es reben retencions per la C-58 des de Ripollet. També hi ha afectacions de retruc, com és habitual, a la ronda de dalt, amb congestió en aquest cas fins a Canyelles, en sentit sud, i també la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins a la Barceloneta. El Llobregat també és un sector on ja comencen a formar-se doncs algunes cues, sobretot per la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, o també en aquest sentit per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts. Per últim, al sector del Vallès també tenim retencions, més enllà d'aquesta C58 també a la AP7, també amb poca intensitat, però al punt de Barberà en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I pel que fa a la previsió del temps, com sempre, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un divendres que comença força tranquil i ja suau a pujar la temperatura mínima, i aquest matí simplement amb alguns núvols o algunes boires, de fet, que hi haurà cap a les Terres de l'Ebre. Al llarg d'aquesta tarda, aquestes boires en algun moment arribaran a fregar la Costa Brava, sobretot quedaran sobre el mar, però en general la tarda serà solellada, simplement amb alguns núvols cap al Pirineu, i una temperatura elevada, de fet, avui com ahir o més. Arribarem a fregar els 35 graus a l'Ebre i sobretot a les comarques de Ponent, i aquests 35 graus, aquest ambient de ple estiu, continuarà al llarg del cap de setmana amb tardes d'algunes nuvolades al Pirineu i també núvols més baixos amb boires arran de mar, sobretot a la Costa Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de la Mont Carvajal.
4: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
5: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
4: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa 2 mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada 2 mesos.
6: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
4: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: El govern aprovarà la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment els municipis petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
7: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. locals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
8: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
9: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuneixen avui per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació amb Educació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, juntament amb Comissions Obreres i la UGT, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en representació del govern.
10: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
11: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
1: Durant aquest dijous, mentrestant, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar les protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga, convocada pels sindicats. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 docents han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. L'escola La Sínia de Vic denuncia problemes de salubritat provocats pels fongs i les humitats de les filtracions d'aigua que s'acumulen a la teulada i que baixen per les parets del centre. El Departament d'Educació ha anunciat una inversió d'1,3 milions d'euros per actuar-hi, però no ha concretat quan ho farà. El professorat i l'AFA es plantegen, si no se soluciona aquest estiu, no començar el curs al setembre. L'han anat a visitar els companys del Nou TV.
12: La directora de l'escola, la Sínia de Vic, Mireia Escobar, feia broma aquest dimecres al matí amb els alumnes d'una de les aules del centre dient-los que, entre les humitats de les parets, havien d'intentar trobar les cares de Belmez. I la raó no li faltava, perquè tal és la magnitud del problema que els més petits hi poden arribar a distingir tota mena de formes. Les filtracions d'aigua que pateix el centre des de fa anys han provocat fongs i humitats que s'han accentuat en períodes de pluges abundants. La direcció es queixa que s'han anat fent pedaços, però no se soluciona l'arrel del problema, que és el mal estat de la teulada.
13: Es va fer com una actuació a la cuina que era urgent i després van dir que vindrien a fer un tractament a les parets, que traurien les fustes malmeses i això, però d'això ja fa 3 setmanes i veiem que la cosa no acaba d'avançar.
12: Els problemes estructurals no són l'única preocupació. Les afectacions respiratòries derivades dels fongs i les humitats que poden tenir els alumnes ara són la seva inquietud principal.
13: És que entres a qualsevol aula de les que hi ha filtracions i fa olor d'humitat. I llavors això ja ens van dir que no és saludable, vull dir, tothom sap que si hi ha floridura negra és tòxic.
12: Si aquest estiu no es posa fil a l'agulla per tractar els fongs i actuar a la teulada, es plantegen no començar el curs al setembre.
1: Un quart de vuit del matí, 8.000 ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. Ens ho explica en David Navarro.
14: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del Naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
15: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
14: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: Ficosa ha proposat reduir de 172 a 113 els acomiadaments dins de l'expedient de regulació d'ocupació que van anunciar a l'abril. Tots afectarien la planta productiva de Viladecavalls, ja que en el cas del Departament d'Enginyeria, la direcció ha plantejat suspendre els contractes de 38 empleats a través d'un expedient de regulació temporal d'ocupació durant 18 mesos. Pel que fa a les indemnitzacions, s'han posat sobre la taula pagaments de 18 dies per any treballat en 15 pagues, unes xifres que fonts sindicals veuen irrisòries, ja que es tracta d'una plantilla amb la mitjana d'edat alta. La proposta, doncs, no ha convençut el comitè d'empresa, que la considera insuficient i amenaça amb una vaga. Aquest dijous, coincidint amb la mediació, els treballadors s'han concentrat davant d'Empresa i Treball i aquesta és l'anàlisi de Sole Beltrán, que és la presidenta del comitè.
16: Són causes productives, però actualment el comitè no les reconeix, perquè és una multinacional catalana que a dia d'avui té beneficis i ha percebut 13 milions d'euros en ajudes públiques. Volen diversificar cap a la defensa. Això ens preocupa molt perquè serà un sector que no portarà tants llocs de treball com ara tenim.
1: Familiars de persones amb discapacitat s'han manifestat davant de la delegació del govern a Tarragona per reclamar que continuï el servei de transport adaptat al curs vinent. Són més de 50 famílies de la comarca les que necessiten l'autocar per anar als tallers ocupacionals i, de moment, el servei s'acabarà el juliol, segons ha anunciat el Consell Comarcal. El motiu és que la Generalitat no ha actualitzat el finançament i la licitació ha quedat deserta. Les famílies expliquen que sense aquest servei moltes persones no podran anar als tallers i hauran de quedar-se a casa. Núria Benito és representant de les famílies.
17: Vam rebre una notificació al febrer del Consell Comarcal en la qual se'ns notificava que a partir del 31 de juliol el transport adaptat que agafen els nostres fills i filles que van a tallers ocupacionals deixaria de prestar aquest servei. Aleshores, pues bueno, volem reclamar que continua aquest servei perquè és essencial per als nostres fills i filles, o sigui, és que és inviable.
1: Una altra protesta en aquest sentit és la que han protagonitzat una trentena de famílies de les comarques, en aquest cas de Girona, amb fills amb discapacitat, que han impulsat la plataforma pel dret a la mobilitat inclusiva. Ho han fet arran de la decisió de la Generalitat de retirar-los l'accés al transport escolar quan compleixen 18 anys. Fins ara, aquests joves i adults ocupaven places lliures als autobusos que traslladen alumnes amb discapacitat als centres educatius per poder arribar als seus llocs de treball. Des de l'executiu han argumentat que no podran fer ús d'aquests aquest servei, ja que no consten al registre d'alumnes de Catalunya.

0: Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors per la distància i el cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, el Carles Campos. Ja han parlat els companys de TV Mataró. I ens amplia la informació l'Oriol Debat.
1: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
2: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del

0: del futbol femení.
1: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensar en la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
2: Visca el femení, visca el Barça!
3: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt txè vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-lo, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Osasuna, amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Amb tot, un dels capitans, Edu Expósito, es mostra optimista de acabar la Lliga amb un triomf a casa.
4: Sería increíble, ¿no? Después de... Bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro, que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y, lógicamente, nosotros el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
3: Cop dur per al Lleida Club de Futbol en la lluita per sobreviure. L'inversor francès que havia de salvar el club i abonar prop de 2 milions d'euros ha resultat ser un estafador. Dimecres era detingut pels Mossos d'Esquadra i aquest dijous ha passat a disposició judicial, ja que tenia un ordre de detenció prèvia emesa per l'Audiència Provincial de Barcelona. Ara el club té fins al 5 de juny per eixugar els deutes amb Hisenda i la Seguretat Social i evitar la liquidació de l'entitat. Des del club no són optimistes, tal com apunta l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
5: Ara mateix, com he dit, no hi ha futur. Sí que ens activem quan veiem que i comencem a treballar amb els Mossos sobre la possibilitat que això pugui ser un engany. Ens activem i mantenim converses amb gent que ja havíem estat parlant, però realment avui és molt complicat. És molt complicat.
3: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nielsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial.
6: Torrelavega es un equipo que juega bien, que nos puede hacer problemas, pero bueno, nosotros estamos jugando en casa. Mi último partido, espero que me voy a despedir bien de la gente del Palau.
3: I demà es disputen els segons partits dels quarts de play-off de l'Hockey Lliga. El Lleida, que va perdre la pista del Liceo, necessita guanyar aquest segon enfrontament per empatar l'eliminatòria i forçar el tercer partit. Ens amplia la informació el Marc Piqué, de Lleida Televisió.
7: Al Pons, Lleida només li serveix la victòria si vol continuar viu al play-off pel títol de l'Hockey Lliga. En el primer partit a la pista del Liceo, els lleidatans van caure per un ajustat 3-2, gaudint d'ocasions clares per aconseguir, si més no, arribar a la pròrroga i obtenir un resultat positiu. Per tant, això es deixa ara sense marge d'error.
8: Bueno, la sensació és que no creiem que hagi sigut el millor partit de la temporada. Al final... La part positiva és que es va competir igual i, com bé dius, pues, vam tenir opcions fins al final. Així que, bueno, esperem fer un partit aquí a casa complet. Aquesta setmana s'està entrenant molt bé, jo penso, i jo crec que cada partit d'aquest cap de setmana doncs, ha de ser un partit dur i complet.
7: L'equip no ha estat capaç de guanyar el Liceo aquesta temporada, tot i que sempre li ha plantat cara, amb resultats molt ajustats. El partit es juga dissabte a les 6 de la tarda i els penyistes de la Plec tindran l'entrada gratuïta amb l'objectiu de crear un gran ambient al pavelló.

0: el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
1: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Cisco Ayats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.
0: L'edició d'enguany del FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català, girarà al voltant del cinema i la història. Se celebrarà a Roda de Barà del 5 al 13 de juny. El festival ha batut rècord d'inscripcions amb 335 produccions, de les quals 82 participaran a la secció oficial. El tret de sortida el posarà l'estrena mundial de Burundanga, la nova pel·lícula dirigida per José Corbacho. Aquesta casa participarà a la secció de documentals amb Operació Hiperita, la trama civil de la Guerra Química, una coproducció de TAC12 i La Xarxa, entre d'altres.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de la cadira buida. L'altre dia caminava pel poble i vaig veure una cadira, sola, al costat d'un arbre, enmig d'una zona de pas. No era res especial. Una cadira de plàstic blanc, una mica torta, d'aquelles que semblen esperar algú que no arriba mai. I mira, em va cridar l'atenció. I vaig estar temptada fins que vaig dir: vinga, va, seu un moment. I allà em vaig quedar, mirant el paisatge, escoltant el vent i deixant passar la gent que anava amunt i avall amb pressa. Aquella cadira, sense saber-ho, em va regalar un espai de calma. Era com si digués: Roser, para, respira. Aquest lloc és per tu. I en aquell instant, el temps es va aturar. Vaig pensar que les cadires buides tenen aquest poder. Poden semblar absències, records, silencis, però també són oportunitats. Una cadira buida és un escenari a punt de començar, un recordatori que hi ha un lloc esperant-te, encara que no hi pensis. I quan em vaig aixecar, tampoc havia passat gran cosa. Al final, només una cadira vella i jo, amb un moment de pau i reflexió que no havia buscat. Més aviat, el moment m'havia buscat a mi. Així que, la propera vegada que vegis una cadira buida fora de lloc, no la miris només com un objecte abandonat. Mira-la com una oportunitat. Potser ets exactament el teu moment de parar, seure i reflexionar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui justament s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al Pla de Barris. En uns instants buscarem la reacció a aquests acords pels pressupostos amb el portaveu de la CUP al Parlament, Dani Cornellà. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 22 de maig. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. I assistiran els sindicats Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a l'interior i a l'exterior de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per a dins i 3.000 per a fora. Dels esports us expliquem que el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Uleval Stadion. I pel que fa a la cultura, us expliquem que el podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 han guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Passen 3:30 de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora no es registren incidències destacables. Lentitud, això sí, el nus de la Trinitat amb retencions per la C-58. També hi ha afectacions a la Ronda de Dalt amb congestió fins a Canyelles i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Pel que fa al Llobregat, comencen a formar-se cues a la B-23 des de Molins de Rei i a la 2 des de Sant Vicenç dels Horts. Al Vallès, cues a l'AP-7 amb poca intensitat entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona i en sentit nord a Cerdanyola. I pel que fa al temps, arrenca un divendres que ens portarà temperatures pròpies de l'estiu. A l'Ebre i les comarques de Ponent es fregaran els 35 graus i la tònica continuarà així durant el cap de setmana. Serà, per tant, un dia força tranquil i suau. Aquest matí s'esperen alguns núvols i boires a les Terres de l'Ebre que tocaran durant la tarda la Costa Brava. Es preveu una tarda de divendres d'altes temperatures i assolellada, però amb alguns núvols cap al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se, doncs, el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris, i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
2: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
3: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
2: La líder dels Comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
4: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
2: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
1: Doncs el que ens explicava Lamont Carvajal, a poques hores de celebrar-se el Consell Executiu Extraordinari per encarrilar els pressupostos i activar el calendari que ha de portar-los al Parlament, parlem ara i avui amb la CUP perquè ens valori aquests comptes i com llegeixen el paper d'Esquerra Republicana i dels Comuns. Parlem, doncs, amb Dani Cornellà, ell és portaveu del grup parlamentari de la CUP. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
5: Bon dia, Helena.
1: Davant d'un país que porta 3 anys amb els comptes prorrogats i que necessita estabilitat urgentment, per què la CUP insistiu que aquests pressupostos són dolents?
5: Bé, perquè és una realitat que es veu a peu de carrer. Tenim un país incendiat amb moltes problemàtiques diverses, la comunitat educativa, el sector sanitari, problemes claríssims amb l'habitatge que, tot i els grans anuncis dels darrers anys, no es solucionen. És a dir, tenim la ciutadania cada vegada té més problemes per arribar a final de mes, de fet una gran part ja no hi arriben. Hi ha un augment dels productes bàsics, un augment de preus important, i no veiem que se solucioni absolutament res. I amb aquest acord que han arribat, entenem que no donen resposta en cap cas, doncs, a totes aquestes necessitats i urgències que té el país.
1: És per això que acusen Esquerra i els Comuns de tancar l'acord per dalt, és a dir, els despatxos, i sense escoltar ningú. Quina creuen que serà la conseqüència real d'aquest suport, segons la CUP?
5: Bé, aquest suport és una mica esperpèntic, perquè no dona resposta a totes aquestes, a tots aquests incendis, a totes aquestes problemàtiques que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. I per tant, doncs, és un pressupost que no dona cap tipus de resposta a les necessitats de la ciutadania. El Rodalies avui i demà continuarà funcionant malament. El sector educatiu continuarà en peu de guerra, el sector sanitari continuarà també amb les seves vagues i amb un servei que no funciona, és a dir, uns serveis públics en general que no funcionen, i la gent, tots els grans anuncis amb inversions en habitatge que ha fet el president Illa aquests darrers anys, sí, nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos. La realitat és la que és, un model que no respon a les necessitats de la gent, que respon en tot cas, bé, a aquest model del PSC de patada endavant i de no saber gestionar de cap manera el país.
1: Però vostè no considera que Esquerra Republicana i els Comuns han fet alguna aportació, han intentat una mica desviar, si més no cap a l'esquerra, aquest model de macroeconòmic que no els agrada a vostès del PSC? Ho dic perquè també des de Comuns han fet anuncis d'aquests 2.500 euros per habitatge, d'aquests 1.300 pel pla de barris, fins i tot els Comuns, i em refereixo a ells perquè han estat els últims a pactar, diguéssim, l'acord, han parlat de recalendaritzar fins i tot algunes de les seves prioritats precisament per donar aire i oxigen al govern perquè pugui pactar amb els sindicats educatius. És a dir, que alguna cosa de bo deuen haver aportat aquests partits, o vostès consideren que senzillament han estat anuncis i un xec en blanc?
5: Miri, nosaltres el que veiem és que aquests pressupostos, o és igual, les modificacions pressupostàries que han fet aquests darrers anys, tot han estat anuncis, propaganda, fum, i sempre en aquest sentit, no? De farem milers d'habitatges, millorarem les condicions de vida de la gent, i la realitat que ens trobem és que portem ja 2 anys de govern del Partit Socialista amb el suport d'Esquerra i els Comuns, i les coses no canvien. Parlen de progressisme, però al final el govern del PSC fa les mateixes polítiques de sempre, les polítiques liberals al servei d'uns pocs, i això ho veiem amb la quantitat de projectes que presenten, que no responen en cap cas a les necessitats de la gent. I sí que és veritat que fan grans anuncis i grans pactes de tant en tant, i anuncien milers de milions pels serveis públics, per l'habitatge, però la realitat els confronta dia a dia, i la realitat és que ni els serveis públics milloren, i ho veiem quan el sector públic està al carrer dient que això no funciona, o ho veiem quan qualsevol enquesta, qualsevol persona que parla, doncs cada dia arriba tard a la feina perquè no funciona el Rodalies, o no arriba a final de mes perquè no pot pagar o l'habitatge o la cistella bàsica de l'alimentació. I aquesta sí que és una realitat. Els anuncis són gratis i fàcils de fer, però la realitat es menja aquest govern cada dia, i realment és un govern que gestiona molt malament, que constantment els seus consellers i conselleres són reprovats al Parlament de Catalunya per la seva mala gestió i les seves males maneres. Ahir mateix la consellera Niubó i la consellera Parlon van ser reprovades, i aquesta és la realitat d'un govern que no sap gestionar i que funciona molt malament.
1: Doncs ho anirem comprovant amb el dia a dia. De moment, els pressupostos sobre la taula, avui a punt de tirar-se endavant. Ja veurem si passen, doncs, el tràmit parlamentari, que se suposa que sí, el juliol. Gràcies per acompanyar-nos, Dani Cornellà. Bon dia, que vagi bé.
5: Gràcies, bon dia.
1: Més coses, perquè el govern avui aprovarà, de fet avui no, la setmana vinent, una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
6: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
1: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional l'imputa, doncs, per organització criminal, per tràfic d'influències i per falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre elles una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
7: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
8: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
1: Quarts de vuit, avui també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris, com estava previst a la reunió. El sindicat majoritari, USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenacen amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
9: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic doncs que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
10: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem pues, amb una, no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria doncs, escalar d'aquí a final de curs.
1: Avui fa 50 anys del primer trasplantament de moll de l'os fet a Espanya, una fita mèdica i científica que va aconseguir l'Hospital de Sant Pau i que va situar Barcelona a l'avantguarda d'Europa en aquesta especialitat. Des d'aquell 22 de maig de 1976, Sant Pau ha fet més de 4.000 trasplantaments de medula. Ens ho explica la Maite Polo.
11: El primer trasplantament de medula a Espanya es va fer una nena de 13 anys amb leucèmia que havia recaigut després de fer quimioteràpia. La donant va ser la seva germana Bessona i va resultar un èxit. La malaltia va remetre completament i la pacient va rebre l'alta en 3 setmanes. L'operació no només li va salvar la vida, sinó que va obrir la porta a tractar altres malalties greus de la sang i el moll de l'os. El que fa 50 anys era una tècnica altament experimental, ha esdevingut una eina terapèutica essencial. Irene García i Albert Esquirol són metges adjunts d'hematologia clínica de Sant Pau.
12: El diagnòstic depèn de diverses coses. En primer lloc, d'una valoració clínica i a partir d'aquí decidim quines són les proves complementàries que hem de fer.
13: El que fem és presentar al comitè. Aquest comitè és un comitè multidisciplinar. El que fem és veure les característiques del pacient, veure la malaltia, veure si té indicació de trasplant i si té indicació de trasplant, doncs s'inicia tot el procediment.
11: Molts pacients, 3 de cada 4, no tenen cap familiar compatible i s'activa la recerca internacional. Ara bé, el 2014, Sant Pau va aconseguir una fita, fer trasplantaments a partir de familiars només compatibles al 50%.
1: I no deixem de parlar de salut per explicar-vos que aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. És la teoria que pretén demostrar un estudi en què participa l'Hospital Odontològic de Bellvitge de la Universitat de Barcelona. Ens en dona més detalls la Maria Sant Blas, de Televisió de l'Hospitalet.
14: Aproximadament la meitat de les persones amb hipertensió arterial també presenten malalties a la boca causades per infeccions als teixits on se situen les dents. L'Hospital Odontològic de Bellvitge participa en un estudi que pretén demostrar la relació entre aquestes dues patologies.
15: Quan tenim una boca que està bruta, que no està neta del tot, o tenim malaltia periodontal, això vol dir que tenim més bacteris del compte amb aquesta boca i predominen els bacteris patògens, els dolents, per dir d'alguna manera. Aquests bacteris produeixen una sèrie de productes de desecho que són productes inflamatoris. Aquests productes inflamatoris poden anar al torrent sanguini i participen en totes les malalties que hi ha un component inflamatori, malaltia pulmonar, malaltia digestiva, en Alzheimer i també en malaltia cardiovascular i entre elles la hipertensió arterial.
14: Actualment es troben en la fase 2 de l'estudi en la que es necessiten participants hipertensos per analitzar l'efecte en la malaltia d'un tractament dental intensiu comparat amb un tractament bàsic.
1: Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels reis. David Navarro ens ho amplia.
16: Responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
17: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I, a més, hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
16: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
1: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al Camp del València. El conjunt xe vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia, Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara el duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar el conjunt basc, que perdi el Rayo, que no guanyi el València i que el Getafe perdi contra l'Sassuna amb un mínim de 5 gols de diferència entre el triomf blanc i blau i la derrota dels madrilenys. Un cop garantida la permanència, el Haio Post Lleida afronta les dues últimes jornades de la Lliga ACB mentre treballa en el disseny de la propera temporada. L'entrenador, Gerard Encuentra, ha fet balanç del curs a Lleida Televisió. És una crònica de l'Eva Cortijo.
18: Treballa amb calma i analitzant bé la situació i com queda l'equip. Hi ha jugadors que tenen contracte i d'altres a qui ja s'ha dit que volen que continuïn, com és el cas de James Bateman, el nord-americà, que ha fet una gran temporada amb el Hajo Post Lleida. Tot després d'un any en què s'ha patit, una tònica que serà sempre així segons s'encuentra, i per això s'ha de posar més en valor.
19: Ho hem de posar en valor perquè el dia que ens desenfoquem i no celebrem la permanència com un èxit rotund, serà el primer pas que estirem preparant per a no mantindre's la categoria, no? A no ser que hi hagi una injecció de doblar el pressupost actual que tenim, nosaltres sempre som un dels candidats en estar en aquesta zona. Llavors hem de ser molt conscients que mantindre'ns és un èxit i és la nostra Champions particular.
18: El partit contra l'Andorra a casa serà l'últim de l'any al Barris Nord. Després només faltarà el que els lleidatans jugaran a Múrcia.
1: El Sant Andreu disputarà la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo després de superar el Terrassa als penals en el segon partit de l'eliminatòria de semifinals. El temps reglamentari va acabar amb empat a 9 al marcador i el duel es va decidir als penals. Les aturades de Martina Terré en els llançaments van acabar decidint el triomf andreuenc. La cita va ser el comiat de la jugadora del Terrassa, Pili Penya, que es retira als 40 anys després de més de dues dècades a l'elit. La madrilenya, autora d'un dels gols de les agarenques, va rebre al final del partit l'homenatge de companyes i d'afició.
20: Ara mismo estoy en una nube y he disfrutado muchísimo de este partido, del entrenamiento de esta mañana con mi equipo, de toda la semana, de toda la temporada. Me ha costado mucho, pero me quiero ir así, quiero irme con toda la afición, haciéndolo bien hasta el final y dando ejemplo hasta el final, tanto fuera como dentro del agua, y ahora es mi decisión de conocer también ahora a la Pili Penya fuera del agua.
1: El rival del Sant Andreu a la final serà el vencedor de l'eliminatòria entre el Mataró i el Sabadell. L'equip del Maresme té l'oportunitat de certificar la classificació aquest vespre si supera les Vallesanes a Can Llong en el segon partit de semifinals. El conjunt mataroní va imposar-se en el primer duel de l'eliminatòria per 13-6. En cas de triomf del Sabadell, el partit decisiu es jugarà diumenge a la piscina Joan Serra. El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop que des buida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Miquel 40 és el director del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's.
21: Gràcies a la xarxa Més, a Ràdio 4, vam guanyar el pitching del mercat audiovisual de Catalunya i amb ells ha estat possible fer aquest projecte. I si demà teniu una estona lliure, us convido a que escolteu la història d'en Sis Cuellats, que és en Francesc Tubau a la vida real i que per denunciar la repressió franquista va prendre un risc molt important a la seva vida. Va intentar posar una bomba a la discoteca Tiffany's de Platja d'Aro perquè el món ens mirés una mica i perquè el món se n'adonés.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Prevenció de caigudes.
3: Les caigudes són un problema comú, especialment entre les persones grans, i poden tenir conseqüències greus per la salut. Evitar les caigudes és fonamental per mantenir una vida activa i independent. Hi ha diverses mesures preventives que es poden adoptar, com mantenir una bona forma física, assegurar-se que la llar està ben il·luminada i lliure d'obstacles, i utilitzar calçat adequat. També és important revisar regularment la vista i l'oïda, ja que aquests sentits tenen un paper clau en l'equilibri i la coordinació. Amb aquests senzills consells es pot reduir significativament el risc de caigudes i millorar la qualitat de vida.
1: Salut activa.
4: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Ser conscients, sobretot, dels nostres límits i evitar riscos innecessaris és molt important per evitar les caigudes. Llavors, el que també és molt recomanable és mantenir un bon estat físic. O sigui, fer un treball de força, fer un treball d'equilibri, de coordinació, ens serveix molt, doncs, per la prevenció de les caigudes. També és important prestar atenció a l'entorn, a el que ens envolta, no anar per llocs complicats, llocs que podem controlar més o menys. Molt important a casa tenir una bona il·luminació i vigilar molt amb les catifes i de més, sobretot que estiguin ben subjectades per no caure.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
7: Bon dia. Avui s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva dels pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. El govern celebra a les 9 del matí un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte dels nous comptes i més tard la consellera Alícia Romero els durà al Parlament, on començarà la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. L'executiu d'Illa podrà disposar dels nous comptes, els primers de la legislatura, gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per a l'habitatge i 1.300 per al pla de barris. L'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. El seu portaveu parlamentari, Dani Cornellà, ha criticat el Notícies en Xarxa el suport d'Esquerra i dels Comuns. Cornellà assegura que els acords són propaganda i fum.
8: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
7: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 22 de maig i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Sindicats i Departament d'Educació es tornen a reunir aquest migdia per tercer dia consecutiu després que la trobada d'aquest dijous hagi acabat sense acord. Hi assistiran els sindicats, Comissions Obreres, UGT i el sindicat majoritari, l'USTEC, que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. L'Audiència Nacional bloqueja una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. L'Audiència Nacional l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. Avui tornen a Barcelona la vintena d'activistes catalans de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Els activistes, que han passat la nit a Istanbul, denuncien la violència emprada per les forces de seguretat d'Israel. Tot plegat després del vídeo publicat pel ministre de Seguretat Nacional hebreu, en què queda palès el tracte vexatori cap als detinguts. L'acte de benedicció papal i inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família constarà de dues parts i reunirà 8.000 persones en dos espais habilitats, a dins i a fora de l'edifici. Tant l'Eucaristia com la benedicció estaran presidides pel Papa Lleó XIV. L'acte busca una participació activa de la ciutadania de Barcelona i per això s'han repartit 1.200 invitacions per l'interior i 3.000 per a l'exterior. Dels esports, el Barça ja és a Oslo per disputar demà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion. I en cultura, el podcast Aquella nit al Tiffany's, de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i per Ràdio 4, ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Altres premiats han estat el programa La Renaixença, de Catalunya Ràdio, com a millor programa, o el periodista de RAC1, Xavier Bundó, en la categoria de millor professional. En uns minuts tindrem l'oportunitat de conversar amb Miquel Quaranta, codirector del podcast guardonat Aquella nit al Tiffany's. Passen 4 minuts de les 8 del matí, és moment per saber com se circula a aquesta hora, hora punta, per la xarxa viària catalana i si avui divendres hi ha gaires problemes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, Helena. Doncs, com molt bé deies, avui és divendres i això es nota en aquesta xarxa viària. Els divendres sempre hi ha menys volum de trànsit comparat amb la resta de dies de la setmana a aquesta hora, encara que estiguem en plena hora punta. I a més, tenim les bones notícies que no tenim constància de cap gran incidència que ens hagi de complicar la circulació. Repassem algunes vies, les més carregades, bàsicament les que baixen des del Baix Llobregat cap a Barcelona, l'autovia A2, sí que presentaria uns 4 quilòmetres de lentitud i aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona, o l'autopista B23, també amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, sempre baixant cap a la capital catalana. També parlem d'aturades, per exemple, a l'autopista del Garraf intermitents, 4-5 quilòmetres entre Gavà i Sant Boi, direcció Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I el temps, la previsió del temps és cosa de Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, molt bon dia. Ens expliques o ens explicaràs que aquest cap de setmana és d'estiu, però no de platja. Deu ser perquè la temperatura de l'aigua és freda.
10: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, per dos motius no serà plenament de platja i ho diem això ja de partida perquè molta gent reclamarà la mar. I per dos motius. Primer, la mar està freda, l'aigua encara es mou al voltant dels 17-19 graus. I segon element, i molt important, s'aniran formant boires, que les boires frenaran la temperatura de cop i, lògicament, trauran el sol de molts indrets de platja. A hores d'ara, aquesta boira la tenim cap a l'Ebre. A la resta del país el cel és ben serè i déu-n'hi-do com està pujant ja la temperatura a hores d'ara, quan no són més que les 8:05 del matí. Han vist aquesta tarda una temperatura d'estiu, així de clar, tret de la costa, tret de la platja, que és on aquesta temperatura quedarà més frenada, però, per exemple, a les comarques de Ponent fregarem els 35 graus, perquè ens fem una idea, tindrem un cap de setmana de mes de juliol. Aquestes boires aquesta tarda i vespre més presents a la Costa Brava, i atenció, al cap de setmana serà de sol a la majoria de comarques, però amb aquesta boira enganxada a tot el litoral. I perquè ens fem una idea, si estem a la platja poc més de 19 o 20 graus de temperatura, 10 quilòmetres terra endins, més de 30. Per tant, cap de setmana que fora del mar serà, ja diem, de juliol o agost, canicular. N'estem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: I un cop tancada la portada, ara sí, entrem de ple en matèria explicant-vos que el govern celebra aquest matí a les 9 un Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos de la Generalitat. Després, la consellera d'Economia, Alícia Romero, els portarà al Parlament, on començaran la tramitació, que durarà entre 5 i 6 setmanes. Els comptes podrien aprovar-se el 2 de juliol, amb la majoria formada pel PSC, Esquerra i els Comuns, que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge, 1.300 per al Pla de Barris i també convertir oficines buides en habitatge de protecció oficial. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Després d'Esquerra Republicana, els Comuns. El govern ja té prou suports per aprovar els pressupostos al Parlament. L'acord amb els de Jéssica Albiach implica invertir 2.500 milions d'euros en habitatge, fer una llei per convertir oficines buides en habitatges de protecció oficial i una direcció general de disciplina d'habitatge. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha valorat que els comptes donen estabilitat al govern gràcies a una majoria progressista.
12: Una majoria progressista que demostrarà al Parlament que tenim estabilitat, que s'aporta estabilitat amb aquesta aprovació de pressupostos, com estem fent amb moltes altres lleis, i crec que és important remarcar-ho.
11: La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha dit que han millorat l'acord de fa dos mesos, incorporant, per exemple, la reconversió de l'ER Aeroport en Rodalies l'any 2030, però ha advertit que revisaran el grau de compliment cada dos mesos.
13: És la mesa de seguiment que hem pactat amb el govern per anar avaluant el compliment dels nostres acords. I la segona, un acord de pressupostos és un acord de pressupostos, ni més ni menys.
11: Aquest divendres el govern aprovarà el projecte de pressupostos i el portarà al Parlament, on podria aprovar-se el 2 de juliol.
7: Doncs, com dèiem, a poca estona del Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte de pressupostos, l'acord pels comptes no és ben vist per la resta de forces de l'oposició. És el cas de la CUP. Dani Cornellà, portaveu del partit, ho ha criticat amb contundència al Notícies en Xarxa.
8: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
7: Un govern que té previst aprovar la setmana vinent una oferta pública d'ocupació de 540 places de secretaris i interventors per al conjunt de les administracions catalanes. Ho ha anunciat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, al Parlament de Catalunya. Es tracta de la primera oferta pública d'ocupació d'aquestes característiques des de la recuperació de la competència. Actualment, a Catalunya, el 66% dels municipis no disposen d'aquests funcionaris. El conseller de la Presidència ha assegurat que la convocatòria permetrà cobrir una necessitat essencial per als ajuntaments, especialment per als municipis més petits. Dalmau també ha agraït la col·laboració d'Esquerra i de Junts.
14: Permetin-me també anunciar-los que el govern la setmana vinent aprovarà per primera vegada l'oferta pública d'ocupació de 540 places d'habilitats nacionals de secretaris interventors pel conjunt de les administracions catalanes, pel conjunt dels ajuntaments, d'ençà de la recuperació d'aquesta competència, que va ser un acord en una bilateral, formar part d'un compromís també amb Esquerra Republicana, i també agraeixo la contribució del grup parlamentari de Junts en el Congrés dels Diputats, que també hi ha tingut a veure.
7: L'Audiència Nacional ha ordenat bloquejar una part dels comptes bancaris de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals també hi ha els comptes de les seves dues filles. El jutge ha imputat Zapatero en considerar que era el presumpte líder d'una estructura estable i jerarquitzada de tràfic d'influències per a l'obtenció de beneficis econòmics. L'Audiència Nacional, doncs, l'imputa per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. I avui tornen a casa els activistes espanyols de la Global Sumut Flotilla, detinguts il·legalment fa 3 dies per l'exèrcit israelià en aigües internacionals. Són 44 persones, entre les quals una vintena de catalans, que aquest dijous ja han volat de Tel Aviv a Istanbul i que avui viatjaran fins a Barcelona, fins a Madrid i Bilbao. Tot plegat després que es fes viral un vídeo on es veuen els activistes lligats amb els ulls embenats, obligats a seure agenollats i sotmesos a abusos físics i verbals. La flotilla ha denunciat que s'han hagut d'hospitalitzar 3 activistes per l'ús de pilotes de goma durant la detenció i s'han documentat fins a una dotzena de costelles trencades entre els més de 400 detinguts. Els familiars han denunciat també no saber res d'ells des de fa 3 dies i han fet còmplice a la Unió Europea d'aquest atac pel seu silenci. Josep Vendrell és la parella de la Laura Campos, una de les detingudes, i Pablo Castilla és el portaveu de la Global Sumut Flotilla.
15: Que condemni les agressions a les persones segrestades. Segon, també que trenqui l'acord preferent que manté amb Israel. No es pot omplir la boca a parlar de drets humans i després mantenir relacions amb un estat genocida. I tercer, també que imposi sancions.
16: És intolerable que amb total impunitat l'estat d'Israel practiqui aquesta mena de pirateria marítima que permet segrestar persones amb aigües internacionals davant de la cara de la Unió Europea.
7: també és notícia que els sindicats USTEC, Comissions Obreres i la UGT es reuniran per tercer cop amb el Departament d'Educació. La trobada es farà a les 12 del migdia, després que la d'aquest dijous hagi acabat de nou sense acord. Amb tot, fonts presents a la reunió han indicat que hi ha hagut avenços sobre l'escola inclusiva. Precisament en aquesta qüestió, els sindicats CGT, la Intersindical i COS han marxat enmig de la negociació, al·legant que s'hi estava parlant només d'inclusiva i no s'hi abordava el tema dels salaris com estava previst a la reunió d'aquest dijous. El sindicat majoritari, l'USTEC, ha optat per quedar-se fins al final de la trobada per escoltar l'administració, però amenaçant amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials de manera seriosa. Escoltem la seva portaveu, Yolanda Segura, i també el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, en nom del govern.
17: Hi ha propostes de tot tipus, hi ha propostes d'un impacte econòmic que segurament no és assumible en l'actual context per part del Departament d'Educació i Formació Professional. Jo crec que hi ha elements, especialment amb l'escola inclusiva, que generen un consens important.
18: Si demà no venen amb aquesta feina feta, doncs per nosaltres ja sí que serà un trencament i continuarem no seguirem aquestes negociacions i continuarem amb un escenari de mobilitzacions que ja tenim acordat i que podria escalar d'aquí a final de curs.
7: Precisament en aquest calendari de mobilitzacions, aquest dijous, mestres i professors de Tarragona i les Terres de l'Ebre han sortit al carrer per tallar carreteres i visibilitzar aquestes protestes. Ho han fet en el marc de la desena jornada de vaga. A Tarragona, el punt central ha estat la manifestació del migdia amb més d'un miler de participants que han col·lapsat al centre de la ciutat. Més al sud, prop de 200 han tallat la Nacional 340 a Vinaròs, al País Valencià, per reclamar més recursos per a l'educació pública, millores laborals i una escola en català. La protesta, sota el lema La Sénia no és frontera, ha unit sindicats i professorat de l'Ebre i de Castelló en una acció reivindicativa que ha acabat amb una baldanada popular. Vuit mil ciutadans podran assistir a la benedicció papal de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família el proper 10 de juny. D'aquests, la meitat seran convidats per les parròquies de Barcelona. Es preveu que a l'acte hi assisteixin més de 200 bisbes i cardenals, a banda dels presidents dels governs d'Espanya i Catalunya i dels Reis. Ens ho amplia en David Navarro.
19: Els responsables de la Sagrada Família posen la benedicció papal de la Torre de Jesucrist al nivell de la dedicació que Benet XVI va fer de la Basílica l'any 2010. Per això han preparat un acte que tindrà repercussió global. Unes 4.000 persones podran assistir a la missa que Lleó XIV celebrarà a l'interior de l'Església, entre elles uns 200 bisbes i cardenals i els màxims representants de l'Estat i la Generalitat. 4.000 més seguiran l'acte des de la plaça situada davant la façana del naixement, gràcies a unes pantalles. I es garantirà, segons ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple, Xavier Martínez, que els barcelonins tinguin el seu lloc.
20: Hi haurà una participació activa de la ciutadania de Barcelona en la cerimònia del dia 10. Hem repartit 1.200 invitacions a les parròquies de Barcelona perquè les reparteixin els ciutadans de Barcelona per la seva assistència a l'interior de la Sagrada Família. I a més hem afegit 3.000 entrades addicionals repartides a les parròquies de Barcelona perquè els ciutadans puguin assistir a l'exterior de la Sagrada Família.
19: Amb la Torre de Maria pràcticament enllestida, continua l'adequació interior de la Torre de Jesucrist. El darrer afegitó és un anyell de vidre que s'ha situat a la part superior de l'interior de la creu que la corona.
7: Aquest dimarts s'ha posat en marxa la campanya anual de pesca de la tonyina roja al Mediterrani, una campanya que enguany s'ha avançat una setmana i que tindrà un increment del 16% de les quotes de captura. La temporada compta amb una quota total de 4.045 tones assignades i mobilitza una flota de 13 vaixells. El dispositiu de pesca es desenvolupa sota estrictes controls internacionals amb la presència d'observadors de l'ICAT a bord. Les captures, doncs, es fan de manera regulada per assegurar la sostenibilitat del recurs i el respecte als bancs de tonyina. I avui arrenca l'Aplec del Caragol a Lleida, una edició de l'Aplec amb rècord de colles participants i en la qual també s'espera una gran afluència de visitants. Jordi Sebastià, des de Lleida Televisió, ens explica els darrers preparatius.
2: Les colles ja ultimen tots els preparatius per tenir-ho tot a punt de cara a l'aplec del cargol. Aquest any, inclús, algunes d'elles han avançat les instal·lacions. Són hores i dies de feina, però que es fan amb molta il·lusió.
21: Bueno, com sempre, moltes ganes i il·lusió. Això, molta feina, molt lío, però bueno, se fa amb gust, no? Perquè sarna con gusto no pica.
2: I és que els penyistes ja tenen ganes de gaudir de ple d'un aplec que es preveu amb molta calor i, com sempre, amb moltes ganes de passar-ho bé.
22: Un altre aplec que creix, amb més colles, molta calor, hi haurà moltíssima gent. Esperem que tothom estigui amb positivisme, amb bona energia.
2: L'aplec reunirà enguany 124 colles, 17.000 penyistes i s'esperen uns 200.000 visitants.
7: El Barça ja és a Oslo, on demà a les 6 de la tarda disputarà la final de la Champions femenina contra el Lió. Graham Hansen ha rebut l'alta mèdica i estarà disponible per a la cita. Per contra, Irene Paredes ha viatjat amb l'expedició, però continua exercitant-se al marge. L'equip entrenarà aquesta tarda a l'escenari del partit, l'Oleval Stadion, on demà espera aixecar el títol continental per quart cop i tancar una temporada perfecta en què ja ha guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa. 4.000 aficionats blaugranes acompanyaran l'equip a la final, tot i que la logística del desplaçament és més complicada que en ocasions anteriors, per la distància i pel cost. De fet, el Barça ha retornat a la UEFA 200 de les entrades adjudicades al club que no s'han adquirit. Entre els afortunats que viuran la final a l'Oleval Stadion hi ha el president de la penya barcelonista de Tiana, en Carles Campos. Hi han parlat els companys de TV Mataró i ens ho explica l'Oriol Debat.
23: El Carles, veí de Tiana, es prepara per un dels moments especials de l'any, el desplaçament a Oslo per veure dissabte a la tarda la final de la Champions League femenina. És el president de la penya barcelonista del municipi i tornarà a ser a una final europea amb dos companys més.
24: L'afició del femení és molt diferent a l'afició del masculí. Són aficions molt culers, però la del femení és més familiar, van els nens petits, va tota la família, els nens petits, van amics, va la iaia, anem a veure futbol. És que ens agrada molt el femení, és que juga molt bé, enamora. I tenim un sentiment culer molt, molt gran i ens sentim molt propers del futbol femení.
23: Això sí, com molts d'altres aficionats, lamenta que el partit es jugui a Noruega, un país molt allunyat dels dos clubs finalistes, Barça i Lió. Només un ritual, pensant la seva mare quan l'equip no passa un bon moment a la gespa.
25: Visca el femení, visca el Barça!
7: Qui ja té la feina feta és l'equip masculí, que demà acomiadarà la temporada a les 9 del vespre al camp del València. El conjunt che vol escurar les opcions d'aconseguir una plaça europea, però els blaugranes ja no s'hi jugaran res, i això s'ha fet notar en una setmana amb un to més lúdic que competitiu. En aquesta línia, l'equip ha fet una visita a PortAventura, on ha pogut gaudir de les atraccions més emblemàtiques del parc. Aquest matí, la plantilla farà l'última sessió d'entrenament i al migdia Hansi Flick farà la roda de premsa. I l'Espanyol encara al duel davant la Reial Societat a l'RCD Stadium amb la tranquil·litat de tenir la permanència al sac. De fet, l'equip té una possibilitat remota d'accedir a Europa. Per assolir-ho, li caldria derrotar

0: amb un triomf a casa.
1: Sería increíble, ¿no? Después de, bueno, eso es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Primero había un objetivo muy claro que era la permanencia, pero soñábamos con poder estar ahí peleando. Ahora tenemos la oportunidad, después de todo. Y lógicamente nosotros, el sábado para nosotros es un partido vital porque queremos ganar delante de nuestra gente otra vez y vamos a ver si esa pizca de suerte la tenemos.
0: El Palau Blaugrana es vestirà de festa aquesta nit amb l'últim partit a casa del Barça d'handbol. L'equip de Carlos Ortega juga contra el Torrelavega en un duel que servirà per celebrar el títol de Lliga amb l'aixecada del trofeu i també per homenatjar Macuc, Nilsen, Bazán i Saric en el seu darrer ball amb la samarreta blaugrana. Un dels jugadors que marxa, l'eslové Domen Macuc, espera una nit especial. I el Franking Balonmano Granollers té aquesta nit un duel de màxima exigència davant un rival directe a la classificació, el Bidasoa Irún. Els vallesans, si volen mantenir-se amb aspiracions europees, necessiten aconseguir un triomf en una de les pistes més complicades, Artalecu. En té més detalls en aquesta prèvia, Òscar de la Riba, de Vallès Oriental Televisió.
2: Un partit entre el tercer i el quart classificat de la taula que només els separa un punt a la classificació. Un dels clàssics de la Lliga Sobal que es presenta com una autèntica final a la lluita per les posicions europees.
3: Necessitem fer un gran partit contra un equip com Bidasoa si volem estar dalt. Jo penso que la Lliga ens acabarà posant on ens toca.
4: És un rival directe i a Artalecu, doncs, amb l'equipàs que és, com es posa el pavelló i bueno, ja coneixem tots el Bidasoa, doncs un partit molt bonic de jugar també, perquè és un clàssic, diguem, dels d'abans i bueno, molt, amb moltes ganes de jugar aquest partit.
2: Els granollerins arriben al compromís conscients que necessiten sumar dos punts per assegurar la tercera posició i d'aquesta manera garantir-se una plaça europea de cara a la pròxima temporada. Davant d'aquesta situació, el conjunt granollerí disputa el duel de la part alta de la taula, conscients de la importància del compromís i dels punts en joc, sabent que es tracta de la penúltima gran final de la temporada.

0: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per La Xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local. Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro, un cop quedés buida, durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. Altres premiats han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Doncs per entendre què representa aquest reconeixement per aquella nit al Tiffany's, ens acompanya el codirector del projecte i director de Ràdio Capital, Miquel 40. Bon dia, Miquel, i enhorabona pel premi.
1: Bon dia, Helena, moltes gràcies.
0: Contents i emocionats, suposo. Us imaginàveu que guanyaríeu? Què representa per vosaltres aquest premi?
1: Home, ens ho imaginàvem, la veritat és que no, perquè a més, ahir ho deia els premis, veníem de 4 nominacions com a finalistes i no ens havien premiat cap vegada, i per tant ahir ens agafa molt per sorpresa. De fet, volia dir, el tinc aquí amb mi per ensenyar-lo a la gent que ens vegi per la xarxa. No ens ho esperàvem. Per nosaltres representa una no sé, una espècie, si em permeteu la vanitat, d'auto-homenatge a la feina que hem estat fent durant un any, perquè és un projecte que hem treballat molt a foc lent, perquè porta molta feina, i per tant que Ràdio Associació, que diria que són els guardons més prestigiosos en l'àmbit dels mitjans de comunicació, ens premi, doncs home, per nosaltres és un reconeixement molt important.
0: Miquel, aquella nit el Tiffany's recupera un episodi incòmode i gairebé oblidat. Per què era important explicar-lo ara i fer-ho a través de la ficció sonora?
1: Explicar-lo ara, la veritat és que no ho sé, perquè aquesta història, que jo desconeixia, la descobreixo a la Fira Indilletres de la Bisbal, que és una fira literària que es fa a la Bisbal a finals d'any, el novembre del 2023. I per tant, ho fem ara perquè simplement descobreixo la història a través del llibre. El llibre l'explica una de les persones implicades en els fets, i per tant diguem-ne que el moment és ara. Per què és important recordar-lo? Perquè aquesta és una història que

0: es coneixia, se sabia, qui menys n'ha sentit a parlar, i cada vegada que parles amb algú que te'n parla, diu, sí, la bomba del Tiffany's. I quan grates una mica, dius, val, la bomba del Tiffany's d'entrada, la bomba que no va ser. Per tant, ja no és la bomba del Tiffany's, és l'intent. I el per què és necessari? Doncs perquè és una història que no parla, el tema de la bomba és gairebé anecdòtic, no parla de, no és només el fet en si mateix, el fet que uns nois volien posar uns cartutxos de dinamit a la discoteca Tiffany's, sinó que el que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses. I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
1: Perfecte. Miquel 40, intentarem recuperar-lo a través de la xarxa Més, aquest podcast. Gràcies i felicitats.
0: A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Propostes en xarxa.
4: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
2: La xarxa de comunicació local.
5: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
6: El nostre lema, i sempre estem al teu costat, la teva ràdio, aquí Ràdio Vilafant FM, al teu punt del dial, al 107.3, anunciant que encara estem, malauradament, doncs, amb l'avaria tècnica que ens doncs, limita una miqueta doncs, la cobertura, i per això doncs, encara no se'ns escolta en alguns punts on habitualment teníem senyal. I si està treballant, doncs i esperem que ens properes setmanes ens ho tinguem tot solventat. Bon dia a tothom, dos quarts de nou estem novament a les portes d'un nou cap de setmana. Avui és divendres 22 de maig d'aquest 2026. Comença ja el compte enrere per aquest final de temporada que ens costa tant la nostra programació com també els estudiants i tota la gent doncs, que en aquest cas està amb un calendari escolar. Perquè ja, els que treballem, doncs lògicament sí, canviem una mica la programació, però estem treballant. Vull dir, tant a l'hivern com a la tardor com a l'hivern, com a l'estiu. Bé, doncs avui comencem amb una jornada que serà doncs com ahir, temperatures molt agradables, temperatures que ja comencen a fer-nos entendre que estem entrant ja en aquest inici de l'estiu, que és a mitjans del mes de juny, però ja comencem a tenir aquestes temperatures que ens comencen a avisar que, ei, aquest estiu es preveu que farà doncs molta caloreta. Avui és el Dia Internacional de la Diversitat Biològica, és el Dia Internacional del Síndrome del 22Q11, és el Dia Mundial del Pac-Man, aquell videojoc que no sé si havíeu jugat, del Comicocos, el Dia Mundial del Gòtic. Avui, 22 de maig, hem de felicitar doncs, a moltíssima gent que celebra quelcom d'especial per al santoral, aquest oficial que sempre repassem. Avui és Sant Faustí, Sant Timoteu, Cast, Emili, Marcià, Júlia, Quitèria, Elna, Helena, Rita de Càssia i Joaquima Badruna. La cita del dia ens diu que les respiracions del mar són minuts d'eternitat. Vol transmetre que el mar, amb el seu moviment constant de les ones, com si respirés, ens fa sentir una mena de pausa fora del temps. Quan tu contemples el mar, hi ha moments de calma, d'immersitat, de silenci, que semblen eterns, encara que només ens durin doncs, uns minuts. No és una manera de dir que el mar connecta amb emocions profundes, que ens fa desconnectar del ritme ràpid de la vida que portem cada dia i que ens regala instants que semblen infinits. Però també pot interpretar-se com que la natura té una mena de saviesa o eternitat que nosaltres només podem sentir durant petits instants. En aquest cas, el refrany diu que parlant la gent s'entén. Aquest refrany que l'escoltem i que és veritat, el poder de la paraula. Hauria de tenir molt de pes davant de molts de conflictes que tenim en el nostre dia a dia. Per tancar doncs, aquest repàs que fem el dia d'avui, els mercats, a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Sal, Sant Esteve d'Envàs i Sils, us esperen si us podeu escapar una miqueta doncs, a comprar productes doncs, de proximitat. I nosaltres, doncs, que hi posem-hi fil a l'agulla, tindrem per endavant una programació variada, tindrem l'informatiu de 3:45, tindrem la tertúlia amb la nostra companya Mercè Mainé i tindrem les veus del matí durant tot aquest matí de ràdio que compartirem plegats. I en David Bisbal ens inicia la part musical amb aquesta versió de Vivir Así es Morir d'Amor. Un servidor Ben Llerpes, bon dia, us saluda. Sempre

En David Bisbal ha volgut mantenir l'essència romàntica i dramàtica de la versió original que es va popularitzar el 1978 de la mà de Camilo Sesto, aquesta peça de Vivir así es morir de amor, doncs, però això sí, portant-la al seu terreny amb la seva veu, eh? Així hem començat des de la ràdio amb David Bisbal i ara acompanyats de Damiano, David i la Nile Rodgers amb aquest

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions i molt benvinguts a una nova edició del nostre butlletí de notícies. Estem a les portes d'un nou cap de setmana, avui divendres 22 de maig d'aquest 2026. Repassem les notícies més importants. Vilafant aprova una nova bandera i consolida el seu reconeixement com a vila.
4: Figueres reivindica la vigència del llegat de l'escriptor i filòsof Pep Subirós.
3: Figueres celebrarà la ruta del tast surrealista amb 26 establiments i gastronomia inspirada en Dalí.
4: Llers inicia vigilància amb càmeres per frenar abocaments il·legals al municipi.
3: I tancarem l'edició del butlletí i farem també amb aquesta connexió amb la xarxa de comunicació local amb el nostre company Lluís Mi Pérez per conèixer la informació meteorològica, un espai que arribarà patrocinat per Llinyes Empordà.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Dimecres va haver-hi ple municipal al nostre municipi de Vilafant i va aprovar la nova bandera del municipi escollida a través d'un procés participatiu coincidint amb l'aprovació oficial del tractament de vila. La regidora de Participació Ciutadana, Meritxell Novillo, ha destacat que la nova ensenya reforça la identitat i el sentiment de pertinença al municipi. El canvi també comportarà una actualització de l'escut municipal amb dues torres més a la corona. Durant la sessió plenària també s'han aprovat nous noms d'espais públics com la plaça Empordà o la placeta dels Cims, així com diverses mesures econòmiques i mocions per reclamar més recursos per a la justícia i l'atenció a la dependència a l'Alt Empordà. El ple també ha oficialitzat la incorporació d'Antònia Tubau com a nova regidora del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
4: La Biblioteca de Figueres ha acollit una jornada d'homenatge dedicada a l'escriptor i filòsof figuerenc Pep Subirós, coincidint amb els 10 anys de la seva mort. Durant l'acte, familiars, intel·lectuals i representants culturals han reivindicat la plena vigència del seu pensament i la necessitat de recuperar la seva obra. La jornada ha posat en valor la trajectòria com a narrador, gestor cultural i comissari d'exposicions, així com també la seva vinculació amb Figueres i amb l'Àfrica, dos espais que van marcar profundament la seva vida i la seva obra. Els participants també han destacat la seva mirada oberta sobre la cultura, la identitat i el món contemporani, així com també el paper que va tenir en projectes culturals com el MACBA o el CCCB.
3: Figueres acollirà del 4 al 14 de juny la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista, una proposta gastronòmica inspirada en Salvador Dalí, que comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. En total, 20 locals oferiran tapes surrealistes marinades amb vi de la Déu Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La ruta està organitzada per Comerç Figueres, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La presentació oficial es farà el 3 de juny a la plaça Catalunya amb degustacions i música en directe. Entre les tapes hi haurà propostes amb noms delineants com ous surrealistes, bomba deliniana o el desig de la gala. Els participants podran votar les millors propostes a través de l'aplicació Rutapa i optar a diversos premis.
4: L'Ajuntament de Llers ha denunciat una proliferació d'abocaments il·legals al municipi i ha activat un dispositiu de vigilància amb càmeres itinerants en col·laboració amb els agents rurals. El consistori ha detectat residus en 23 punts diferents del terme municipal i calcula que es podrien arribar a retirar més de 63 tones de deixalles. Durant els primers dies de recollida ja s'han retirat més de 42 tones de residus. Aquesta mateixa setmana ja han tramitat dues denúncies per abocaments i dues més per desobediència després que algunes persones intentessin fugir dels agents. L'Ajuntament alerta de l'impacte ambiental i econòmic que provoquen aquestes pràctiques i fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: A les portes d'aquest nou cap de setmana volem conèixer també quina serà la previsió meteorològica per a les properes hores, tant avui com dels propers dies. Per connectar amb la xarxa ho fem amb el patrocini de Llinyes Empordà. Ens acosta aquesta informació en Lluís Mi Pérez.
5: El temps, amb el suport de Llinyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llinyes Empordà. a Mollet de Peralada i Figueres.
3: Lluís Mi, bon dia.
7: Bon dia, un temps que avui ha de ser molt calmat i molt tranquil, amb absència gairebé total de pluja, però sí que aniran apareixent alguns núvols baixos arran de mar o algunes boires. Estan en aquests moments molt mar endins, però la brisa de xaloc, que començarà a bufar a partir d'aquest mig matí migdia, anirà arrossegant aquests núvols cap a la costa. Per tant, no serà estrany que ja aquesta tarda avançada arribin aquestes boires sorpresives i molt fresquetes, tot just a la línia de costa. Molt pocs quilòmetres terra endins, ja el sol serà dominant, i si de cas també apareixeran alguns núvols entre la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, amb alguna gotellada molt dispersa. Tampoc al cap de setmana esperem que hi hagi pluges, però compta amb aquestes boirades, que sobretot demà seran més presents i en algun moment endinsant-se fins a la plana de l'Empordà, fins a l'interior de la selva. Quan més cap a les muntanyes, temps més càlid i més assolellat. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
5: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i 100 de bona nit.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda. L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments de que comenci el Consell Executiu Extraordinari que ha d'aprovar el projecte dels nous comptes. Avui, per tant, s'activa el compte enrere per a l'aprovació definitiva d'aquests pressupostos de la Generalitat per aquest 2026. L'executiu d'Illa podrà, per tant, disposar dels primers de la legislatura gràcies als suports d'Esquerra Republicana i també dels comuns que aquest dijous han pactat amb el govern 2.500 milions d'euros per habitatge i 1.300 per al pla de barris. Més tard, la consellera Alicia Romero els durà al Parlament, on començarà també la tramitació fins que s'aprovin pels vols del 2 de juliol. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció en què reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I el programa Aquella nit al Tiffany's ha estat reconegut amb el premi al millor programa de ràdio local en la 26a edició dels Premis Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat l'aposta del programa de Ràdio Capital de l'Empordà dins del panorama radiofònic de proximitat. Miquel Curanta, codirector del programa i director de l'emissora, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: I per tant, com que aquesta és una història que des d'aquest fet parla de la denúncia d'una situació greu i important que es va viure en aquest país, també en aquest territori, per això creiem que era oportú parlar-ne.
1: La gala també ha distingit la Renaixença com a millor programa de ràdio i el periodista Xavier Bundó de RAC1 com a millor professional. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C33 a la Llagosta deixa un carril tallat direcció Granollers i provoca circulació amb congestió. A banda també retencions habituals als accessos a Barcelona, a la C58, a la C32 a Sant Boi, a la 2 a Sant Joan d'Espí, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat, a la C59 també a Caldes de Montbui i finalment a la C17 a Mollet i a la P7 a Barberà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I pel que fa al temps, avui el dia estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i això a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu on no s'espera cap precipitació. Pel que fa a les temperatures, continuen pujant amb màximes que poden arribar fins i tot als 35 graus avui a Ponent.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: Atenció, joves de Vilafant! Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
8: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
7: Inscripcions a www.vilafant.cat.
9: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
10: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
9: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
10: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
9: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
11: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
4: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs, la llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
12: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Anem a preparar els nostres tertulians que estan aquí ben a punt per poder fer tertúlia i debatre tots els temes d'actualitat. Quico Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Maria Creuet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Estàvem parlant del tren, has fet algun viatge?
2: Sí, últimament n'he fet diversos.
0: I has arribat bé?
2: Sí, força.
0: La cosa s'està
2: no exactament puntual, però bueno, 10 minuts, 20 minuts de retras, al llarg de, o sigui, sortir puntual i retrasar-se.
0: Perquè tu vas amb els convencionals.
2: A mitja distància.
0: Mitja distància. Jo no.
2: No, i l'altre dia vaig anar amb el Rodalies i també va anar força bé. Sí, jo al mitja distància.
0: Jo vaig amb alta velocitat, perquè com l'estació està a Vilafant, doncs em va més bé, és ja. Molt més pràctic.
2: Però després, si agafes l'AVE, sí o sí has de baixar a Sants, i depèn on has d'anar a Barcelona, tot el que has guanyat amb l'AVE, a més que és més car i tot plegat, ho perds en metro o bus. I llavors, jo, esclar, a vegades jo baixo a Clot,
0: clar,
2: o baixo...
0: Clar, jo...
2: L'últim dia que vaig anar, que va ser dimarts, vaig haver d'anar per la zona de Sant Pau, de la Sagrada Família, vaig baixar a Clot.
1: Claro.
0: Té més pràctic.
2: Si no,
1: i aquesta setmana hem tingut dos episodis de robatori de cables entre Figueres,
0: sí?
1: Entre Girona i Portbou. Van fallar els trens durant
2: venint,
1: un temps.
2: Venint, sí. Vam estar parats no sé on, i després el xòfer, el conductor, va dir que ens havíem esperat aquell temps perquè hi havia hagut un problema en un pas a nivell. Uh-huh. Entra en el pas a nivell de no sé quin poble, Flaçà o Sant Miquel, o bueno, en el pas a nivell hi ha hagut un problema i fins que no s'havia arreglat no podien continuar.
0: Fa molt que no agafo el tren convencional.
1: Clar, ja. En el moment que roben un tros de cable de lo que sigui, si és fibra o és cable de senyal, la DIF o la Renfe comunica que hi haurien instal·lacions i no pot circular.
0: Jo vaig al·lucinar
1: amb una mica de
0: seguretat. Jo vaig al·lucinar amb com està l'estació de Sants.
2: Ah.
1: De ple?
0: No de ple.
2: D'obres.
0: Sí.
1: Bueno, és que
0: l'estació en si, no?
1: L'estació s'ha d'ampliar.
0: La vaig trobar com en una situació com de molta provisionalitat.
2: Ja fa temps que estan bones.
1: Sí. Estan ampliant pels costats i després tenen que agafar la part de la plaça de l'altre costat també per fer-la més gran. O sigui que hi haurà molt de temps per obres allà.
2: Sí.
0: Bueno,
2: I mentrestant esperem que Sagrera s'acabi.
1: Bueno, Sagrera cada vegada que passem per allà es veu, sí, ara, i cada vegada té més...
2: Sí, té més cara i ulls.
1: Sí.
0: Clar, jo com que visc a Vilafant, mira... l'agafo Vilafant, el tren.
1: No, però l'AVE també passa pel mig de Sagrera.
0: Sí. No ho dic per això, ho dic per l'estació, no? Que sí. Fa temps que no agafo el convencional, però sí, és per sí. Això, és per una qüestió pràctica.
2: I ara, a finals del mes que ve, d'anar a Àger. I he vist que puc agafar l'AVE
1: des d'aquí?
2: D'aquí a Lleida Pirineus,
1: ja,
2: i allà hi ha un ferro
1: vale.
2: De la Generalitat que va fins al poble de Segur,
1: vale.
2: Sí, i em deixa a Àger.
1: Bueno, pues mira,
2: no sé quantes hores
1: estic. A lo millor és bona connexió, sí.
2: Suposo, he de mirar les connexions i mirar de reservar bitllets.
1: No sabia pas, que es podia anar amb el nostre,
2: jo,
1: no,
2: jo
1: però pensava...
2: Jo m'estava mirant amb bus. I va ser un net meu que em va dir, no, si tens el ferro de la Generalitat que fa
0: el servei, no?
2: Lleida, Poble de Segur, i passa per Àger. Llavors ho vaig mirar i vaig veure que
1: sí. Sí.
0: Que bé, aquestes coses de saber-ho.
2: Sí, perquè a vegades anar amb... Jo ara que em bellugo força pel territori, per allò de micropobles, anar segons quins llocs amb transport públic és no difícil, impossible.
1: Sí. Molt complicat.
2: No complicat, no impossible.
1: No,
2: hi ha llocs
1: complicat.
2: Que impossible.
0: Precisament estàvem parlant aquesta setmana, no, amb els companys, no, arrel dels pressupostos de la Generalitat i el tren orbital, que jo deia que estaria bé, doncs, que parlessin amb l'empresa de xiclets Orbit, no? A veure si els hi patrocina, perquè no em quedaria bé. Mira, jo què sé, igual els ajuda a la finançació. I penso, ostres, a mi m'agradaria també un tren orbital Girona, no? Que estés més connectada a la demarcació de Girona.
2: Sí, mira, jo tinc una germana...
0: Ara que deies això, no?
2: Jo tinc una germana que viu a l'Esquirol.
0: On és això?
2: L'Esquirol està al costat de Manlleu, vale? I per venir a casa ha de venir amb cotxe.
1: A la força.
2: No té, bueno, no ha
1: bueno.
2: De fer dos, o sigui, hauria d'agafar l'eix bus fins a Girona, perquè l'eix bus mor a Girona, com que l'eix mor a Girona, i allà agafar un tren o un bus fins a Figueres, llavors jo anar-la a buscar. Però no té altra possibilitat. O sigui, un viatge que el fa en una hora
0: em
2: trigaria
0: cotxe.
2: Quasi dues.
0: Però que és veritat que a nivell de plantejar les infraestructures, no? Està tot pensat molt per Barcelona, perquè
2: no, sí,
0: jo ja ho entenc, que clar, hi ha però més mira. Població, i, però aquí també, a la demarcació de Girona, també estaria bé que tinguéssim un bon transport públic, no?
2: Però mira, jo vaig haver d'anar, bueno, ara per anar a Lleida Pirineus igual, però vaig anar a Tarragona a casa d'una amiga meva i al Camp de Tarragona per anar d'això, d'aquí al Camp de Tarragona, em sembla que directes només hi ha dos
1: sí, sí,
2: dos
1: han canviat la... Tens que parar a Barcelona i fer canvi.
2: A Barcelona i una hora d'espera a Barcelona.
0: Ha entrat en Martí Sanz a l'estudi, que el faig seure al meu costat, Martí? De seguida et saludem.
2: Doncs bon dia. Els altres combinacions...
1: Sí, això fa un parell de mesos que passa.
2: Has de fer Figueres-Barcelona, esperar-te una hora i agafa el següent per continuar que pari al Camp de Tarragona. O sigui que hi ha més facilitat per anar de Figueres, Vilafant-Figueres a Madrid.
0: Figueres-Vilafant.
2: Figueres-Vilafant, sí. Jo he dit Vilafant-Figueres.
0: Molt bé,
2: a Madrid, que no passen al Camp de Tarragona.
1: Sí, sí, sí. I a més els trens de Lleida ara els han augmentat de places, i que hi havia 300, ara que hi havia 400 persones, perquè tenia molta afluència. El que han fet és reduir aquestes
2: freqüències.
1: Aquestes freqüències entre Barcelona, entre directes d'aquí, perquè han posat aquest material que posen més gent.
2: Bueno,
1: lo del tren orbital.
0: Vinga,
1: que s'ha parlat.
0: Del tren orbital, els pressupostos.
1: Orbital. Jo no ho veig.
0: Tu no el veus, el tren orbital?
1: Jo no ho veig. És per 2040, això,
0: Sí, que no ho veurem.
3: Què és el tren orbital?
0: Explica'ns-ho, Quico.
1: No,
0: tu saps què és el tren orbital?
2: Jo vaig mirar l'altre dia el mapa i és
0: àrea metropolitana.
2: Barcelona, àrea metropolitana.
0: O sigui, seria
1: des
0: un
1: de
0: tren
1: Granollers,
0: que no pararia a Barcelona, no?
1: Fan un Granollers, una mica a la costa, fins a...
2: Els Vallesos, sí. No sé què, i Martorell.
1: Hi ha un plano que ho explica Martorell. I ja ho veus de seguida.
0: Però no va a Barcelona, entenc.
1: Però el que tu deies... No, passa pel costat, clar.
0: El
1: que tu deies... en aquesta línia ara del Maresme, de Manresa i tot això passa per allà. El que tu deies és, jo ho he dit moltes vegades en aquesta tertúlia, el sistema de rodalies Barcelona-Portbou fa de més de 35 anys que està fet així i no avancem,
0: no.
1: O sigui, no funciona i no avancem. Jo vaig proposar fa temps unes rodalies només Girona-Portbou, Portbou-Girona. Per què? També hi ha trens, no?, de Portbou a Barcelona i de Figueres a Barcelona, perquè si tu redueixes el tram de freqüències entre dues estacions, entre dos punts, Portbou-Girona, si hi ha una incidència a aigües amunt, o sigui, a partir de Girona, Caldes, el que sigui,
2: no l'afecta.
1: O sigui, i tu a Girona pots agafar l'AVE.
0: Clar.
1: Si una persona de Portbou vol anar a Màlaga o vol anar a Madrid, agafa un rodalies de Portbou a Girona, se baixa a Girona, la mateixa estació, tens a l'AVE allà per anar a agafar tal. I no tens que vindre a Figueres-Vilafant. Vale? O sigui, s'ha de mirar què és el que no funciona en el sistema rodalies per veure què podem millorar. Això el tren orbital, jo no ho veig.
0: Perquè no creus que sigui útil, o perquè creus que està planificat, que ho han fet després?
1: Si es posa el tren orbital tot això, tindran que menguar, tindran que rebaixar les freqüències dels trens de rodalies per Barcelona, perquè aquesta funció del tren orbital ja li treu funció a les rodalies de Barcelona. És possible que es faci, però pel 2040 queda molt.
2: Poden passar moltes coses.
1: Moltes coses. I el que dic, si un tren de Portbou a Barcelona triga 2 hores i mitja i afecta una avaria a tal punt, ja te fa moure tot el sistema de rodalies.
2: I després també s'ha de tenir en compte que hi ha molts estudiants i molts treballadors que fan aquesta ruta per Bou-Figueres, o Figueres-Girona, o Girona-Figueres, no?
1: Sant Celoni està saturat ara mateix. Sant Celoni era la capçalera de la corona de rodalies a Barcelona. Està saturat. Ja han baixat fins a Massanet a fer dormir els trens, a fer sortir els trens de l'aeroport i tot això. No es donen compte que cada vegada està més saturat el tema, més problemàtic.
2: Més gent que l'agafa.
1: Molta més gent. Jo quan baixo a la Llagosta o baixo a Granollers, intento anar amb el tren, me la jugo, no? Però a vegades, mira, me surt bé. I hi ha moltíssima gent. A vegades anem drets en el tren,
2: I ara el que tu deies l'altre dia, després de tants anys, al final han canviat horaris.
1: Sí.
2: Que jo m'hi vaig trobar dissabte, fa dos dissabtes que vaig anar a Barcelona... No, anava a Girona i vaig anar a buscar un tren i em vaig trobar que no. Per sort que hi vaig anar, perquè el dimecres teníem trobada de germanes i una venia amb un tren que venia molt just, arribava molt just per lo que havíem de fer. I resulta que amb el canvi
1: jo recomano,
0: va anar bé, no?
1: Jo recomano i ho faig
0: sempre, no?
1: Baixar, estar a l'estació mitja hora abans que surti el tren, per si de cas.
2: Jo sempre vaig abans, però sobretot...
1: Perquè te pots trobar un tren retrasat i pots agafar-lo, sí. O perquè te pots trobar que han modificat l'horari aquells minuts, que pensaves que sortia i Déu i has anat a...
0: En Martí i jo, no. Com que agafem AVEs, no tenim aquest problema,
1: no, Martí i jo també es veiem moltes vegades a l'estació de l'AVE.
2: Després hi ha una altra cosa, que si et toca agafar un mitja distància que està aparcat a la línia 3 darrere d'una altra, et toca caminar un bon rato, també. I a l'AVE igual, eh?
0: Sí.
2: Fes uns tips de caminar per agafar els trens, que no...
0: O per... A mi no m'era problema.
3: Crec que és fàcil criticar i això, però s'ha de posar en valor el gran servei que fan els trens, perquè la quantitat de gent que hi viatja o que va a treballar, no, això és moltíssima, eh? Per tant, esclar, quan això no acaba de funcionar es nota molt més, perquè afecta molta gent, però el servei de cada dia és importantíssim,
1: molt,
3: eh?
1: Molt.
0: I la de gent que es mou per anar a treballar, no? Amb el transport públic, i això està bé, és que hauria de ser així, no?
1: Jo no critico, jo dic que si ho miren bé, si es fan bé els números i ho miren tot bé, s'ha de millorar. Ja va bé,
0: sempre es pot millorar, sempre.
1: Però s'ha de millorar, i aquesta línia que jo dic Girona-Portbou-Portbou-Girona, jo vaig parlar amb els alcaldes de la zona i els hi vaig recomanar, dic, demaneu això perquè tindríem una R16, per exemple, Girona-Portbou-Portbou-Girona, i tu treus un tren cada hora de Portbou a Girona, i al mateix moment que arriba allà el canvi de maquinista torna cap a Portbou, i seria superfàcil. Que sí, que després tindríem el problema de robatori de cables, de...
2: Bueno, aquests hi serien, sempre.
3: Jo crec que s'han de fer previsions i segurament que mai es fan prou bé,
1: ja.
3: Però esclar, quan van començar amb Rodalies i la idea de l'aviació, a Catalunya devíem ser 6 milions
1: claro.
3: I ara
0: hem crescut.
3: I això també és una previsió que s'ha de fer, que si hi ha més demanda, per tant, més exigència, i això a vegades no es fa.
1: Bueno, i el metro a Barcelona també. Jo soc usuari de metro també, per anar a treballar hasta Cantunis, a l'estació que tenim allà a les oficines, i agafo el metro. Baixo a Sants, me vaig al metro, i agafo la línia R5, me baixo a no sé on, a Collblanc, de Collblanc vaig a la R9, baixo a l'Infern.
2: Sí, era aquella, baixo a l'Infern.
1: A la R9, sí, i me baixo al parc logístic. El metro va ple, també, eh?
0: Sí.
1: Ple. El que diu en Martí. Suposo que Barcelona també ha multiplicat per X els habitants que agafen aquests
2: transports. I a més a més els turistes, que sí, també agafen el metro. Jo l'altre dia que vaig fer això, vaig anar a Clot i després vaig agafar la línia 2, em sembla que és, per anar a baixar a Sagrada Família. Estava ple de guiris,
0: i
2: ple
0: més
2: de guiris
0: al
2: metro. Bueno, la Sagrada Família no vegis, però el metro, tant d'anada com de tornada, ple de guiris. Vull dir que també agafen
1: el metro. Això em va passar una vegada,
2: sí,
1: que vaig anar a veure el Barça. Vaig pujar a Sants per anar a agafar el metro cap a Camp Nou, i estava ple. Estaven, però tot eren turistes i gent de fora per anar a veure el partit, tot amb les samarretes i tal. A la tornada li vaig dir al nen, baixem caminant fins a Sants.
0: Clar.
1: Anem caminant perquè no vull anar allà amb, sí, el metro.

0: baixar. Vull dir que abans sí que si no et coneixies a la ciutat no sabies on havies de baixar.
1: Ho dic per anar a peu.
2: Jo l'última vegada que he agafat el metro, ja no sé si era Madrid o Barcelona, anava a rebentar.
0: Sí, va sempre a rebentar. Jo l'agafo sovint quan vaig a Barcelona i la veritat és que sí, que va sempre molt ple.
3: La gent l'agafa per anar a treballar, això està claríssim.
1: Bueno, és que com a societat és el que hem de fer, no? Agafar el transport públic, desplaçar-nos de manera més sostenible, no? I per això jo reivindicava, doncs, millor transport públic també, no només a Barcelona, sinó ja, però a altres demarcacions, perquè també hi hagi una mobilitat més sostenible, no?
0: Saps què passa? Que llavors quan es fan les valoracions es fan per nombre d'habitants i llavors s'ho endú tot. Per exemple, l'altre dia en una reunió que vaig estar com a micropobles, no? Que ara tots tindrem la T-mobilitat. La meva pregunta va ser llavors i la segueixo fent. Bueno, tots els ciutadans de Catalunya tindrem la T-mobilitat i els que no els hi arriba cap transport públic, de què els hi servirà?
1: Ja.
0: A no ser que sigui com l'alfombra màgica i amb la T-mobilitat puguis
1: amb el carnet, no?
3: Mira, jo veig un problema a Tarragona, per exemple, quan van construir l'estació d'alta velocitat al Camp de Tarragona. La connexió entre Tarragona i Camp de Tarragona per mi no és correcta. Hi ha un bus que va i ve i si no tens que anar amb un cotxe, allà tens un problema de pàrquing molt gran.
0: Sí. Ara han construït un parc que fa de pagament.
3: És de pagament i tal i qual. Tothom ho deixava allà al mural de la carretera, que els hi robaven els cotxes, aquí, els multaven.
1: Aquí a Vilafant tampoc és que ho tinguem fàcil, per aparcar.
3: És quan
1: no
3: se fan
1: algunes
3: coses s'han de tindre aquestes previsions. El que diu Martí està claríssim.
0: Hi ha d'haver un pàrquing públic també lliure. Claro. De la mateixa manera que si agafes el tren a l'estació convencional a Figueres tens pàrquings gratuïts no gens lluny, no? I el camp de futbol vell, bueno, que està a dos passos.
3: Sí. Però a dos passos, eh?
0: A dos passos.
3: I si no, el parquet de la Salle també, que també pots anar per allà, sí, que sempre està ple,
0: sí.
3: Però ja...
0: I a l'altra banda de la via de la Salle també. Vull dir que tens espais per poder aparcar gratuït. Clar, jo l'altre dia que vaig agafar l'AVE, que vaig aparcar a dalt.
3: A pagar.
1: A Vilafant.
0: Abans de començar la baixada.
1: Jo aparco sempre allà.
0: Un bon tram, però de baixada és baixada, però el tornar és de pujada. Però bueno, és igual, vaig fer.
1: La tornada sempre és dura.
0: Vaig poder aparcar sota un arbre, que em vaig trobar el cotxe...
3: Fresquet després.
1: I ple de fulles.
0: No sé,
2: també la gent deixa el cotxe abans d'arribar a l'estació, eh?
0: Sí, esclar.
3: Sí, en aquella curva.
1: En aquella curva
3: que no...
1: Que hi ha una mica de terra. Jo no m'he atrevit mai a posar-li, perquè...
0: Jo sí que l'he posat alguna vegada, fa molt temps, ara no. Ara el poso dalt...
1: Jo sempre a dalt, a Vilafant, al costat del magatzem de la brigada.
0: Sí, allà
3: l'altre dia vaig sortir de casa per anar a agafar el tren de les 6 del matí a l'estació convencional. Vaig sortir de casa a les 5:15 i en 29 minuts vaig arribar caminant a l'estació convencional.
1: Sí, jo...
3: Des del cap, 29 minuts.
1: Ah, vale, perquè sense el cotxe, eh?
3: Sense cotxe, 29 minuts. Va ser un plaer, a més, fresquet.
0: La passejada.
1: Jo és que sabia que anava molt justa després de la tornada.
3: Vas a l'AVE, són 15 minuts, o com a molt.
1: Sí, però clar, jo la tornada arribava molt just a les 4:45, haig d'anar a recollir els nens a l'escola, si no tinc el cotxe allà a prop de l'estació no arribo.
2: Jo no sé si és una bona decisió deixar el cotxe aparcat en el camí abans d'arribar a l'AVE, allà que ja està totalment desprotegit, per estalviar-te, si és un dia a fora, 7 euros del pàrquing.
0: Ja, però si vas cada dia...
2: No arrisques 30.000 per 7 euros.
0: Però si
2: vas
0: cada dia...
1: No em costa 30.000 el cotxe.
0: Si vas cada dia, són 7 euros per 5. Són 35 euros la setmana. Multiplicat per 4,3, ja són 100 euros al mes, eh?
2: Però si es roben una vegada el cotxe, en tenen per 20 anys de pagament, eh?
3: Però te'l poden robar un tot a pàrquing...
1: Si la parques a l'altre municipi, vols dir, no?
3: No, poden robar o poden trencar-te te la parquis, o sigui, no és només la línia aquesta que està per aparcar els cotxes.
1: Bueno, també,
3: jo penso com la Maria,
1: aquesta zona s'ha de desenvolupar.
3: Penso que també s'hauria de posar un pàrquing gratuït. Ara que volen fer l'estació nova...
0: Jo és el que una vegada que va haver una consulta és el que vaig dir, pàrquing gratuït. I em van dir, bueno, i a Figueres on aparques gratuït? I em van dir, com a, pues, al voltant de l'estació anem diversos. Han dit, ah, bueno, sí. I com a, hi ha d'haver un aparcament gratuït.
3: Si vas al transport gratuït, si vas al transport públic, té que haver un pàrquing gratuït. Per mi està claríssim.
1: No només de pagament.
0: I a més a més, sobre els pàrquings hi haurien d'haver glorietes amb plaques solars, que a més els cotxes ho agrairien molt a l'estiu perquè tindrien ombra i ens estalviarien...
1: Què vols dir?
3: A França ho he vist en alguns pàrquings.
0: I aquí també hi ha alguns pàrquings privats de fàbriques o així que ho tenen.
1: Sí.
0: Però esclar, tu saps la... diuen que no és molt, però tot això estalviaríem de

0: territori agrícola.
1: Ara tindrem un altre problema amb això també.
2: Vinga, va, obre un altre meló.
1: No, no, però ja comencem amb el tema dels camps agrícoles, que fotrem tot de plaques i ja veuràs, ja veuràs. Ara donarà permís la Generalitat i ja,
2: bueno,
1: que ja el va donar i ara ja
2: en lloc de cultivar, bueno, els enciams els comprarem al Marroc.
3: No és fàcil trobar permisos per posar plaques elèctriques, eh? Per posar plaques elèctriques han de tenir dret d'enganxe, que en diuen, d'enganxe a la xarxa. Això va a subhasta. Per tant, hem d'anar a una subhasta, comprar el dret d'enganxe, llavors presentar-lo i els deixaran fer plaques. Jo sempre he estat en una història d'aquestes que una multinacional alemana em demanava que intervingués i, bueno, va ser... No, no, perquè em van dir... Volien 300 hectàrees de terreny a Andalusia per posar plaques solars. Jo vaig preguntar i em diuen això del dret d'enganxe. Els hi vaig dir, ah, és que ja en tenim. Doncs ja en teniu... Envieu un foli amb tot el que teniu, jo ho portaré allà, perquè el company d'Andalusia em diu, si tenen dret d'enganxe, les 300 hectàrees els hi trobarem nosaltres, que no es preocupin, però han de tenir dret d'enganxe. Els hi vaig dir, envieu-me el que teniu de veritat, i encara és l'hora que espero que m'ho enviïn.
0: Bueno, però és que a més, aquest dret d'enganxe està bloquejat, o sigui, les grans empreses, amb moltes estacions de subestacions, tenen sol·licitud de dret d'enganxe sense fer-lo servir, o sigui,
3: perquè no s'hi posi ningú més.
0: Clar. En previsió, però això bloqueja moltes coses.
1: Ja els hi donen, no? Vamos, perquè no tinc
0: clar,
1: problemes.
0: Clar, quan t'ho demanen i ells els hi donen si està lliure, sense demanar res més. Clar. Em sembla que caduca, bueno, al cap de 3 o 4 anys, però durant 3 o 4 anys ho tenen, bueno, bloquejat.
3: Com... No, però els hi donen si paguen, eh? Si han comprat el dret d'enganxe, clar.
2: Com el tema de, la, bueno, però esclar, de les adreces d'Endesa
0: i totes aquestes grans empreses, doncs paguen cara...
1: El domini.
2: El domini, exacte. No? Que tu pagues un domini a, no sí. sé, vilafant.cat i el tinc jo m'hauràs de pagar.
0: Això precisament porta problemes a les petites comunitats energètiques que s'han creat perquè no poden connectar o empalmar en aquestes subestacions perquè estan bloquejades moltes. No, és un meló
2: important, sí. No? Però l'energia la necessitem, això està clar, perquè sí. cada cop
0: tenim... En podríem gastar més dels que gastem.
2: O sigui, menys, vols dir?
0: Menys. I a més, pensa que si volem fer tant com estem fent ara, necessitarem molt espai per posar-hi bateries, també, perquè, és clar, si no posem les bateries, ens haurem d'acostumar, o hauríem d'acostumar els hàbits personals a la flux, o sigui...
2: A consumir el quan flux, hi ha l'energia, no?
0: El flux, perquè ara aquestes energies tenen un flux, la solar, quan hi ha sol,
2: sí.
0: I l'eòlica, quan hi ha vent. L'única que és més constant és la hidràulica
2: i la geotèrmica.
0: La geotèrmica, no tots els llocs, però la geotèrmica és molt particular, no dona molta força. I és clar, vull dir, o acceptem que quan se'n va el sol acabem les activitats i no fem res a la nit ni no sé què, o...
2: Bueno, jo ets a poder llegir cost, a la nit, que si no...
1: Però el cost d'aquestes bateries, que serien moltes bateries, el cost de totes aquestes bateries...
2: Bueno, i el que comporta el material del que estan fetes aquestes bateries.
0: No, hi ha també noves investigacions, hi ha noves maneres i no sé què. Vull dir que la solució tècnica hi és. Per mi el problema de la transició energètica és la transició social, el canvi d'actituds, de mentalitat, d'acceptar que hi ha coses que potser no podrem fer, si no ho acceptem de grat, potser ho haurem d'acceptar per força, i que reduir tota una sèrie d'activitats... Mira, hi ha un llibre que va editar un parell de nois que es van dedicar a recórrer els micropobles i feien de cada poble que havien visitat un esquema i una frase d'algun veí que no sé què, i en un poble un avi deia: tot aquest jovent que surt a la nit a no sé què fer, quin dispendi d'electricitat. I és clar, és que ens hem acostumat, o ens han acostumat, a passar-ho bé, a divertir-se. Per exemple, també explicaven que quan hi va haver aquell intent de grans d'aquelles festes al Pirineu,
1: sí, les macrofestes aquelles que
0: sí,
1: es feien.
0: Es veu que m'explicava un alcalde d'un poblet d'allà que ell va sortir al matí que devien ser les 5 del, les 4 o les 5, de, les 5 del matí,
1: encara ells, corrien per allà,
0: i un es va trobar un grup de joves que els hi, li van preguntar on podem anar de marxa, i ells van dir, mira aquell caminet, muntanya amunt.
1: Sí, sí, sí. Bueno, 25 són, quilòmetres
2: són,
1: de marxa
2: són, són diferents maneres d'oci, no? A mi m'agrada, de tant en tant,
0: sí, però potser,
2: perdre la nit,
0: però potser haurem de canviar-ho o perdre la nit amb espelmes, no sé si
3: el que passa que la, les bateries són cares,
0: molt cares,
1: la instal·lació, sí, tot.
3: Jo tinc plaques, però a l'hora de les bateries van dir no, perquè no podíem arribar-hi.
0: Sí, jo tinc bateries,
1: també. Jo ara ho estic mirant.
3: Ara,
1: també,
3: durant el dia, amb dos aires de continuïtat posats, la tele i això, l'aplicació que té la meva dona al mòbil, genera més electricitat del que gastes, eh?
1: Sí,
0: sí, ara sí, plaques,
2: ara sí, ara sí, perquè estem al pic de l'hivern,
0: no. Jo al pic de l'hivern no, jo gasto més del que...
3: Però escolta, Maria, genera electricitat fins i tot quan no hi ha sol.
0: Perquè són fotovoltaiques. O sigui, són de llum.
2: Què vol dir?
0: Són de foto, vol dir llum. Mentre hi ha llum solar, generen. No són calòriques.
2: Val.
0: Són foto. O sigui, m'han dit, no, a l'estiu genera més. Pot generar més perquè hi ha més hores de llum.
2: De llum.
0: Però no perquè faci més calor. O sigui, són
1: la calor no té res a veure, eh?
0: No, és la, sí,
1: pot
0: haver-hi
1: un pic de calor de 35 graus que consumiràs el mateix el dia que hi hagi 22 graus.
2: Però si està ennuvolat, si està ennuvolat,
1: no, també baixa, està ennuvolat, sí, perquè està més fosc, baixa, està més fosc.
2: Produirà, però no, no tant.
0: Baixa,
2: encara que faci calor, per exemple.
1: Correcte.
2: Aquells dies tan xafogosos,
0: sí,
2: no, que
0: no, està ennuvol, si està núvol, no produeix tant, ara, encara que faci molta calor.
3: És espectacular l'energia que generen, eh?
1: Sí, sí, sí. I el que tu dones a la xarxa, que tu compren o ho vens,
0: tu paguen a misèria.
1: Sí. A misèria incluïda.
3: No, jo ja no...
1: Jo per això m'estic mirant lo de les bateries.
3: No sé, el que d'ahir ja no em paguen res, perquè no li vaig firmar el contracte ni res, perquè, bueno...
0: Els hi regales.
3: No.
0: Sí, esclar.
1: T'has fet productor o no?
3: No.
1: Ah, llavors no s'ha fet productor. És que hi ha gent que no... que té placa si no es fa productor. Es queda igual, tal i qual, no dones...
2: Què vol dir?
0: Només... Però llavors l'excedent on va?
1: No hi ha excedent. Tu programes a l'inversor perquè només te dongui el que tu consumeixes i
0: vale,
1: ja està.
0: Vale.
1: Vale.
2: I el més que produeix...
1: I en canvi jo sé que hi ha gent a Vilafant que té autoconsum total.
2: Li van dir que no.
4: El que està dient en Quico és el que se'n diu vertido cero, que l'inversor regula la captació d'energia segons el consum que tu tinguis a casa.
1: Sí, tu vas a l'inversor, li programes allà, si tens 5.000 per donar, li poses màxim 5.000, i si no li poses
2: que
1: un 0,
2: capti...
1: i no dones res.
2: Exacte. Correcte. Que només capti allò que necessites.
4: Si tu consumeixes 300 watts, doncs aprofitaràs 300 watts.
1: Sí. I en canvi hi ha gent a Vilafant, que jo conec veïns, que no, tenen hasta bateries, i a la nit aquestes bateries li aguanten perquè tinguin aquest consum petit que tenim a la nit, posa les bateries i ho fa, i després torna a començar el dia, comença a gastar el que està produint, el produint, el que gasta, i també carrega les bateries una altra vegada.
2: Mira, un dimarts...
1: És el que vull arribar jo.
2: Un dimarts que jo estava molt post-apocalíptica, perquè els dimarts me passa, els vaig preguntar als companys de la tertúlia, no?, perquè em sortien a Instagram molts vídeos, per intentar ser autosuficient una casa. Autosuficient vol dir també aigua.
0: Sí, sí, jo tinc una amiga que té una casa autosuficient, absolutament.
2: Es pot viure al marge de tot el sistema, ella, energètic?
0: Sí, ella viu al marge, o sigui, no està connectada ni a la xarxa d'aigua ni a la xarxa elèctrica del seu municipi, viu a Cambrils. Precisament vaig ser, això deia que vaig anar a Tarragona, vaig anar a casa seva. Tenen, s'han construït la casa, fins i tot tenen un control del CO2 perquè és tan estàtica que a vegades han d'obrir, perquè amb el seu sol habitatge i les plantes que tenen es produeix més CO2 del que tocaria per ser saludable, no? I ells tenen una gran piscina com a reservori
2: d'aigua
0: de pluja, i la fan recircular, la reciclen, a més, i després tenen un control, que al principi anaven bojos, no?, amb el control de no sé què, però ara ja porten uns quants anys i ja estan, i fins i tot ja ara tenen un cotxe elèctric que quan poden el carreguen, però quan a la casa li falta...
2: No poden carregar sempre que volen, entenc.
0: Sí, normalment sí, de dies el poden carregar molt bé, però llavors si un dia gasten més a la nit, doncs tiren del cotxe també.
2: Ah, val,
0: vale?
2: Els hi serveix de bateria també, diguéssim.
0: I no, és una casa de fusta, tota ella, amb una fusta molt especial, amb un aïllament molt, molt, molt d'això, amb aquest control de CO2. Tots dos són enginyers.
2: Clar, clar.
0: Ella és enginyer industrial i ella és enginyera agrònoma, però tot això, i doncs, tenen un gran jardí,
2: I aquí hi afegiria el tema alimentari, o sigui, també autosuficient alimentàriament?
0: No, tenen un petit hort, però bueno, tots dos treballen fora i no acaben comprant, però tenen un petit hort. Clar, i fruiters.
2: Clar, però a nivell, tu dius, no, és possible, però si ho féssim tots...
0: Què?
2: O sigui, seria viable?
0: Bé, ho era abans. Una casa de pagès era autònoma, amb un altre nivell de vida, evidentment,
2: clar.
0: Però era autònoma. Poc que necessitava res. Tenia l'aigua, tenia la calefacció, tenia les espelmes,
3: però
2: el nivell de població al que estem...
3: A casa meu?
2: No, jo m'ho qüestiono, eh? No ho sé si...
3: A casa meva viure hi ha un pati increïble, un hort gran, eh? I jo l'he abandonat, ha estat un error. Però el meu pare, l'hort aquell, el tenia actiu i la família tiràvem d'aquell hort. D'aquell hort. I un porc que matàvem a l'any...
0: Sí, i una cabra per la llet o una vaca.
3: Pràcticament tiràvem...
0: Sí, que l'exemple el tenim.
3: Que ara ens hem acostumat.
0: Ara, què ha passat? Que s'han anat... Han anat bloquejant aquest tipus de vida en un nivell conscient o inconscientment a nivell social. La gent ha anat abandonant i ha anat anant a ciutats perquè diuen, deien, jo sempre me les tenia amb l'Oriol Nelo, deia que a les ciutats són més sostenibles perquè com que tothom està junt i amb més servei, no sé què, però jo sempre dic fins a quin punt una ciutat és sostenible. Arriba un punt que la ciutat, si va creixent, deixarà de ser sostenible. Serà problemàtica, i em sembla que ja estem arribant a aquest punt.
3: Ja hi ha un model de ciutat que és el que són 300 o 400 mil habitants, eh? És
0: sí,
3: el model
0: sí,
3: de ciutat, però clar, ens anem a les ciutats de 2 milions,
2: sí. Clar.
0: O més, o 6.
2: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb aquest o altres temes. Vinga, va, fins ara.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
6: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
7: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
8: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
9: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
8: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
9: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
7: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
10: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
11: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
10: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
11: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
10: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
11: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
12: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: vivendes autosostenibles, autosuficients, és un tema interessantíssim, eh?
1: Sí, però pensa que les construccions que es van fer als anys 60, diguem-ne, sí, pisos amb les parets de
0: paper de fumar.
1: De paper de fumar, però és que a més si tu toca un pis amb les finestres o els balcons a sol ponent, o sigui a oest, i no tens cap més opció, a l'estiu has de marxar de casa i no tornar-hi fins les 3 de la matinada perquè és un forn.
2: Em passa a mi viure a partir de les 12
1: del migdia. Jo les parts de ponent ja sé que a les 12 he de tancar, tirar persianes, tancar balcons, tancar porticons i no tornar a obrir fins que s'ha fet fosc.
2: A casa meu, al vespre, perquè estic a viure, no? Al vespre, quan marxa el sol, s'aixeca un airet i estàs bé.
1: Això està
2: estàs
1: bé.
2: Però bueno, durant el dia és un infern.
1: Aquest és un problema que no... O sigui, el tipus d'orientació, per exemple, a l'Eixample de Barcelona, tal com era, perquè ara hi han partit els pisos, tenien davant i darrere.
0: Clar.
1: Vull dir que
0: i això et permet...
1: podies fer corrent d'aire. El que passa que ara també a vegades l'aire està tan calent.
0: Sí.
1: Els dies que fa molta calor, que millor que no passi ni aire, no? Però sí que és veritat. I després, clar, si tens un jardí i el tens ideal orientat a migdia, a sud, l'important és tenir arbres o plantes caduciforme, o sigui que perden la fulla a l'hivern, perquè a l'hivern t'entri el sol, perquè a l'hivern el sol va baix i entra cap endins, en canvi a l'estiu és més alt i va més recte. Però si tu tens arbres d'aquests que a l'estiu treuen la fulla, tens l'ombra que també et frena l'entrada del sol. I són coses bàsiques.
0: Sí, sí, que
3: per
0: potser
3: això,
0: no
3: les tenim. En totes les urbanitzacions o on tenim les vivendes, les cases del camp dels enginyers, uh-huh, cada veí tindria que tindre un arbre davant de la seva façana. Perquè així és quan
0: jo,
3: hi ha...
0: Jo el tinc.
3: Però no de la vorera, sinó dintre del teu pati, tindries
0: sí,
3: que tindre un arbre...
0: Jo el tinc, el que passa que no és com ha dit la Maria, el
1: no
0: meu és de fulla perenne.
1: Doncs no.
3: No, és al revés.
0: Tinc una magnòlia i l'odio tant perquè li cau les fulles tot l'any.
3: A l'hivern, a l'hivern que el sol t'entri i te toqui bé per calentar la casa... I a l'estiu que te toqui l'ombra...
0: No és tan alt com perquè com que, diguéssim que... la casa és a dalt, no em tapa
1: no
0: el sol.
1: Tapa, però de totes maneres, si fos més alt i tingués fos d'aquests que a l'hivern perden la fulla i
0: no
1: l'estiu la tenen, a l'estiu et donaria ombra a
0: sí,
1: la casa.
0: Però no és prou alt tampoc perquè me pugui fer ombra. Ja haig de podar, a veure si creix.
2: Nosaltres tenim una idea, la meva dona, jo no tinc idees, sóc un inútil, però...
0: No ho diguis, això.
2: No, la meva dona sí que és molt espavilada i està al tanto de tot.
0: Ets intel·ligent en altres coses.
2: I em deia, sí, això sí, i em deia, escolta, plaques aquí a l'eixida, a baix tenim el que era abans la quadra, que ara s'ha de fer un petit habitacle allà, allò, arreglar-lo, diu, i a baix, on té la base de la quadra, i fem una piscina amb aigua calenta per l'hivern, per les plaques, clar.
0: Clar, no és mala idea, no és mala idea.
1: L'únic problema és que llavors, tal com estan les coses, has de veure com proveeixes d'aigua.
0: Sí.
1: O sigui, captar la pluja o fer
2: no,
1: alguna cosa així, perquè si no...
2: Tirada l'aigua és mica cara, viure.
1: No, però és que no cara, i que a més és un problema, serà un problema.
0: Sí, sí, aquest any perquè no, mira, aquest any no, perquè
1: però,
0: ha plogut molt.
2: A Vilasacre, tenim el pou i la tirem de l'aigua. No tenim ni connexió a la xarxa, a Vilasacre.
3: Clar, no?
0: Anem a parlar dels mestres, va, perquè esteu molt tranquils i jo sé que en Martí ha vingut amb els deures fets perquè ja estava escoltant notícies i fins i tot s'ha passat el trencant per dir-ho d'alguna manera. T'has posat nerviós, explica'm.
2: Sí.
0: Amb les reivindicacions, bueno, amb el que demanen, amb el que els hi ofereixen.
2: Bueno, el mestre se'ls ha d'escoltar.
1: Sí, jo també penso.
2: Ara bé, s'ha de parlar amb ells, s'ha de dialogar i s'ha de debatre la situació, perquè hi ha coses que es poden dir també, però si no, ells van tirant, és el que passa sempre. Un col·lectiu reivindica i es va embalant, i si l'altre aguanta o només fa propostes que no satisfan en el col·lectiu, ells continuen amb la seva reivindicació, que és legítima i no critico això. Però en política has de posar-te davant de la gent que reivindica, posar números sobre la taula i posar arguments. I igual no serveixen, però s'ha d'intentar. Jo amb el magisteri soc molt, Estic molt preocupat. No hi ha un magisteri aquí que per mi que tingui la suficient talla com perquè les coses funcionin, ho sento, eh?
3: Però... Jo també crec que la Generalitat ha fallat també, eh? El departament jo crec que ha fallat perquè les primeres negociacions com va fer va parlar amb els dos sindicats majoritaris i no va parlar amb tota... Amb tota el...
2: Bueno, no, va parlar amb USTEC.
3: Sí,
2: que USTEC, però... USTEC mai irà a favor de la Generalitat. USTEC és una... És una pedra que té la sabata la Generalitat, i jo sóc el fundador d'USTEC, eh? Però, a veure, aquests van per altra cosa.
1: Però hi ha una altra cosa que s'hauria de... O sigui, no s'arregla només ni pujant sous ni posant més professors. S'arregla revisant què
2: tot.
1: Passa.
2: Revisant
1: tot. Inclús els pares, eh? Perquè, és clar, quan els pares, no sé, m'explicaven l'altre dia que hi havia una escola on la mestra els hi feia posar la cadira quan acabaven la classe sobre la taula perquè la dona pogués escombrar.
3: I no passava res, eh?
1: No, bueno, però aquí va haver uns pares que van rondinar perquè això no era feina de... Els nanos anaven a escola a estudiar...
2: Això he viscut jo per l'Helada.
1: Esclar, vull dir que llavors també hi ha tota una educació paternal que no sé, que és molt difícil.
2: Jo per l'Helada, quan acabava l'escola, els hi feia... no escombrar, però repassar una mica, treure els papers de terra,
1: i això que sí,
2: que és l'aula una mica decent, no? Bueno, va venir un pare i em va dir el nom del porc.
1: Sí, no.
3: Ara quan venia cap aquí, pujava pel vial, he vist sortir un cotxe amb mestres d'aquí de les Mèlies, que suposo que anaven a Girona
1: a
3: fer
0: com una mobilització.
3: Sí.
1: No, vull dir que i després, clar, sí, això fa cuidado, aquesta actitud dels pares fa que els nens s'envalentonin davant del mestre, perdin el respecte i llavors aquí estan passant moltes coses que s'han de revisar a fons, no sé de quina manera, i que sé que no és fàcil,
0: no.
1: I que no se soluciona augmentant el sou i posant més mestres,
2: no.
1: És una pre-solució, no, si però el problema
3: ja
1: continuarà.
3: I no estan d'acord? Ja ho tenen i no estan d'acord?
1: Ja, bueno, però vull dir, a veure,
3: s'ha de mirar més coses.
1: Clar, perquè jo entenc un profe que s'enfronta a una classe de 30 nanos i n'hi ha uns quants o més de rebels perquè, per la raó que sigui, li hem perdut el respecte, pues no, gens...
0: I això és assumar la diversitat de cada
1: exacte
0: aula, no? Perquè un en TEA, l'altre amb dislèxia, l'altre amb hiperactiu,
3: venim d'uns anys enrere,
0: etcètera.
3: Que s'han deixat per un costat i per l'altre costat,
1: sí, sí,
3: eh?
1: Sí.
3: Han anat augmentant les ràtios, vinga, érem 18, ara 22, ara 25, han arribat a 30 en una classe. Després un professor que venia de no sé on, tal i qual, s'han deixat anar tots i ara tenen un problema gran.
0: El que em sembla demencial és la repartició del professorat al territori.
1: I després...
0: Que un mestre de Figueres hagi d'anar a Tarragona i un mestre de València hagi de venir a Figueres...
3: Això està passant.
0: Sí, està passant.
2: Això ha passat sempre.
0: Jo també ho he vist, això.
2: Això ha passat sempre.
1: Però després hi ha una altra cosa.
0: Això està molt malament.
3: S'ha d'arreglar, això, Martí.
1: Després hi ha una altra cosa. Per exemple, s'estan carregant a les escoles rurals. Un detall molt simple d'una escola rural que no sé com ho haurà acabat arreglant, però que resulta que no li deixaven matricular un nen del poble del costat que no tenia escola, perquè només podia matricular els nens padronats al seu municipi. En canvi, aquest nen es podia matricular a la ciutat del costat, encara que no estigués empadronat. Com tu menges això? Per què aquest nen es podia matricular al poble més gran o la capital de comarca encara que estigués empadronat al poble i no es podria empadronar al poble
3: ja està,
1: del costat?
3: Jo suposo que això ja està arreglant, no? Ara,
1: no,
3: lliure...
1: aquest hivern...
3: Aquest ha passat?
1: Això estava passant en aquest moment.
2: Això diu molt poc. Depèn de l'escola que la deixava matricular en aquest nen, eh?
1: No, és l'escola, no li deixava matricular la Generalitat.
0: No
1: era l'escola, si l'escola precisament el volia perquè si no perdia un professor
3: un nen menys.
1: No era l'escola.
0: L'escola tampoc té aquesta potestat, no?
1: Sí,
2: jo quan estava parlant em van venir dos o tres casos de nens de Figueres que eren una mica problemàtics i perquè l'escola tenia un cert prestigi i ho van portar, però vaig preguntar res a ningú.
1: No, però ara la immatriculació no va via Generalitat.
3: Clar. Jo me'n recordo fa 20 anys a les Mèlies que una família no podia matricular el nen a l'escola visquent al costat de les Mèlies.
0: Per què? Perquè li tocava un altre centre?
3: Perquè no hi havia cupo, diu.
0: Perquè no hi havia plaça.
3: No hi havia plaça.
1: Però en canvi l'incubien potser amb un altre.
3: No, tenia que anar al Sol i Vent.
1: Sí. Bueno, jo et dic que no, que s'han d'arreglar moltes
3: coses. I es va arreglar això, es va arreglar.
1: I llavors, doncs, per què? Per què jo veig això amb mals ulls, no? Si aquest nen o aquesta nena o aquests dos germans no es podien matricular a aquesta escola rural, aquesta escola rural quedava en mínims i estava
0: abocada
1: al tancament. Cosa que la Generalitat ja li va bé, no?
0: Sí, clar.
1: Llavors, esclar, però t'estan carregant escoles de molta qualitat, perquè les rurals petites tenen molta més qualitat que les grans de 30 nanos a l'aula.
0: Bueno, però per què? Perquè per les ràtios, tornem
1: clar,
0: al mateix. Una escola gran no vol dir que sigui mala escola, sinó que si té unes bones ràtios...
2: No, i té més mitjans i, bueno...
3: Jo suposo que ara amb l'aprovació dels pressupostos suposo que ja tot això ja ho arreglaran ara. Jo crec,
1: No ho sé.
3: Jo crec que
0: jo amb el tema dels pressupostos vaig fer la pregunta de si tindrem l'institut abans, l'Institut de Vilafant, no? Anar a temes més...
3: Quants anys fa que no tenim pressupostos? 5 o 6, no?
0: Sé.
3: Hi havia una reserva de 8 milions d'euros per fer l'Institut de Vilafant, o sigui, deu estar per aquí la cosa.
0: Esperem això, que comenci aviat la construcció.
3: Jo crec que, jo crec que ara el govern amb... tirarà moltes coses endavant amb el tema dels pressupostos aprovats.
2: Sí.
3: Segur.
0: Esperem, no? Però, clar, sembla que els mestres no estan gaire a favor d'aquest pacte perquè no s'inclouen les reivindicacions.
3: Ara, amb els pressupostos aprovats, suposo que la Generalitat té més camp per jugar i podrà donar...
2: Si s'aproven els pressupostos, la meva impressió és que tenim illa per anys, eh? Aquesta és la meva impressió.
0: Bueno, depèn de si ell vol, no?
2: Bueno.
0: A nivell personal...
2: Tenim illa per anys, perquè...
1: Sí, no hi ha alternativa.
3: Si estan tots desfets.
0: Sí, jo, a nivell de panorama...
3: No hi ha més cares, el que passa que sempre tindrà que... O agafa una majoria absoluta, que és difícil.
2: Impossible.
0: I cada cop més.
3: Cada vegada més difícil, o si no tindrà que anar a pactes i ja està, cap problema.
0: Bueno, és que potser és el que la ciutadania vol, no? Que la gent...
1: Que
0: n'aprenem...
1: Que hi hagi pluralitat a l'hora de que ja es necessiti... pactes, que necessitis cedir per aquí, acceptar per allà, que no tot sigui
2: i marca una altra cosa que passa en aquest país. Són, jo Esquerra Republicana podria parlar-ne de moltes coses negatives, però Esquerra Republicana sempre arriba a un punt que li priva el sentit de país, i saben que ells exigiran, que fan bé exigir això, però al final sempre hi són. I això és molt important per un país, Esquerra Republicana, i té molt de respecte en aquest sentit.
0: Hi ha qui diria que és perquè tenen la necessitat de col·locar gent.
2: Bueno, tots en tenen, de necessitat de col·locar gent.
0: No, jo ho dic com a argument que jo he sentit aquests dies aquí.
3: Jo crec que Esquerra ha dit que sí ara, perquè portava quants anys dient que no, i no li van bé les coses. O canvia una mica, o... És com allò de la Fórmula 1. Has de canviar una mica l'estratègia, perquè si no, no... Si fas sempre el mateix, no arribaràs a guanyar.
1: Esquerra va patir per experiència pròpia.
2: El govern.
1: Uh-huh.
3: Sí,
1: i a més,
2: el PSC li va portar el pressupost sempre fins a l'última hora.
1: Però vull dir que en aquell moment Comuns, que donava l'excusa
0: del Hard Rock,
1: no va ser així, va ser un intercanvi de postals amb el problema de Barcelona. Això m'ho va dir un de Comuns que estava dins. Diu, no ha sigut el Hard Rock, ha sigut l'excusa, però la realitat era un canvi de cromos en Barcelona. Home, llavors això et fa molta ràbia.
3: Yeah.
1: Perquè no és una, com deia en Martí, no és una visió de país. Jo crec que en aquest s'ha d'anar visions de país. I els pressupostos, en principi, són aprovables. Vull dir, hi ha un PAC que és inamovible i estaran a qualsevol govern, que és el de despeses
0: educació, despeses comunes, vols dir?
1: La despesa ordinària. Llavors pots discutir l'extraordinari i
0: les inversions, no?
1: I bueno,
2: a més el sentit de la responsabilitat dels partits no es castiga electoralment.
3: No.
2: Primers, mira, ara hi ha una situació que si hi ha moció de censura no a Espanya. Si hi ha moció de censura i Junts vota la moció de censura, per mi que Junts no cal ni que es presenti aquí ja, Està mort.
0: Aquí on?
1: A Catalunya.
0: A Catalunya.
2: No cal ni que es presenti, perquè clar, mira, el que li va passar a Ciutadans.
1: Clar.
2: Ciutadans, que va tenir l'oportunitat de donar el suport en el govern, que era del PSOE, em sembla, en aquell moment, van exigir l'Oriol Moro amb una xuleria increïble, i a partir d'aquell moment Ciutadans fins a la desaparició, eh? O sigui que...
0: S'ha
2: de tenir
0: mica
2: de sentit de la situació.
3: Però jo crec que Junts també o dona un cop d'efecte o no sé on te va parar ja, també, Martí, sí. Cuidado, ja no cal ni que faci la moció de censura. Sí. O dona un cop d'efecte o no sé on t'anirà a parar també. Eh?
2: Sí, quin cop d'efecte vols que doni?
3: Ah, no ho sé, ja s'ho inventarà el senyor de les ulleres, ja veurem.
0: Es refereix a Puigdemont.
2: El gran problema que té Junts és aquest, que té el jefe a Brussel·les.
3: O sigui, que potser pot tornar i que ja ha donat un cop d'efecte, no sé què passarà.
0: Home, el cop d'efecte seria que tornés Puigdemont,
3: ja ho ha fet.
0: Potser.
3: Ara ja ha pactat amb PSC per...
2: Esquerra...
3: Ja ha donat un cop d'efecte, cuidado.
2: Són com les muntanyes russes, però sempre acaben surant. Ells mateixos s'enfonsen i després acaben surant.
0: Nosaltres ho hem de deixar aquí i tornarem ben puntuals.
3: Molta sort a l'equip del Barça aquest dissabte, aquest cap de setmana per fer la final.
0: Vale, va, vinga, fins dilluns amb el suport de Gestoria Fernández, amb vosaltres el divendres que ve. Que vagi molt bé, passeu un molt bon dia, bon cap de setmana. Adéu-siau.
3: Bon cap de setmana. Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El govern ha aprovat el projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 en una reunió extraordinària del Consell Executiu presidida per Salvador Illa. Es tracta dels primers comptes que el president aconsegueix tirar endavant des de la seva arribada al càrrec gràcies als suports d'Esquerra i també de Comuns. La consellera d'Economia, Alicia Romero, lliurarà ara a les 10 els comptes al president de la Cambra, el Josep Rull, per començar-ne la tramitació. Els grups tenen, a més, 10 dies per a presentar esmenes a la totalitat. Posteriorment hi ha 20 dies de negociació d'aquestes esmenes fins a arribar a la votació definitiva al ple de la setmana del 2 de juliol. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran avui al migdia en una nova mesa sectorial. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha advertit que els sindicats trencaran les negociacions i intensificaran les mobilitzacions si el Departament no concreta una proposta salarial.
3: Si no arribem a aquests horitzons compartits, no? que hauríem de tenir compartits, que millorin tant la qüestió salarial com sobre el desplegament del model d'escola inclusiva, continuarem amb un escenari de conflicte i a més es poden donar noves formes de mobilització.
2: El conflicte coincideix amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla es pot endarrerir fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana de Picamoixons es poden veure afectats amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, també un accident a hores d'ara a la C58 a Barcelona, que en dificulta la circulació, retards... Lentitud, volíem dir, a la P7 a Barberà i també a la C17 a Mollet del Vallès. I pel que fa al temps, avui estarà marcat pel temps estable i l'ambient assolellat, tot i que a partir de la tarda sí que creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, però sense precipitacions destacables. Pel que fa a la temperatura, atenció, continua pujant, amb màximes que arribaran als 30 graus a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre i als 35 fins i tot en alguns punts del Pla de Lleida i la Franja.
1: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

0: Comencem una nova entrega de l'Eixo Abans Sèrio, espai de sèries d'OU Lleida Ràdio. Ivan, són molt bones.
1: Molt bones.
0: Toca repassar segona quinzena de maig i, com sempre diu la Judit, abans, actualitat.
1: Doncs res, tu tens actualitat?
0: No, jo no en tinc.
1: Jo en tinc una miqueta d'actualitat perquè ja s'ha anunciat l'estiu d'animació de Hulu. De manera que tindrem el retorn de King of the Hill amb aquesta segona temporada després de la seva temporada revival l'any passat, el 20 de juliol. I, un momentet, que estic buscant més dates.
0: Molt bé.
1: I també tenim Futurama.
0: Però això què és?
1: King of the Hill.
0: Però estiu de Hulu, què vol dir estiu de Hulu?
1: Bueno, normalment Hulu...
0: fa com programació...
1: Correcte, té una certa programació des de fa uns anys ja animada.
0: Vale.
1: I també tenim, exacte, King of the Hill el 20 de juliol i Futurama el 3 d'agost. King of the Hill s'estrenarà tota de cop, els 10 episodis de cop, i Futurama, una a la setmana, seran 10 episodis, és a dir, 2 mesos i mig.
0: Molt bé.
1: Es preveu... Bueno, es preveu. S'intueix que aquesta serà l'última temporada de Futurama, perquè tant els productors com els actors de veu han dit que no se'ls han ordenat una altra temporada. El final de temporada ja el van escriure com a final de sèrie, per si de cas. No se sap el que passarà. Hulu ens va prometre... Bueno, ens va prometre... Durant el primer capítol es va intuir que podríem fer 40 capítols i una peli. Ens falta aquesta peli, a veure si diuen algo, si la fan o no la fan, marca el final de la sèrie o renovem.
0: Jo ara estava pensant que... l'últim capítol que s'ha emès de Outlander ara fa res, el desè de la 8a temporada, ja és l'últim, ja està, s'ha acabat Outlander. Ara m'ha vingut al cap, em falta veure el 9 i el 10, però Outlander, que ha estat 12 o 13 anys en emissió, doncs ha posat el punt final, probablement una de les històries d'amor més importants de l'audiovisual dels últims anys.
1: Déu-n'hi-do, quants anys has dit?
0: 12 o 13, jo crec que la primera deu ser del
1: 2014.
0: 12. Per tant, 12 anys,
1: 8 temporades. 101 capítols.
0: Aquesta jo crec que ha sigut de les més curtes, amb 10 capítols. Normalment han fet allò que fan de 8, més o menys, no a totes, però 8 i paro un parell o 3 de mesos i emeto després els altres 8.
1: Aquesta fan allò de les temporades partides,
0: Han fet els 10 seguits des que van emetre la 8a temporada a Movistar Plus a nivell Espanya, on la poden veure. Estrena segona quinzena de maig, comencem per Prime Video, per una sèrie que s'estrena i que es diu No és així. You don't need to walk us in. Mom never did. Well, you did. Okay. All right. Well, you guys have a great day, okay? Be safe. Okay. I will fight. I will fight for you. It's been almost a year. I think it's time. Everyone has really missed you. Your sermons. Your voice. I lost my wife and now I'm overloaded on widower sympathy. I get it. The moms are. Fa tota la pinta de ser sèrie dramàtica.
1: Una comèdia romàntica fantàstica.
0: Sí,
1: jo crec, no?
0: Fa tota la pinta. Malcolm, interpretat per Scott Foley, és un pastor vidu amb 3 fills. Lori també està recent divorciada i té 2 adolescents. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara Malcolm i Lori s'han d'adaptar a la nova solteria i a la paternitat. Aquest serà el començament d'una història d'amor. Pregunte, no és així o sí? No sé.
1: Bueno, a veure, tenint en compte que aquesta sèrie hauria de tenir alguna mena d'argument, jo crec que sí.
0: Sí, fa tota la pinta, perquè si no, amb un capítol ho haurem enllestit. Estrena Prime Video i estrena a Netflix, que ja diem que ho resumeixen com una absurda comèdia d'acció. Los Superfriquis. Quan ja m'emxoto 이상할 게 없는 심장. 그럼 나 진짜로 죽어요? 공무원 받으세요. 1999년 12월 31일 종말이 찾아옵니다. 보고 싶다고 찍어줘!

0: 여기저기 이동해버린다니까.
1: 일체를 네가 알렸다. 저놈이 이실직고할 때.
2: Com dèiem, resumeix com una absurda comèdia d'acció. Un grup de veïns molt pintorescos adquireixen superpoders per accident i lluiten contra el mal en plena histèria apocalíptica.
3: Sèrie coreana, que a mi em fa bona pinta, ojo lo que te dic, eh?
2: No és d'animació, que no?
3: No, és acció real, correcte. Ja te dic, a mi em fa molt bona pinta. Trobo que és com aquesta mena de comèdia absurda d'acció amb superherois, és una cosa com una mica, pot ser un gènere estrany, no? Per una sèrie coreana, com a mínim no les havia vist així.
2: Sí, fan servir molt el... No és coreà, però tot l'univers anime, manga i tal, potser sí que és més de tirar d'aquesta fantasia. Està veient superfriquis, en principi bastant joves, els quatre...
3: Sí, a més m'agrada molt més el títol en versió original, que és Wonderfuls.
2: Wonderfuls.
3: Correcte, que fools, com diguéssim, escrit com a rucs, com a tontos.
2: I en castellà, super amb majúscules. És los
3: super.
2: Super amb majúscules, friquis amb minúscules. No sé si l'esperava molta o poca gent.
3: Jo crec que no molta.
2: Però la segona temporada de Berlín arriba a Netflix, en aquest cas, sota el títol Berlín i la dama del Armiño.
4: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
5: Nos han encargado robar este cuadro, la dama del Armiño.
4: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
6: Brindo por su éxito, que será el mío.
4: Un aristócrata, un tipo insufrible.
7: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
4: Le vamos a decir que sí. Luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
8: Está de suerte, porque estoy buscando banda.
4: Se llama Candela. Encanto a la vida.
9: Ese duque es un criminal.
10: De verdad, ¿cree que podré ir?
2: A la segona temporada de la sèrie, que segueix les aventures del personatge nascut a la Casa de Papel, interpretat per Pedro Alonso, Berlín i Damián reuneixen la seva banda, aquesta vegada a Sevilla, per executar un nou cop mestre, fingir que robaran la dama de l'Armiño. Per què fingir? Perquè en realitat els seus veritables objectius són el duc de Màlaga i la seva dona, un matrimoni que creu poder fer xantatge a Berlín. El que ells no imaginen és que aquest desafiament despertarà el costat més fosc i rencorós de Berlín, així com la seva fam de venjança.
3: Sembla que aquesta part ja l'hem vist a la Casa de Papel, eh? Però bueno.
2: Novetats de repartiment: Imma Cuesta, en aquest cas, nova integrant de la banda i vincle, diu així, especial amb Berlín. Tristan Ulloa segueix sent Damián, que és la mà dreta de Berlín i el cervell d'aquesta operació. Evidentment, Pedro Alonso com a Berlín, Michel Jenner com a Keila, experta en tecnologia, clau perquè el plan funcioni. I en aquest cas, el duque de Màlaga està interpretat, no li fico cara, per José Luis García Pérez, interpretant a un aristòcrata que intenta xantajear a Berlín, ho diguem en castellà, i és el gran antagonista. I en aquest cas, si no falla la vista, sí? Marta Nieto és Genoveva Dante, figura enigmàtica con connexió al conflicte central. Després hi ha, entre cometes, els secundaris, eh? Roy, Bruce, Andrés i Nayara, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez, Raúl Prieto i Lucía Fernández són els secundaris.
3: Dir que és la última temporada d'aquest spin-off prequel. Es veu que, bueno, que Pedro Alonso ha dit que ja està,
2: que ja n'hi ha prou,
3: ja n'hi ha prou
2: de fer-lo servir.
3: Correcte. I també sabem, perquè ho vam dir fa unes setmanes, però ho torno a comentar per si de cas hi ha algun despistat, l'univers de la Casa de Papel continua, eh? Està treballant, Netflix està treballant amb una nova sèrie.
2: Inspector, no?
3: Correcte, que se suposi que seguirà l'inspector Tamayo en la búsqueda de l'oro, que és l'últim atracament que van fer aquesta banda criminal i, bueno, que es van quedar a la meitat pel camí, clar. Dit això, també una altra cosa que se sap és que Álvaro Morte hi sortirà a la sèrie, bàsicament, perquè...
2: Álvaro Morte, el professor.
3: Correcte, ja he vist un tràiler amb Álvaro Morte, diguéssim, seguit per un sèquit de penya amb la careta de Dalí.
2: De fet, crec que en aquesta segona temporada de Berlín també apareix en algun moment, perquè he vist algun clip de tant un com l'altre cantant els dos, són germans, si no em
3: correcte, la sèrie
2: la memòria,
3: són germans, sí,
2: doncs deu fer algun cameo, com es diu en castellà també, en aquesta segona temporada de Berlín, que ja la podem veure a Netflix i a Disney Plus, també segona temporada en aquest cas de la sèrie Rivales.
0: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist. But what if you just haven't found the person who will give you your happy ending?
11: The A-Team. Back together again.
12: Sorry I'm late, darling. I've had a terrible headache.
13: Rupert Campbell Black and Declan O'Hara. We are ready to...
2: La batalla per la franquícia televisiva de Central Southwest arriba al seu punt àlgid quan la guerra entre Corinium i Venturer entra en una fase nova i perillosa. Tenen noms de Pokémon. Més despietat que mai, Tony Buddingham està decidit a desmantellar els seus rivals peça per peça, aprofitant els escàndols i manipulant els que l'envolten per mantenir el control del poder. Doncs no pinte malament. Mentre parles, miro actors i actrius.
3: Uh-huh. Doncs jo dic que m'he fixat en el modus operandi de Hulu a l'hora d'estrenar tràilers de les seves sèries, i si et fixes ja no et podràs deixar de fixar. Sempre fan servir una versió èpica d'una cançó o de la pròpia sintonia de la sèrie per fer el tràiler. I és una cosa que s'està començant a quedar vella, perquè és un modus operandi que ja detecto pràcticament cada tràiler que miro d'aquesta penya.
2: No sé el grau de protagonisme, però entre altres David Tennant, que aquí més d'un cop hem dit que ens agrada, i no tinc ubicats a Alex Hassel, Bella McLean, Aidan Turner, Emily Attack o Catherine Parkinson, entre d'altres. El cap de cartell sí que dona la sensació que és David Tennant. Rivales, temporada 2 a Disney Plus. I a Filmin s'estrena El caso de Laura Stern.
14: ¿Por qué, señora Stern? ¿Por qué mató a esos hombres?
15: Me han hablado de una asociación.
16: Sí, es aquí. Yo soy Laura. Es magnífico lo que hace la asociación. ¿Por qué la creo? Las torturan, las violan.
17: ¡No, no, no, no, no!
16: Las maltratan.
17: ¡Yo no te quiero! ¡No te quiero! ¿Me oyes?
16: No tienen ningún derecho. Cada día muere una mujer a manos de un hombre.
18: Le he hecho creer que puede ser libre. Y eso la ha destruido aún más.
2: Aquesta pinta molt bé. 4 episodis protagonitzada per Valerie Bonneton de Little White Lies, per exemple. El paper de Laura, una farmacèutica d'un petit poble que dirigeix un grup de suport per a víctimes de violència domèstica. Quan una de les integrants del grup és assassinada davant dels seus ulls i la petició d'ajuda d'una altra queda sense resposta, la Laura es veu impulsada a actuar.
3: Bueno,
2: pot estar bé.
3: Sí, pot estar bé.
2: Com sempre, Filmin... llàstima que és Filmin, ostres.
3: Bueno, perquè no tens la plataforma, no? Però en si Filmin és també com una mica d'un estàndard, no? De qualitat o...
2: Sí, també una mica un punt indie, també, aquest...
3: Correcte. Més alternatiu, tarana. Així és.
2: No és més alternatiu Netflix.
3: Bueno, que... amb aquesta, cuidao, eh?
2: Ah, sí? Veurem de què va... Ah, sí, és veritat. Ara me'n recordo de quan ho preparava. Estrena de Caríssima.
19: Ah, tomando mate. Ah,
20: sí, veo. Tomás mate.
19: Sí, porque es made in Marg. O sea, hecho en Arg.
20: Hecho en Arg.
19: Sí, el país. Arg. Está hecho en Arg.
20: ¿Te da orgullo lo que está hecho en Argentina?
19: Sí, me súper enorgullece. Ya sea, tipo, la 9 de julio, Moria Casanova, no sé. El mate, los psicólogos. Ah.
20: Te enorgullece Moria Casanova, los psicoanalistas. Bueno, psicólogos, como decís vos. ¿Esto es algo nuevo para vos?
19: Puede ser, como que siento que... ¿Viste que hay una cuenta matemática que si sumas a todos los argentinos y todos los psicólogos como que dan un número re alto en el ranking?
20: ¿Qué tendría que ver algo de esto que planteas con lo que te preocupa en relación a Netflix que trajiste acá o que querés traer acá?
19: El asado también me reenorgullece. ¿De qué hablamos?
2: Doncs aquesta és la sèrie de Netflix. I home, sí, ja ho tenim. Caro Pardiaco, influencer plena d'energia i diva a temps complet, ho té tot, fins que s'acosta al seu 30è aniversari i un assetjador intenta arruïnar-li la festa. És la història de l'univers d'aquesta icona post-pop, empresària de la nit i reina de l'stream, que pateix una crisi existencial pocs dies després de fer 30 i haver d'organitzar la festa més salpada de la seva història. L'aparició sobtada de Leo, un psicòpata amb múltiples personalitats que l'enamorarà, posarà en risc absolutament tot. Caro haurà de salvar la seva festa, la seva vida i la seva identitat.
3: Evidentment seria argentina, per sí. Si algú no ho havia detectat.
2: Sèrie argentina, estrena a Netflix. I aquesta també pinta bé, em dona la sensació, com moltes de les coses que fa Apple TV, estrena Satisfacció Garantizada.
1: ¿Puedo ser incómodamente sincera? No me veía haciendo esto. Ya debería tener la vida resuelta.
21: Eso exige compromiso.
1: Compromiso, sí.
22: Es una gran oportunidad.
1: La verdad, soy un desastre. ¿Vosotros veis porno?
21: Compromiso.
23: ¿Mamá?
21: ¿Tú crees que eres la víctima?
1: Me mantengo a flote de milagro.
2: Ho expliquem. Una mare acaba de divorciar, interpretada per Tatiana Maslany, que entre d'altres, si no recordo malament, ha fet una de les sèries que a mi m'agrada més, que és Orphan Black, que és un tros de sèrie de ja fa uns quants anys. Cau en una perillosa espiral de xantatge, assassins i futbol juvenil. Convençuda que ha estat testimoni d'un crim, mentre lluita amb una batalla per la custòdia i una crisi d'identitat, la Paula comença una investigació que acaba deparant en una conspiració molt més gran i que té la clau per reconstruir la família. A l'elenc d'aquesta sèrie apareixen també Jake Johnson, Murray Bartlett, Jesse Hodge i John Michael Hill, aquest últim sí que em sona, uh-huh. I li poso cara. Estrena a Apple TV. I em deies de la següent, doncs et diré...
3: Jo no tinc ganes.
2: Que aquesta és la propera que mirarem perquè sé que s'ha llegit el llibre. Movistar Plus estrena Se tiene que morir mucha gente.
24: Mañana sales de cuentas, así que ya te puedes poner de parto en cualquier momento. ¿Y Javier? ¿Tenía lío?
25: Se ha muerto.
24: ¿Elena?
25: Sí, cuéntalo.
24: Dios mío, lo siento muchísimo.
25: Muchas gracias, Marina.
24: ¿Pero cuándo ha sido?
25: ¿Cuándo? El martes por la tarde fue. En fin, horroroso, de verdad. Entré en casa y me lo encontré en el sofá, con los pantalones bajados por las rodillas y la boca abierta. O sea... Parecía un castor directamente. ¿Verdad?
24: Sí.
25: Es que fue tremendo, la verdad.
2: Yo només espero que no sigui excessivament absurda, la sèrie. No sé com és el llibre de Victoria Martín, però veurem què és el que passa. Bàrbara, Maca i Elena van anar juntes a l'escola i 20 anys després continuen sent amigues, més o menys. La Bàrbara és una bomba de rellotgeria, viu frustrada per la seva feina i està enganxada a les benzodiazepines. Maca, amb qui comparteix pis, intenta tirar endavant com a actriu, encara que és cambrera, i l'Elena està embarassada després de casar-se amb un senyor de 60 anys que dirigeix hotels. La crisi personal de Bàrbara farà que tot exploti, com dèiem, basada en un llibre de Victoria Martín.
3: Pues molt bé, m'agrada molt Victoria Martín i tinc moltes ganes de mirar aquesta sèrie. Jo la veritat és que sí que espero que tingui un punt absurd i incòmode.
2: Doncs veurem què és el que passa. I nova proposta dels germans Duffer de Stranger Things, canvi de paradigma de nens a jubilats, de Burrows, jubilació rebelde.
26: Welcome to the Burrows, where you'll have the time of your life.
27: Hippie.
28: Why is everyone so old?
29: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
30: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not a last chapter. It's a new beginning.
29: Wait! Mr. Cooper!
31: The Burrows is a good place.

0: funciona sobre una comunitat per a jubilats on un estrany pretén desentranyar un misteriós secret sota l'existència en calma.
1: M'agrada la proposta, me sembla interessant.
0: Veurem què és el que passa. Xerra en 10 segons que et busco si hi ha algun actor o actriu important.
1: Doncs res, no sé què vols que et pugui dir de Borrow, Jubilació Rebelde. Home, sí que és veritat que feia aquest, el que tu deies, no? Hem passat els adolescents als jubilats.
0: Sí, absolutament, de punta a punta. No els hi puc ficar, o sigui, els hi fico cara. Bill Pullman sí que em sona, entre altres que va ser protagonista de The Sinner, em sembla que es deia de Netflix, Jenna Davis, Alfred Molina, Alfred Woodard, Alice Kremlin, Seth Numbridge... Per noms i cares jo no els tinc gaire ubicats en aquests actors i actrius. Molt bona, no sabia que es faria ser una temporada i em posa content. No cal ser amant del futbol per veure Barra Brava, que torna a Prime Video amb la segona temporada.
2: A què se dedica?

0: Ximena.
1: Hola.
0: Él es Adrián, tu papá.
1: Polaco. Me dicen polaco.
2: Se va a reformar parte de algo.
3: Després d'una ferotge lluita interna, dos germans, Gaston i Matías, interpretats per Gaston Pauls i Matías Maia, són expulsats de la barra del seu estimat equip, el Club Atlètic Llibertat del Port, només, sense diners ni protecció política, iniciant una guerra que posarà a prova la seva relació de germans. Jesús Braceras és el creador d'aquest drama argentí, que bàsicament a la primera temporada el que explica són aquests barra braves, que perquè ens entenguem, aquí a Catalunya no sé si sí que està una miqueta aquesta cultura, però és com aquests aficionats extremistes, i que Argentina, a més, i s'explica la primera temporada, hi ha vegades que tenen control a l'hora de prendre decisions als clubs en qüestió. És un entorn hostil, violent, de drogues, de xantatge.
4: Per fer paral·lelisme, podria ser similar als Bojos Nois?
3: Bueno, no ho sé, no, ja no m'hi fico si és, pot fer el paral·lelisme o no.
4: Ja no el volia fer amb Lleida perquè dic que buscarem un problema.
3: Insisteixo que no cal que t'agradi el futbol. Crec que es coneix un univers bastant curiós. Com, jo crec que el paral·lelisme és aquesta, per exemple, la pel·lícula de Hooligans o així, que són molt bones. Doncs aquesta sèrie de Prime Video va de l'estil. Deies de la sèrie basada en el llibre de Victoria Martín, jo tinc moltes ganes de veure aquesta. Rabalear, HBO Max, s'estrena aquesta segona 15 de maig.
5: Cap mosques, perquè ni les bombes han pogut amb nosaltres.
6: Aquest és el nou pla de reurbanització del Raval.
7: Amb això queda formalitzada la compra-venda i la transmissió de la finca.
8: Has parlat amb els del port, perquè si voldries fer 8 hores setmanals d'aquí?
9: Sí, sí, jo no tinc una feina.
8: Ja ho sé, però hem de mirar lleugerir una miqueta la feina al papa.
9: Que aquests fills de puta es queden al restaurant,
8: ens apugen allò.
3: Deixant de banda que és en català a HBO Max, cosa que ja està molt bé d'inici.
4: És full,
3: parlant,
4: és full català o barreja una mica?
3: No ho sé com ho gestionarà. Gran part dels actors i actrius són catalanoparlants. Sí, miniserie, 6 episodis que s'estrenen setmanalment. El creador és Pol Rodríguez i construeix un relat inspirat en la seva pròpia història familiar. Can Mosques, el centenari restaurant del Raval de Barcelona, estimat i respectat per tot el món, s'enfronta al desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió. L'objectiu és buidar l'edifici i accelerar la transformació del barri. La notícia suma la família en la desesperació, convençuda que la derrota és inevitable, però quan decideixen plantar cara amb l'ajuda del barri, la lluita es converteix en una espiral cada vegada més perillosa. Per salvar Can Mosques hauran de creuar límits que no van creure mai possibles i descobrir fins on estan disposats a arribar per no desaparèixer. El repartiment és interessant, començant pel propi Enric Auqué com a protagonista.
4: Que està tot arreu, aquest també.
3: Absolutament, perquè crec que és un dels actors catalans de parla catalana-castellana de moda. Sergi López, Maria Rodríguez, Francesc Orella, Lluïsa Castell, Alba Aguilera, per tant, el repartiment és dels importants en aquesta sèrie, que s'estrena al llarg d'aquesta segona quinzena de maig.
4: També, molt interessant també apropar la situació, com a mínim portar la situació, no sé si aquesta sèrie s'estrena internacionalment, però bueno,

0: un HBO, imagino que sí. Apropar la situació de la vivenda, doncs, sí, i de totes aquestes coses que estan fent els fons d'inversió a la capital catalana.
1: I com dèiem, inspirada en una història pròpia, familiar del creador de Rabalear, Pol Rodríguez. Anem per feina, temporada 9, també a HBO Max, de Rick i Morty. Anem ràpid perquè ens queden 5 minutets. La novena temporada de la sèrie d'animació segueix com és habitual les aventures intergalàctiques de Ned i Abby, humor àcid, elements de ciència-ficció, s'uneixen a les aventures d'un científic sociòpata i groller i el seu net mort, i que segueix de prop les aventures del seu avi, la resta de la família, diguem.
0: Crec que ja no m'interessa en absolut aquesta sèrie.
1: Doncs estem parlant de que la resta de la família ve Jerry Summers, també es veuen arrossegats de vegades a les seves boges aventures. La novena temporada, els protagonistes patiran les conseqüències de les aventures que van viure en els capítols anteriors.
0: Elements serialitzats, això està bé.
1: Temporada 9, HBO Max, Rick i Morty. També, en aquest cas a Filmin, s'estrena Leonard i Hungry Paul, l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessian, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha estat un gran èxit a la BBC. Temporada 2 a Netflix, d'Assassinato para principiantes, reprendrà la història després de l'explosiu de desenllaç del cas d'Andy Bell. Pip intenta mantenir-se al marge de noves investigacions i recompondre els danys col·laterals del passat. Tot i això, quan Jamie, germà de Connor, desapareix en vigílies del judici contra Max Hastings, la protagonista es tornarà a arrossegar a una carrera contra el rellotge. I ens quedem a Prime Video, s'estrena Spied Noir. Every mystery forms a complex web. But pull the right strand, and it's a straight line to the answer. I'm glowing bright of an obsidian. The universe trends to disorder.

0: fight to keep the chaos from your door.
1: I came here to offer you a job. My friend disappeared.
2: Spider-Noir és una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel Spider-Man Noir i un personatge que ja va aparèixer a Spider-Man, un nou univers. La història segueix Ben Reilly, interpretat per Nicolas Cage, un experimentat investigador privat en mala ratxa al Nova York dels anys 30, que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal, mentre que la ciutat compta amb un únic superheroi. Pot estar bé. La sèrie, no sé com combinaran, si és absolutament animació, si és animació i realitat, no sé com s'ho gestionaran Prime Video per aquesta estrena de Spider-Man.
3: És acció real, eh?
2: Sí, fa tota la pinta. I aquests dos minuts que ens queden, repassem les que encara tenim al guió. Temporada 5, segona part, a Disney Plus, de Colegio Abbott.
3: Gran comèdia de situació.
2: Comèdia que segueix un grup de professors plens de vocació al seu dia a dia mentre intenten apanyar-se-les amb el sistema d'educació pública de Filadèlfia, seguint una miqueta aquest discurs de documental com The Office. Doncs també parlen amb la càmera, fan aquestes mirades, tot dins de l'escola.
3: Una de les poques sèries que encara a dia d'avui fa temporades llargues.
2: Ah, sí, de les 18-19, 20 capítols. Movistar Plus estrena Secret Service. Kate Henderson ho té tot, una vida familiar però estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com funciona, però aquesta és només la superfície, en realitat és una de les agents més importants del El Meu Sis, responsable de l'oficina de Rússia. A Netflix, temporada 2 de Mindfulness para Asesinos, també temporada 2 de Las Cuatro Estaciones a Netflix. A Disney, The Boys, temporada 2, dos germans pakistanesos nord-americans ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor sobtadament. Aleshores es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare. I acabo dient que a Netflix estrena Brasil 1970, The Third Star, parla una miqueta del Mundial del 1970 amb figures com Pelé de protagonistes.
3: Estàs per tu, eh?
2: Aquesta la tinc ja marcada, de fet ja he parlat amb Eduard Piera per qüestions de programa. Ivan, gràcies, ho deixem aquí. Fins la propera,
3: adéu-siau. Que vagi bé, fins la setmana vinent.

0: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salutacions i molt benvinguts a una nova edició del nostre butlletí de notícies. Estem a les portes d'un nou cap de setmana, avui divendres 22 de maig d'aquest 2026. Repassem les notícies més importants. Vilafant aprova una nova bandera i consolida el seu reconeixement com a vila.
5: Figueres reivindica la vigència del llegat de l'escriptor i filòsof Pep Subirós.
4: Figueres celebrarà la ruta del tast surrealista amb 26 establiments i gastronomia inspirada en Dalí.
5: Llers inicia vigilància amb càmeres per frenar abocaments il·legals al municipi.
4: I tancarem l'edició del butlletí i farem també amb aquesta connexió amb la xarxa de comunicació local amb el nostre company Lluís Mi Pérez per conèixer la informació meteorològica, un espai que arribarà patrocinat per Llinyes Empordà.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Dimecres va haver-hi ple municipal al nostre municipi de Vilafant i va aprovar la nova bandera del municipi escollida a través d'un procés participatiu coincidint amb l'aprovació oficial del tractament de vila. La regidora de Participació Ciutadana, Meritxell Novillo, ha destacat que la nova ensenya reforça la identitat i el sentiment de pertinença al municipi. El canvi també comportarà una actualització de l'escut municipal amb dues torres més a la corona. Durant la sessió plenària també s'han aprovat nous noms d'espais públics com la plaça Empordà o la placeta del Cims, així com diverses mesures econòmiques i mocions per reclamar més recursos per a la justícia i l'atenció a la dependència a l'Alt Empordà. El ple també ha oficialitzat la incorporació d'Antònia Tubau com a nova regidora del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
5: La Biblioteca de Figueres ha acollit una jornada d'homenatge dedicada a l'escriptor i filòsof figuerenc Pep Subirós, coincidint amb els 10 anys de la seva mort. Durant l'acte, familiars, intel·lectuals i representants culturals han reivindicat la plena vigència del seu pensament i la necessitat de recuperar la seva obra. La jornada ha posat en valor la trajectòria com a narrador, gestor cultural i comissari d'exposicions, així com també la seva vinculació amb Figueres i amb l'Àfrica, dos espais que van marcar profundament la seva vida i la seva obra. Els participants també han destacat la seva mirada oberta sobre la cultura, la identitat i el món contemporani, així com també el paper que va tenir en projectes culturals com el MACBA o el CCCB.
4: Figueres acollirà del 4 al 14 de juny la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista, una proposta gastronòmica inspirada en Salvador Dalí, que comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. En total, 20 locals oferiran tapes surrealistes marinades amb vi de la Déu Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La ruta està organitzada per Comerç Figueres, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La presentació oficial es farà el 3 de juny, a la plaça Catalunya, amb degustacions i música en directe. Entre les tapes hi haurà propostes amb noms delineants com ous surrealistes, bomba deliniana o el desig de la gala. Els participants podran votar les millors propostes a través de l'aplicació Rutapa i optar a diversos premis.
5: L'Ajuntament de Llers ha denunciat una proliferació d'abocaments il·legals al municipi i ha activat un dispositiu de vigilància amb càmeres itinerants en col·laboració amb els agents rurals. El consistori ha detectat residus en 23 punts diferents del terme municipal i calcula que es podrien arribar a retirar més de 63 tones de deixalles. Durant els primers dies de recollida ja s'han retirat més de 42 tones de residus. Aquesta mateixa setmana ja han tramitat dues denúncies per abocaments i dues més per desobediència després que algunes persones intentessin fugir dels agents. L'Ajuntament alerta de l'impacte ambiental i econòmic que provoquen aquestes pràctiques i fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
3: Ràdio Vilafant, Informatiu comarcal.
4: A les portes d'aquest nou cap de setmana volem conèixer també quina serà la previsió meteorològica per a les properes hores, tant avui com dels propers dies. Per connectar amb la xarxa ho fem amb el patrocini de Llenyes Empordà. Ens acosta aquesta informació en Lluís Mi Pérez.
6: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
7: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Lluís Mi, bon dia.
8: Bon dia, un temps que avui ha de ser molt calmat i molt tranquil, amb absència gairebé total de pluja, però sí que aniran apareixent alguns núvols baixos arran de mar o algunes boires. Estan en aquests moments molt mar endins, però la brisa de xaloc, que començarà a bufar a partir d'aquest mig matí migdia, anirà arrossegant aquests núvols cap a la costa. Per tant, no serà estrany que ja aquesta tarda avançada arribin aquestes boires sorpresives i molt fresquetes, tot just a la línia de costa. Molt pocs quilòmetres terra endins, ja el sol serà dominant, i si de cas també apareixeran alguns núvols entre la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, amb alguna gotellada molt dispersa. Tampoc al cap de setmana esperem que hi hagi pluges, però compta amb aquestes boirades, que sobretot demà seran més presents i en algun moment endinsant-se fins a la plana de l'Empordà, fins a l'interior de la selva. Quan més cap a les muntanyes, temps més càlid i més assolellat. N'estem pendents a la xarxa.
7: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
6: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
7: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
9: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
10: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
11: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
10: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
11: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
12: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència. T'hi esperem!

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
1: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

passa poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

0: Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. El mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OCO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament. agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes després han calculat que tenia per prendre la decisió, Petrov passa per un procés mental que ell mateix ha descrit en entrevistes posteriors. I és que hi ha diversos factors que el fan dubtar de la veracitat de l'atac. El primer és que 5 missils no tenen sentit. Petrov ha estat entrenat durant anys amb una premissa fonamental. Si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 missils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un missil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: i tu què vas fer? I ell respon: res, no vaig fer res. L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017. Però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se dues vegades en menys de 6 setmanes. Les dues vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat fa uns minuts el projecte de comptes al president del Parlament, Josep Rull, després que el govern l'hagi aprovat en un consell executiu extraordinari. Romero ha destacat l'ambició dels pressupostos i ha reivindicat que respon a les necessitats del país i que ascendeixen a més de 50.000 milions d'euros.
2: Són gairebé 50.000 milions d'euros, més de 9.000 milions en relació als darrers pressupostos aprovats l'any 2023, un creixement del 22%, l'economia va bé i això es nota en aquest augment dels recursos per dedicar a fer polítiques públiques al mig de la sanitat, de l'educació o dels drets socials i per tant crec que és rellevant aquesta xifra.
1: Al migdia quedarà establert el calendari de la tramitació per la qual el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat generositat. I la nova reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats ha acabat novament sense acord, tot i que les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva. Les negociacions es reprendran aquest migdia en una nova mesa sectorial. El conflicte coincideix també amb la pressió política sobre la consellera Esther Niubó després que el Parlament hagi aprovat una moció que en reclama el cessament si no arriba a un acord immediat amb la comunitat educativa. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un carril tallat provoca circulació amb congestió en aquest punt. També un altre accident, en aquest cas a la C33, deixa també vehicles al voral a Barcelona i també hi ha circulació intensa a la C58 per un tercer accident, en aquest cas a Barcelona. Finalment també hi ha retencions habituals als accessos a Barcelona i també en alguns punts de l'AP7. Pel que fa al servei ferroviari, els trens que circulen entre Reus i la plana Picamoixons es poden veure afectats també amb retards per una incidència en els sistemes de senyalització entre Reus i Alcover. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat, tot i que hi continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, també una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen també oberta la investigació per tal de determinar les causes d'aquest incendi. I els Mossos investiguen un tiroteig al barri de Can Puiggener, a Sabadell, ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest incident. Els serveis d'emergències van traslladar-la a l'Hospital Partaulí, però la seva vida no corre perill. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara del cas.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: I les veus que t'acompanyen estan aquí precisament amb nosaltres per portar-te molta informació, moltes entrevistes i espais, doncs, que anem precisament, doncs, treballant al llarg d'aquestes dues hores de ràdio que tenim cada dia de dilluns a divendres. Avui estem a les portes d'un cap de setmana, doncs, que ve d'estabilitat, temperatures agradables. Avui és 22 de maig. Avui tenim un programa, doncs, molt divers, molt centrat en el nostre municipi de Vilafant, perquè s'acosten dates importants. Demà mateix és el dia que se celebra a l'Àgora la tercera edició de la Fira dels Oficis d'Emergència, doncs, amb molts protagonistes, molts dels serveis d'emergència, tots els serveis d'emergència que disposem, doncs, en el nostre territori, i seran presents fent demostracions. I, per tant, és un bon moment o una bona ocasió per conèixer precisament què fa cada un dels cossos d'emergència que tenim, doncs, vetllant per la nostra integritat, per la nostra seguretat i pel nostre benestar. Tindrem, doncs, a la nostra companya Mercè Mainé, que ha mantingut, doncs, una entrevista amb la Rebeca, la regidora, doncs, que porta a terme, doncs, aquesta fira. I després ens anirem a connectar en directe a Palol-Sabaldoria, amb ella mateixa, amb la Mercè, perquè estan fent una activitat amb jovent i, per tant, doncs, trepitjarem territori, com dèiem, per conèixer què s'està duent a terme a Palol, el conjunt, doncs, de Palol-Sabaldoria, amb protagonistes. Però és que a la segona hora, doncs, continuarem. La nostra companya Mercè Mainé ens acosta també, doncs, més cosetes interessants que tindrem la setmana vinent amb la Fira de la Cervesa, la Fira de la Cervesa Transfronterera, doncs, que en aquest cas arriba una nova edició al nostre poble, i parlarem amb una de les persones que se n'encarrega d'aquesta organització de la Fira de la Cervesa dissabte, doncs, vinent. I després, doncs sí, tancarem amb col·laboradors de Les Veus del Matí, amb en Ricard Planell, des de Soci Informàtics, amb temes d'actualitat, temes, doncs, d'aquesta tecnologia que ens avança cada dia, ens sorprèn cada dia. Ahir, precisament, doncs, vaig tenir l'oportunitat de provar una aplicació que clona veus, i la veritat és que vaig estar fent una mostra per clonar la meva pròpia veu, i la veritat és que vaig quedar sorprès de la finura que tenia la veu, doncs, amb matisos, lògicament, però, déu-n'hi-do, fa una mica de por, diuen molts, eh? En fi, doncs aquest és el contingut que tindrem avui en aquest 22 de maig. Com sempre, gràcies per estar amb nosaltres.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Sortida en bicicleta. Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
3: Els protagonistes de les veus del matí. Pues.
4: Ens toca parlar de temes del nostre municipi perquè aquest dissabte tenim una cita que m'agrada molt, especialment a l'Espai Àgora, a la tercera fira dels oficis, que a més aquest any és comarcal. Per parlar-ne m'acompanya la regidora de Salut a l'Ajuntament, la Rebeca López. Benvinguda a Ràdio Vilafant.
5: Moltes gràcies, bon dia.
4: Aquest any és comarcal, això vol dir que l'hem fet a grossa, no?
5: Sí, aquest any és comarcal i estem contents perquè, bueno, Vilafant esdevé un punt, no?, de trobada dels oficis d'emergència ja com a seu, i això doncs ens fa molt contents perquè ja és la tercera edició, hem anat avançant, cada vegada la fira ens estem esforçant perquè sigui més grossa i que els tallers siguin més de qualitat, i jo penso que apropa molt a la ciutadania als oficis, no?, d'emergència, el que fan i com treballen, i està molt bé que la gent conegui els recursos que tenim.
4: Clar, a més el fet de que sigui comarcal, això vol dir que està consolidada d'alguna manera, no?
5: Sí, home, ara ja és la tercera edició, ja la primera va ser molta il·lusió, però anàvem una mica a veure què ens trobaríem, no?, i la resposta de la població també quina seria. La segona vam ampliar força el volum dels participants, i aquesta tercera hem treballat més en millorar els tallers, en millorar doncs aquestes experiències que les famílies poden tenir amb aquests oficis perquè s'ho puguin passar bé.
4: Per qui no hagi vingut a les altres dues, no és que sigui una exposició, sinó que és molt interactiu i molt participatiu, no?
5: Sí, és molt participatiu. Cada ofici que participa doncs fa activitats de jocs i molt divertides per infants, els adults també les disfruten. Hi ha exposicions i també tenim exhibicions de simulacres. Vull dir que tot és molt participatiu i dinàmic.
4: El que és molt espectacular dels altres anys, haig de dir-ho, no?, a nivell visual, és el tema de l'escarceració, no? Que a més aquí també veus com la col·laboració entre els diferents cossos, perquè en una emergència no actua només un sol cos, no?
5: Sí, l'escarceració en un accident de múltiple, no?, diversos cotxes, el que feia més que treballaven conjuntament doncs per exemple la Guàrdia Municipal amb els Mossos d'Esquadra, el SEM, no?, els bombers, no?, fèiem un simulacre com es treia una persona si fos la vida real, no?, en un accident múltiple de cotxe, doncs com la traiem. Aquest any l'escarceració no la fem perquè l'hem fet 2 anys seguits, la primera i la segona, i aquest any hi ha activitats noves, i per les persones que ja han vingut alguna vegada doncs hi ha altres activitats sorprenents per canviar, perquè hem d'anar oferint, bueno, altres activitats i altres simulacres.
4: Qui és solidari i vol donar sang, podrem donar sang com l'any passat que hi havia el bus?
5: El bus aquest any no podrà venir, n'hi ha poquets a tota Catalunya. I no, aquest any no està actiu i no el podem fer servir, però el banc de sang sí que estarà.
4: Tenim i la també importància, no,
5: sí,
4: de donar
5: per
4: sang.
5: Explicar la importància de donar de sang i lo necessari que és molt fàcil a més i que no provoca dolor. I també explicaran les pròximes donacions, quines seran i on a Vilafant per poder anar.
4: Perquè Vilafant és un municipi amb moltes donacions, no? És un municipi donant, molt actiu en aquest aspecte,
5: sí,
4: no?
5: Sí, en aquest tema estem molt involucrats, pensem que és molt important, no?, que les donacions es donguin de forma regular, perquè el banc de sang està necessitat sempre de tots els tipus de grup de sang.
4: I tenim tots els cossos que participen en l'emergència a l'Àgora, a Policia Nacional, Guàrdia Urbana, explica'ns una miqueta, Mossos, Forestals, explica'ns una miqueta què hi haurà.
5: Tenim els bombers, que faran una activitat molt xula d'intentar que la gent provi amb la manguera d'apagar un foc apuntant una diana, així veurem a veure si costa o no costa de subjectar, treballar-hi.
4: Que la pressió de l'aigua també ha de ser important.
5: Sí, jo penso que sobretot els petits s'ho passaran molt bé, perquè a més podran disfressar de bomber, pujar al camió, veurem un espectacle de l'escala mecànica com treu gent dels edificis alts, no? Veurem moltes sorpreses, moltes coses.
4: De fet, avui amb tota de broma, no? un company deia, és la fira que treuen en Antoni, perquè de fet vam haver de menester-ho, no? I tan important, no? De tenir i d'estar tranquil, no? Suposo que també aquesta fira ens ajuda a això, no? A veure-ho i a quan passi una emergència estar com més tranquils, perquè ja sabem què és el que passarà, no?
5: Sí, home, i saber quins recursos tenim, perquè, bueno, els podrem veure i els podrem tocar. Els Mossos d'Esquadra pensen venir amb els gossos policia, podrem pujar una moto dels Mossos d'Esquadra per veure com, bueno, per veure, no?, com són aquests cotxes. Amb la Guàrdia Municipal hi haurà una gincama pels més petits.
4: Dir, podré aconseguir ser de la Guàrdia jo, no?
5: Si fas les proves ben fetes i les passes, te donaran el carnet de Guàrdia Municipal i llavors, doncs, ja seràs guàrdia.
4: Està bé, està bé. No sé si em convé. Clar, està bé també perquè és una manera també d'apropar a la ciutadania un cos com la Guàrdia Municipal, no? Que sempre ho diguem tan important, que són
5: de
4: policia de proximitat, no?
5: Sí, tant. I la Guàrdia Urbana de Figueres també participarà, que, bueno, a vegades han fet també els consoles
4: el colímetre,
5: han fet jocs de radar, aquest any també porten xalecos antibal, vull dir que es podran veure moltes coses. La Policia Nacional participa amb també la Policia Científica, podrem veure les empremtes dactilars, no? com es descobreixen les empremtes quan hi ha un robatori o quan hi ha un assassinat, qualsevol cosa, no? Doncs com busquem aquestes empremtes, és una cosa que també va agradar molt un any que ho van fer.
4: Sí.
5: També vindrà el SEM amb l'ambulància, que podrem veure l'ambulància per dintre, el material que utilitza, farem RCP, reanimarem ninots, no? Per veure com ho faríem si ens trobéssim al carrer,
4: que
5: i com ho fan
4: ells a diari. Això també és important, tenir aquest coneixement, no? Perquè si hi ha una emergència, el primer que pot actuar és la persona que està per allà, i llavors venen els cossos d'emergència, no? Per fer-los un cop de mà, que també és importantíssim.
5: Home, i tant, qualsevol persona pot ajudar moltíssim si s'hi troba al carrer, i també ens ensenyaran com funcionen els desfibriladors,
4: important.
5: I veurem com es fan les cures bàsiques. Llavors jo penso que serà molt divertit, perquè tot és tocar material i provar-ho un mateix. És molt pràctic i és divertit, jo em penso que ho passarem molt bé. Protecció Civil també ve, que faran un joc amb els walkie-talkies, que és una cosa que també, sobretot als més petits, els fa gràcia de...
4: Home, i qui no et diu que algun d'aquests nanos que participin en aquesta activitat al cap d'uns anys, quan tingui els 18, crec que és a partir dels 18, vulgui fer-se voluntari, no?, i faci el curs per poder... És una mica sembrar, no?, d'alguna manera participar,
5: sí,
4: en aquesta
5: activitat. Sí, són oficis molt interessants i que, bueno, són molt dinàmics i a vegades ens pensem que, bueno, que fan unes coses, però no sabem la gran quantitat de coses que fan que desconeixem, no? Perquè, clar, quan actuen així al carrer, no ho veiem nosaltres,
4: clar.
5: Poder, no? És, clar. Llavors està molt bé perquè ho apropa molt a la ciutadania i tothom veu, toca i aprèn, no?, les coses que fan. En aquest sentit, també, bueno, tindrem els agents rurals, que els agents rurals faran una de les activitats, que fan diverses activitats, molt divertida també, és buscar en fang empremtes reals dels animals, i aquest fang els nens també s'ho poden endur, però està molt xulo perquè descobrim, pues, com és l'empremta d'un llop, com és l'empremta, no?, aquests animals que hi ha al bosc, que a vegades, doncs, o estan en perill d'extinció, o apareixen de cop i provoquen un mal de cap, no?, pues, als pagesos, o i ells han de buscar, doncs quin tipus d'empremtes es troben i què busquen, i és també molt interessant.
4: Seran investigadors d'animals.
5: Investigadors d'animals.
4: I també tenim el CAP, del CAP d'aquí Vilafant, que sí, també participa, que també és el fet de cuidar-se, no?, a un mateix.
5: Sí, el CAP de Vilafant està molt bé perquè apropa també, pues, els controls de la tensió, els del sucre, parlaran de la la salut, no?, com cuidar la teva salut, i tots menjarem poma, que ens regalen una poma també. Després també tindrem la Creu Roja, que la Creu Roja també porta els gossos, però de rescat, que també està molt interessant. Faran una actuació de rescat que, bueno, faran veure que algú s'ha perdut i aquest gos ha de trobar aquesta persona perduda. I llavors ADF, que són el voluntariat també de agents rurals, que
4: defensa forestal,
5: no? I, bueno, que aquest voluntariat, doncs, també ens explicarà, pues, en, bueno, i jugarem què passa si ens trobem en un foc, no? Què hem de fer, per on sortim, com hem de fer, no? Llavors és interessant perquè, bueno, jugarem a tots els estants, amb cada ofici, a veure què descobrim.
4: Clar, si ara jo sóc mare i tinc dues criatures i dic, va, jo el dissabte sóc conscient de que necessita, que vull que aprenguin tot això, i vull que hi participin, què me recomanes? Que vingui tot el dia, vingui una hora en concret, que consulti els horaris a veure què els agrada més, com ho hem d'organitzar això?
5: Doncs hem posat a xarxes i també tindrem allà a la fira, hi ha uns horaris, no?, on fem uns espectacles concrets perquè la gent, si vol, per exemple, veure els gossos policia com treballen, doncs aquella hora no s'ho perdrà, no? Llavors pots, per exemple, pues, venir només a l'hora que t'interessi veure el que sigui, no? I després passar pels estants i descobrir una mica cada ofici el que té preparat dintre del seu estant. Però està molt bé perquè, bueno, aquests espectacles, doncs, també, doncs, és un simulacre com si fos real, i llavors veiem com treballen en allà en directe.
4: Interessantíssim poder veure com treballen en directe, que clar, també una de les coses que he pogut llegir en aquest flyer, que estem depenent de que no hi hagi una emergència real, no?
5: Sí, home, clar, perquè tot tenim allà a l'Àgora, tindrem dissabte, doncs, molts recursos que són disponibles a tota la comarca perquè ho veiem en unes hores de formació que fan tots aquests oficis perquè la gent conegui tot el material que es disposa i com treballen. Però si hi ha una emergència real, doncs, per suposat, doncs, hauran de sortir i entrar segons la realitat que hi ha al carrer, que això és el primordial.
4: Va, pregunta complicada de respondre i ara de posar-la en un compromís. A nivell d'ofici, clar, jo sé que em dirà sanitari perquè la regidora s'hi dedica, però a nivell de la fira, de tot el que ve, de totes les demostracions, què és el que més especial il·lusió li fa veure o no? Amb quina et quedaries?
5: Ostres, complicat, eh? Perquè tots, a veure, tots els oficis tenen coses especials. Home, a mi el que m'agrada més és les actuacions que treballen diversos cossos a la vegada, perquè és molt més interessant, perquè, clar, quan participen diversos veus que, ostres, mira, aquest està obrint el cotxe, per exemple, però aquest ja està preparant per treure la persona.
4: La coordinació,
5: no? I aquest,
4: no?,
5: ja està preparant per, no? Llavors, el xulo és veure'ls treballar alhora, perquè, clar, és molt espectacular. Però, home, a mi tot el que és a nivell sanitari, doncs, no, s'entén
4: jo
5: que m'interessa,
4: que a nivell
5: perquè ja hi treballo, llavors ja m'agrada tot el sanitari, no? Però realment és veritat que la part policial és molt interessant, tota la part científica és superinteressant,
4: el tema de les empremtes,
5: tot això també és molt interessant, i llavors la part de com treballen els animals també és brutal, no? És molt divertida perquè, a més, és que és curiós que com saben tant els animals i ben adistrats que estan, no? que bueno, que ajuden moltíssim els gossos policia.
4: Moltes vegades parlem de la intel·ligència artificial, com ens pot ajudar, és que potser no cal que anem a la intel·ligència artificial, tenim uns éssers vius, uns animals, uns companys,
5: sí,
4: que ens poden ajudar,
5: que és
4: molt,
5: no? Instintiu totalment, i és una passada, no? la gran ajuda que suposa que aquests animals estiguin en els cossos de veritat, de seguretat.
4: Potser en properes fires tindrem intel·ligències artificials, no? que s'incorporin en aquests oficis.
5: Podria ser també, perquè tot va en aquesta via també.
4: Tot va en aquest...

0: respira. La veritat que com que són oficis molt, molt acostumats a solventar problemes ràpidament, és fàcil coordinar on ens posem cada un, com organitzem, qui treballa primer, com ho fem, vull dir, entre ells mateixos solucionen la major part de coses, perquè és que ja estan acostumats.
1: Què els diries a les persones que ens estiguin escoltant de Vilafant i de la comarca, perquè hem dit que és comarcal, perquè s'acostin a Vilafant? A més, l'Espai Àgora, que és fàcil aparcar, que ho trobaran doncs, molt, molt fàcil. Què els diries perquè s'acostin a venir?
0: Doncs us diria que és una fira molt, molt feta per disfrutar tant a nivell individual com en família. Penso que els menors també s'ho passen superbé i que apropa molt aquests oficis a la gent perquè puguis descobrir si vens realment tot el que són capaços de fer, que és molt xulo. I us convido que vingueu perquè és que descobrireu coses que no us pensàveu que feien i ho passareu molt bé.
1: I a més això, aquesta proximitat de poder-los preguntar coses, no? Que això no ho podem fer quasi mai, no? Sí. En el dia a dia. I
0: l'any passat va estar molt xulo perquè també van venir adolescents que estaven en els últims cursos de l'institut
1: que han de decidir a què dedicar-se,
0: i que estaven pensant ja en algun ofici concret dels que estaven allà i es van apropar per veure, per parlar amb ells d'experiències, de lo que, com es treballa, què fan, on, com han començat, no? I bueno, ho vaig trobar també curiós que bueno, també és per un públic adolescent que els hi pugui interessar aquests oficis en concret, perquè més a prop que ho veuràs aquest dia, no ho veuràs.
1: Doncs ara m'has fet pensar que conec algun jove que es vol dedicar al tema policial, doncs mira, no és mala idea, no? Per veure realment si t'acaba d'agradar o no, no? Que és una oportunitat molt bona per poder-ho veure. Doncs esperem que vagi tot molt bé, que no hi hagi cap emergència real, perquè això voldrà dir que tot està tranquil, que això és important, i que podem veure'ls treballar, no? En aquest cas amb simulacre, però de manera molt, molt real i molt, molt pràctica. Moltes gràcies per venir-nos a parlar d'aquesta proposta, Rebeca López.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: El magazín de Ràdio Vilafant.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
4: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
5: Els protagonistes de les veus del matí.
6: Els protagonistes de les veus del matí són molt diversos i, com dèiem, al començament de les veus del matí d'avui, d'aquest 22 de maig, ens aniríem cap a Palol, avui fent un dia fantàstic. Avui, si veieu, la nostra companya Mercè Mainé, més torradeta de l'habitual, és que està a ple sol i fa un dia esplèndid. Mainé, endavant, bon dia.
7: Vale, pues va, ara
8: sí, sí, bon dia. Doncs precisament fa fins i tot massa calor, eh? Fins i tot el meu telèfon està dient que
6: ràpid,
8: està suant,
6: no?
8: Massa. Exacte, exacte. Està dient, acaba ja perquè estic suant d'això més, i els que estan suant i passant amb molta calor són els alumnes de 6è de les Mèlies i del Sol i Vent, perquè estic aquí a Palol a les trobades d'entorn, les sortides d'entorn, sortides educatives, que m'acompanya per aquí també la regidora d'Educació, la Meritxell Novillo. Meritxell, què estan fent avui aquí els alumnes de 6è?
9: Pues ja van començar l'any passat amb les sortides d'entorn i aquest any pues l'hem volgut fer una altra vegada. L'únic que l'activitat l'hem canviada. L'any passat vam estar a relació joves amb la gent gran i aquest any estem fent arqueologia.
8: Arqueologia. Estan aquí, i van perquè t'ho imaginis, la masia de Palol, doncs en un lateral hi han com quatre trossos de terreny doncs marcats, que es veu la terra, i ells hi han posat uns números i unes lletres, que ara els hi preguntaré exactament per què serveixen aquests números i aquestes lletres, i estan tots amb pales, pics, ara m'ho explicaran quines eines estan fent servir, estan aquí remenant la terra.
6: Ells hi trobaran tresors.
8: Ah, sí, sí, ara els hi preguntarem. Com et dius?
10: Júlia.
8: Júlia, explica'm una miqueta, de quina escola vens i què és el que heu estat fent fins ara?
10: De les Mèlies, i hem estat cavant per buscar a veure si trobem coses.
8: Heu trobat alguna cosa ja o no?
10: Sí.
8: Què heu trobat? Explica'm.
10: Bueno, testos de ceràmica i així.
8: I teniu en Toni Cobos aquí, que us ha explicat una mica aquestes restes, si són tresors, si, de quina època són, què us explica?
10: Ens ha explicat que és de fa molts anys.
8: I una pregunta, a veure, algú de vosaltres que heu trobat què?
11: Monedes.
8: Monedes, però euros, heu trobat euros?
11: No, pessetes.
8: Pessetes, heu trobat pessetes, o sigui, això és molt antic.
10: També hem trobat un vidre.
8: Un vidre. Et veig molt acalorada, eh? Tu eres la que volies anar amb la pala grossa, oi?
12: Sí, jo sí, perquè jo a saco.
8: A saco, no? Ràpid, a veure si trobem un tresor.
12: Sí.
8: I us agrada això d'excavar o què?
12: Sí.
10: Bueno, és cansat.
8: És cansat, eh, Meritxell? Diuen que estan cansats.
9: És que fa molta calor avui, eh? Sí. Van anar amb gorres, aigua a tope...
12: Fa molta calor.
9: Sí,
12: i aquí amb tot el sol, que no hi ha sombra, i escavant...
8: Sort que hi ha la masia dintre, que s'està més fresquet, sí. No?
9: Però no només fem aquesta activitat.
8: Quina altra activitat? Una altra activitat? Explica'm. Però clar, ara serà spoiler per elles, no?
9: Bueno, no, perquè ells ja l'han fet abans.
8: Ells ja l'han fet, explica'm.
9: Estan fent jocs de convivència. Si m'acompanyes...
8: Vale, doncs si et sembla anem a mirar els jocs de convivència. També hi ha aquí la Dolors Caballero, que ara no sé on te la tinc, mira, la tinc allà. Espera,
7: fent convivència, Mercè, fent convivència.
8: Exacte, està aquí amb Antoni Cobos, que Antoni Cobos també està aquí excavant. Toni Cobos, com portes l'excavació?
11: A pic i pala, com sempre.
8: Aquesta eina que estàs fent servir, com es diu?
11: Això és un paletí per anar a l'hort.
8: Un paletí per anar a l'hort.
11: No, normalment, a veure, les eines que s'utilitzen en excavació solen ser el pic i la pala. A vegades la retroexcavadora, quan s'ha de fer un moviment de terra molt potent. La
8: com aquí amb el fossat, per exemple.
11: Com el fossat aquí que es va fer a Palona en el seu moment. Si no, pues, el més habitual és... Si és una època molt antiga de paleolític i dels prehistòrics i tot això, amb un pinzellet i una escarpa petita. Però si és cosa més romana o ibèrica, se sol utilitzar molt el pic, la pala i unes paletes tipus paleta catalana, dels paletes, sobretot per anar a netejar la terra.
8: M'han dit que han trobat pessetes.
11: Han trobat pessetes, això indica que és un jaciment del segle XX.
8: Home, aviat hi haurà jaciments del segle XX.
11: Sí, tenim, a veure, tota l'antiguitat és antiguitat. I com a mínim te serveix per dir, això no és romà, és del segle XX. Exacte. És a dir, la investigació sempre diu, trobem una cosa que descarta altres. En aquest cas, evidentment, doncs, descartem altres possibilitats.
8: Li preguntarem, la Dolors també està excavant. Dolors Caballero, com a regidora de Cultura, mai t'havia vist aquí ajonellada amb les mans a la terra?
13: Bueno, mira, ja m'hi veus, perquè s'estic ajudant una mica, perquè la terra està molt dura... I costa de moure la primera capa. Llavors, bueno, es donen un cop de mà i així ara ells, amb la rascleta petita, van a veure si troben el...
8: Us ha costat molt de preparar aquesta activitat, que jo sé que ahir vau venir a fer els preparatius.
13: Sí, ja portem... Sí.
8: Amb la Meritxell.
13: Ja portem setmanes pensant-hi, sí. I ahir van venir al dematí i van fer tota la...
8: L'excavació, preparar l'excavació.
7: Això és com fer llenya, no? Mercè.
13: L'excavació...
8: Diu-li, Ivan, que això és com fer llenya.
13: Sí, i ara pues, sí que vam preparar-ho tot ahir, i ara no ens en recordem d'on estaven les coses. No.
8: Clar, i les lletres i els números serveixen per localitzar, per què serveixen?
9: És per localitzar les peces que troben i les han realitzat.
8: Han trobat una cosa antiga?
11: Sí.
8: És ceràmica, això?
11: És ceràmica, sí.
8: Ara en Toni està traient una mica el fang.
11: El segle XIX, eh?
14: És per d'una gerra, és del segle XX, no?
11: No.
8: És del segle XX, aquesta.
11: No ho sabem, s'hauria de netejar. A veure, es veu que és una... Per la forma, es veu que és una mena de cossi, una gerra grossa, un diàmetre d'aproximadament uns 30 o 40 centímetres.
8: Un trosset, això?
11: Sí, però amb la curvatura que fa ja és suficient per tenir informació. Aleshores, hauríem de mirar... En aquest cas és una ceràmica comuna, per tant, és molt probable que sigui de fa poc. Però no es diferencia molt una ceràmica romana de fa 200 anys d'una ceràmica comuna romana. Vull dir que són difícils de... Però, bueno, aquesta és molt interessant. Sí, sabem que és una gerra, això sí que podem dir.
8: Doncs moltes gràcies, Antoni Cobos. Anem a veure els jocs de convivència, que ara m'ha marxat la... Acaben d'acabar els jocs de convivència. La Meritxell m'anava a acompanyar cap allà. Acaben d'acabar els jocs de convivència, per això els hi preguntarem una mica en què consistien aquests jocs de convivència i que ens expliquin una miqueta doncs, com els hi ha anat. Digue'm.
7: No, que jo em venia al riure perquè dic aquesta, quan deia allò de la llenya és perquè la llenya, per exemple, quan tu vas a fer llenya, diuen que t'escalfes 2-3 vegades, no? Perquè mentre la culls, la talles, la no sé què... I en aquest cas els regidors i l'Antoni doncs, també, no? Estan allà que si els preparatius, que si ara genolls de terra, que si excavar... Vull dir que és una... I a més està bé, no?, que hi hagi diferents generacions participant.
8: I tant, l'alumnat de sisè, les regidores i Antoni, clar, s'aixequen, s'ajupen, rasquen, fan el moviment. Mira, aquí, ara estic amb el grup, estic a la part, aviam com t'ho explico, al costat de la masia, doncs que hi ha com aquest paller, doncs al costat estic ben bé a l'ombra i estic amb el grup que acaben d'acabar els jocs de convivència. Vosaltres ja heu excavat abans?
12: Sí.
8: I què tal això d'excavar?
12: Bé, però no hem trobat molt.
8: No heu trobat molt?
15: No.
16: S'ha trobat molt poc.
8: No parleu tots a la vegada, que si no... El grup 4, què diu que heu trobat?
12: Hem trobat pedres, de tot, quasi.
8: De tot. El grup 3?
15: No hem trobat quasi res.
8: Això és que no heu excavat prou.
15: No, no, perquè el que s'havia excavat... No.
8: La professora no sé què em comenta. Acosta't, acosta't. Què heu trobat?
16: Jo els demanaria com està l'organització dels primers grups.
17: Molt bé.
18: Sí?
15: Perfecte, perfecte, perfecte.
8: Em sembla a mi que està fent servir la fina ironia empordanesa, no?
17: No, sí, no, no, no. Sí, sí,
18: no?
17: Sí.
8: Fa que sí, la professora, no sé què pensar, què creure.
15: Sí. Som el millor grup.
17: Sí, sí, sí.
8: I una cosa, sou el grup 3 i el grup 4, i els jocs de convivència, expliqueu-me, què vol dir això de jocs de convivència, perquè jo no ho he fet mai.
15: No ho sabem ni nosaltres.
8: No ho sabeu, explica'm.
12: Per conèixer-nos entre nosaltres, jocs entre, per, com el pistoler i tot això.
8: Sí, sí, sí. Jo he sentit que cridàveu noms molt, molt alts. Sí,
15: és perquè s'hem de conèixer per a l'institut.
8: I podem fer una demo? Perquè, clar, l'Ivan que està a l'estudi, ara l'Ivan Llerp és el meu company, està a l'estudi, i llavors hi ha més gent que ens està escoltant des de casa. Perquè explicar-los més o menys aquest joc que fèieu amb els noms, com era? Podem explicar una miqueta i podem fer un exemple?
12: O sigui, fèiem una rotllana.
8: Fèiem una rotllana, em diu.
12: Fèiem una rotllana i quan la profe que feia voltes et senyalava, tenies que dir el teu nom i fer un moviment.
8: Un moviment, vale. O sigui, podem fer-ho. Aviam... Ara se m'amaguen tots perquè no ho volen fer. Puc fer de profe, jo assenyalo. La Meritxell s'aparta també. També jugues, Meritxell? Vinga, va, vaig, estic fent voltes sobre mi mateixa. Assenyalo, va.
19: Jana.
8: Ara ha fet un moviment, aplaudit. I ara jo què ets a fer? O tu assenyales el proper?
19: No, tu assenyales el proper.
18: Un altre cop.
8: Vale, doncs torno a fer volta.
15: Ian.
8: Vale, va. Continuo fent voltes.
19: Què passa?
8: El teu nom? Ah, ella s'ha incorporat més tard.
19: Sí. Júlia.
8: A Júlia, molt bé. Vale, continuo fent voltes.
7: No te'ns maregis.
8: Voltes.
20: La Meritxell.
8: Doncs perquè vegis, Ivan, una miqueta com és aquest joc. Jo vaig fent voltes, els assenyalo i diuen el nom. Haig de dir que quan estaven fent tu aquí, quan jo he arribat aquí abans de la connexió en directe, ho estaven fent molt més fort, deien el seu nom. Jo he sentit, Marc, Joan, Ivai! Ibai, exacte, això cridaves.
15: Deien que havíem de dir els nostres noms alt i clar.
8: Doncs, molt alt i clar, exacte, perquè s'entengués. A veure si me deixen sortir de la rotllana. Deixeu-me sortir de la rotllana. Em deixeu passar, que estan aquí molt emocionats, perquè avui és un dia diferent. Això de poder sortir de l'aula és fantàstic, eh? Meritxell, ojalà nosaltres ho haguéssim tingut, aquestes sortides d'entorn, quan érem petites, eh?
20: Sí, de veritat és que s'ho estan passant molt bé. Bueno, no sé si des de la ràdio...
7: Sí.
20: El Xivarri...
8: Li van dir que sí, que ho nota, eh?
20: Nota. I molt bé, aquest serà el segon any i creiem que hi haurà un tercer.
8: No sé si hi ha alguna professora que me pugui valorar una mica l'experiència, algú. Perquè no volen parlar gaire, les professores. A veure, les professores, com ho valoren, això, aquestes activitats, l'excavació i els jocs de convivència, com ho heu viscut?
21: Ho hem viscut molt bé. Més que l'activitat en si és que s'hagin pogut trobar Amèlies i Sol i Vent, tot i que el nombre és molt diferent d'una escola i una altra, per poder fer una mica de convivència i ja conèixer de cares el primer d'ESO, que molts i molts d'elles ja ho estan desitjant d'anar-hi.
8: Clar, l'any que ve cap a l'institut i així ja faran una mica d'amistat.
20: Sí, no? I així ja es coneixen entre ells, almenys físicament, i el nom se'n recordaran. I,
8: home, el nom sobretot, amb aquest joc d'haver de cridar el nom tan alt. Sí, eh?
20: Seguríssim que se'n recordaran per sempre.
8: I heu trobat moltes coses a l'excavació o no?
21: Doncs mira, just jo no hi he estat, per tant, això no ho puc dir. Jo he fet l'activitat de coneixença i ens ha anat molt bé per conèixer noms, treure vergonyes i disfrutar del moment.
8: Que això és molt important, no?, també treure vergonyes. Mira, sé que en Pol, que el conec, que anaves apuntant, Pol, heu trobat molta cosa o què?
22: Sí, hem trobat moltes gerres, pesetes...
8: Perquè tu has sigut el primer del teu grup a trobar alguna cosa, em sembla.
22: No, jo no he sigut, ha sigut una nena, no sé com es diu.
8: Bueno, però dels primers, no?
22: Sí. Sí, bueno, sí.
18: Molt bé.
8: Doncs nosaltres han de marxar, em diu la Meritxell, que els deixo que marxin, perquè ara tornen a peu a les seves escoles.
20: Sí, van a peu a les seves escoles. Sincerament, avui fa molta calor. Ara que s'hidratin una miqueta i tenen una estoneta.
8: S'hidraten una mica abans de marxar.
20: Ara parlarem entre tots a veure...
7: Un segon. Mercè, que se'ns estan en la connexió. T'estàs moguent i se'ns estan en la connexió, eh?
8: No, ara estic quieta, Ivan.
7: Vale, doncs ara te tornem a escoltar, és que hi ha hagut un moment de tall i no escoltàvem a la Meritxell.
8: Doncs la Meritxell comentava això, que ara s'asseuen una miqueta per tancar, cloure una mica l'activitat, que estan aquí amb molta expectació perquè me veuen amb el micròfon. Ja podeu anar a seure, ja estem. Ara jo tenco, perquè tots volen parlar, i van, els encanta la ràdio. I això és molt xulo, perquè només d'arribar ja m'han vist, he tret el micro i tots, ah, Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant, no? I això ha estat molt bé, perquè ja estan acostumats que quan hi ha un acte, Ràdio Vilafant, doncs hi és. Doncs ara s'estan assentant amb Rotllana, exacte, ara s'estan asseguent aquí amb Rotllana i estan això, hidratant-se una miqueta, agafant una mica d'aire, recuperant energia, i després tornaran cap a les seves escoles, que és això el que comentava la Meritxell, i valoraran una miqueta doncs com ha anat, però pel que veig i per veure com, per les cares, per com s'ho han passat, jo crec que hi haurà una tercera edició d'aquestes jornades educatives d'entorn aquí a Palol-Sabal d'Òria.
7: I nosaltres des de la ràdio explicant-vos-ho, portant-vos allà tota l'activitat que hi ha a la nostra comarca i a més avui, quilòmetre zero casa nostra, amb la nostra companya Mercè Mainer.
8: Que vagi molt bé, Ivan. Retorno als estudis, que sé que tens una secció interessant després de la segona hora.
7: Sí, continuem doncs amb més entrevistes, i Mercè doncs acaba també de reposar una miqueta per allà, per xerrar amb la Mainada també, i tornem doncs amb una altra connexió quan fem més activitats. Fins ara!
8: Perfecte, fins ara!
7: Doncs nosaltres continuem aquí a les veus del matí, 11:45, una mica de música, i directament cap a camí de les 12 del migdia, més seccions i més entrevistes.

0: al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
4: No pots anar pel camí de dalt. La meua tona necessita calma.
5: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
3: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
4: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
6: Depèn.
4: Ai, Martín, fes el favor.
7: Adelante. Vayan tomando asiento.
8: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
5: ¿Envenenada?
3: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, al cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
9: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
10: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
11: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
3: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
11: Este es el camino.
2: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Marxem cap a les 12 i ho fem amb aquest Gone, Gone, Gone de David Guetta, Teddy Swims i Tones and I.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pendents en aquests moments que s'iniciï una nova mesa sectorial que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu. La reunió d'ahir va acabar de nou sense acord, però les parts admeten avenços en l'àmbit de l'escola inclusiva i descriuen la reunió com profitosa. Tot i això, USTEC amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Algunes de les demandes del sindicat són un increment progressiu fins al 2029 de 478 euros bruts al mes pels mestres i uns 544 euros en aquest cas pels professors de secundària. També demanen 6.000 nous efectius i molt pel damunt del que el departament va signar ja en l'acord amb Comissions Obreres i UGT. I la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un consell executiu extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats de país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions d'euros per sobre dels darrers comptes aprovats, en aquest cas del 2023. Per la seva banda, Rull ha apel·lat a la generositat dels grups durant la tramitació parlamentària, destacant que els pressupostos són l'eina amb més impacte directe en la vida de la ciutadania.
2: Precisament perquè té una incidència tan àmplia i generalitzada en el conjunt de la nació, és desitjable que s'escoltin totes les veus, que es debatin les propostes i esmenes i que s'actuï, i ho torno a subratllar, amb generositat, per guanyar-se la confiança de la cambra i a través d'aquesta confiança la confiança de la ciutadania.
1: El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva dels comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retiri el procés. I l'arribada dels activistes de la Global Sumut Flotilla s'endarrereix fins dissabte, segons fons de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul, recuperant-se i passant revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones espanyoles, la meitat dels quals, volíem dir, són catalans. I l'incendi forestal declarat ahir a la tarda a Vinebre ja està controlat i continuen treballant 6 dotacions dels bombers. Durant les tasques d'extinció, una persona va resultar ferida lleu i va estar evacuada a causa de la dificultat d'accés a la zona. Els agents rurals mantenen oberta ara una investigació per tal de determinar les causes d'aquest incident. I els Mossos investiguen també un tiroteig al barri de Can Puiggener de Sabadell ahir a la nit. Almenys una persona va resultar ferida a causa d'aquest succés. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet ara càrrec del cas.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: I d'aquí nos trobem amb la nostra companya Mercè Mainé parlant d'aquesta festa o fira de la cervesa a Vilafant, també doncs amb en Ricard Planell parlant d'informàtica i una petita recepta de cuina per si no saps què fer per dinar, doncs alguns tips que us donem des d'aquí, des de les veus del matí. I com sempre, aquesta hora que comença amb música des de, en aquest cas, el 2018 amb Doctor Prats, si tu fas...

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
4: Ens agrada els divendres parlar de temes del nostre municipi. Si el regidor de promoció econòmica ens explicava la festa de la cervesa, avui volem parlar de la cervesa en si, i per això tenim un dels productors, també coorganitzador juntament amb l'Ajuntament de Vilafant. Ell és el Leo Domínguez. Benvingut a Ràdio Vilafant.
5: Gràcies.
4: Explica'ns una miqueta les cerveses. Tu parlaràs una mica més de la cervesa, que el regidor ens va explicar una mica més la infraestructura i les activitats d'aquesta festa. Parla'ns una miqueta dels productors, de què podrem gaudir aquesta tercera edició de la festa de la cervesa artesana i transfronterera, que sobretot no ens descuidem aquest transfronterera.
5: Efectivament, és transfronterera. Podem gaudir aquest any quatre cerveseries, que són petites cerveseries que estan afincades a lo que és la zona de la Catalunya Nord. Una és Ducanigó, que és de l'Esolé, La Fresca, que el tercer any que consecutiu que
4: repeteix, això vol dir que li ha anat bé,
5: l'agrada molt la dinàmica que tenim i vol repetir. I després ve Cerveseria La Nostra, és una cerveseria nova que està a Perpinyà, i Prat de Molló La Presta, la cerveseria Prat de Molló La Presta, que també tornarà a estar amb nosaltres. Aquesta és com
4: la part de l'altre costat,
5: la part de l'altre costat, que bueno, seran quatre cervesers. I de la part de la província de Girona tindrem a cerveseria Rispa, que està a Girona, a No t'enfadis, que és d'aquí de Figueres, i Dual App, que és la nostra cerveseria, que també estarà present.
4: Clar, entenc que cada cop hi ha més cerveseries o petits empresaris o emprenedors que diuen jo vull fer cervesa, no? Vull dir, estan sorgint, perquè ara deies, no?, una nova cerveseria de Perpinyà, per exemple. Cada cop hi ha com més interès per produir?
5: Jo crec que sí. Almenys aquí a lo que és la província de Girona, constantment hi ha el que denominem els homebrewers, que van fent birra al seu pàrquing.
4: Homebrewers vol dir que
5: a casa,
4: no? Més casolana, no?
5: Més casolana, sí. I estan començant a produir en modo gypsy, que és el que denominem gypsy, produeixen en fàbriques, en altres fàbriques, i simplement van a comercialitzar el seu producte. I a la Catalunya Nord sí que estan sorgint més iniciatives, ja més formades, més en forma.
4: A nivell de gust, dels gustos, no? Aquí a la província de Girona i a l'altra banda dels Pirineus, a nivell de consumidor tenim uns gustos diferents o són semblants? Ho dic perquè de cares a la producció suposo que es té en compte el que li agrada a la gent, no?
5: Sí, és semblant. La característica de la Catalunya Nord, que són, o almenys el mercat francès, té un costum més de... La cervesa té, no té que ser tan amarga, sinó més una dolçor que tingui, que esté present.
4: Estic d'acord. Ai, estic totalment d'acord.
5: I a la província de Girona tenim, és variat, tenim els dos públics, tenim un públic que comença a degustar cerveses més d'estil anglès, per dir-lo així, en el sentit de que hi ha la presència de l'amargor, hi ha la dolçor, hi ha la fruita, o depenent de l'estil, i l'amargor i la sequedat que està. A la Catalunya Nord també és un repte que se va obrint, els jovents comencen a tastar, a sortir fora de la zona de confort de la dolçó.
4: O sigui,
5: la
4: que el públic franco-català, diguéssim, no sé com dir-ho, perquè clar, políticament, com ho haig de dir, el públic de l'altra banda dels Pirineus, li agrada més el dolç, potser, no? A nivell de beguda o
5: sí, li agrada més el dolç. Sí.
4: Sí, doncs jo crec que sóc més francesa. Clar, a nivell de varietats de cervesa, l'any passat jo recordo que n'hi havia una de vermella, que n'hi havia negres. Aquest any també tindrem aquesta varietat,
5: sí,
4: de colors?
5: Sí, tenim una varietat gran, és a dir, passem des de les ales, les lagers, cerveses negres, cerveses més torrades, cerveses més llupulades, hi haurà un ventall bastant, bastant gran per tots els gusts.
4: És més fàcil fer cervesa que vi? Perquè clar, aquí també... Diguéssim que aquí a l'Empordà doncs, tenim aquesta tradició vitivinícola, no? Tan arrelada. No sé si és més fàcil una producció que una altra. Aquí faig aquesta pregunta que no sé si...
5: El tema productiu és semblant, no varia molt. És una fermentació, bàsicament, i cada un té les seves tècniques per poder fer aquestes fermentacions. Però és igual, és com fer una fermentació, que és com fer sidra, també.
4: Clar, entenc que l'únic que varia és l'ingredient, no?
5: L'ingredient,
4: un és el raïm, vosaltres és el llúpol, el blat, no? Diguéssim.
5: Sí. Bueno, històricament la cervesa com tal, abans d'existir com a cervesa, era un vi. Era un vi de Malta, bàsicament. Doncs aquí entrem s'ha anat perfeccionant i s'ha anat tirant més cap a lo que és el procés de cervesa com ho coneixem ara.
4: I el tema del gas, ara et parla una persona que no li agrada la cervesa i que no n'ha begut quasi mai. N'he provat, evidentment, a la fira, perquè si vaig a la fira, a la festa de la cervesa Vilafant, doncs s'ha de tastar. És obligat. El tema del gas, clar, el gas és fruit de la fermentació, hi ha gas afegit, a les artesanes no s'hi afegeix gas. Explica'm una mica.
5: Vale, sí, el sistema és... ara mateix, en els fermentadors que hi ha... pot haver fermentadors isobaris que li diuen que durant el procés que tenim de la cervesa, de la fermentació, hi ha un període en el qual la mateixa cervesa, el mateix llevat, la mateixa fermentació,
4: no?
5: Dona el gas. Simplement és un fermentador que és tancat, resistent a la pressió, i això. Fermentadors que són atmosfèrics sí que fan la fermentació, però després fas el carbonatació forçada, que se diu. Que afegeixes CO2 per poder tenir la carbonatació de la cervesa.
4: Clar, entenc que és diferent una cervesa artesana d'una cervesa industrial, entre cometes, no? Perquè pot ser que, per exemple, no, les que fas tu, no, del Dual Lab, pot ser que la mateixa varietat que vingui a provar-la aquest any, que no sigui igual que la que vaig tastar l'any que ve, encara que sigui la mateixa varietat, no? Perquè cada vegada surt diferent.
5: Sí, la cervesa industrial normalment sempre tindrà el mateix gust, el mateix aroma, tindrà tot el mateix. Bàsicament perquè el fan una esterilització de la cervesa, bàsicament. Una pasteurització que és... trenca tot el microorganisme que pugui haver, però és una cervesa que dic jo, una cervesa morta, bàsicament. La cervesa artesana encara continua treballant, és una cervesa que la posta està avui i d'aquí a 15 dies haurà canviat moltíssim.
4: Què ens recomanes? Com ens recomanes que ho fem quan vinguem doncs, el dissabte dia 30 en aquesta festa de la cervesa aquí a Vilafant, a la zona dels Pins? Què ens recomana, o sigui, a nivell de procés, recepta, no, 1, 2 i 3, agafar el got, venir a tastar, com ho hem de fer?
5: Primer que res, heu de tastar, heu de comprar el got.
4: El got, sí.
5: El got, sobretot. I tastar, jo començaria per una lager suau, que és per a començar, per a tenir, obrir el, per a obrir el,
4: les ganes, no?
5: Les ganes i això amb el primer concert que tindrem. I jo aniria passant de les lagers a les ales, una mica ja tirant pale ales, tirant ja a IPAs i acabar amb una negra sempre, sempre bé.
4: I a més hi haurà el menjar, que és un maridatge espectacular, sí, el food track.
5: Aquesta ocasió tenim un full track, no voldríem posar més, crec que és una bona proposta per a tots i crec que estarà molt bé.
4: A més, amb aquesta música que ara esmentaves, no? O sigui, el maridatge perfecte, una bona cervesa, que a més pots anar pujant, no? Així com sí, ens deies, bon menjar i bona música, no?
5: Efectivament. Són tres concerts bastant canyeros. Són el primer, que és una versió de Janis Joplin, serà un Vilafant rock, bàsicament, a veure si concretem i acabem tenint un Vilafant rock. Versions de Janis Joplin que, i després tenim a Silver Flame, que és, també és rock psicodèlia, no molta psicodèlia, però és rock, i tenim a Cabeza de Gallo. Cabeza de Gallo, que és un grup també que fa pop, pop rock, pop psicodèlia, i està dintre d'aquest rang.
4: Doncs és fantàstic.
5: Són totalment gratuïts.
4: I aquest any serà la tarda nit, diguéssim, l'horari?
5: Sí, aquest m'he canviat de l'horari. Hem volgut concretar tot a partir de les 6 de la tarda, que estarem ben fresquet a la zona del Pins. Estarà, la zona és ideal. Podem gaudir dels concerts i sense molestar els veïns. Uh-huh. Podem acabar fins a les 2 de la matinada tranquil·lament, i és un event festiu que estarà...
4: Has mirat el clima, la temperatura, no? Encara?
5: No vull mirar, però farà molt bon temps, serà fresquet i és l'important, que serà...
4: I que hi hagi les ganes, no? Que faci calor fins a les 6 de la tarda perquè la gent agafi set i vingui a degustar totes aquestes cerveses que ens explicava el Leo.
5: Exacte. I una cosa que volíem afegir, que aquest any volem introduir una versió que volem del got que venem.
4: Això t'anava a preguntar, el got com serà?
5: Sí, el got ja tenim el disseny, és un nou disseny, és un got de vidre de 27 centilitres, que estarà ben, una medida correcta per poder tastar molta cervesa durant la festa. I aquest got té un cos el qual la gent podrà portar a casa, o té l'opció de deixar-lo en un punt de recollida. Uh-huh. i aquest got que nosaltres recollim, si no el volen portar a casa, nosaltres donarem un euro a una entitat d'aquí de Vilafant.
4: Val, no retornarà els diners, sinó que aquest diners que retornaríeu al client, diguéssim, anirà destinat a una entitat de Vilafant.
5: Un euro de lo que val el got anirà destinat a una entitat
4: d'aquí. Interessant, o sigui, la part social.
5: És la part social, i volem també fer una mica de comunitat dintre del que és Vilafant, que se tracta de la festa, el que volem és això, és integrar el major gent possible, el major establiment possible, i les entitats també sobre.
4: Doncs esperem que vinguin moltíssima gent, que se us acabin tots els litres de cervesa que portareu. No sé si ja tens pensat quants litres portaràs.
5: Ja tenim portats. Portarem uns quants.
4: Molts litres de cervesa, que s'acabin tots i que vagi molt i molt bé a aquesta festa, aquesta tercera edició de la Festa de la Cervesa Transfronterera i Artesana de Vilafant. Moltíssimes gràcies, Leo.
5: No, a vosaltres, com sempre, per acollir-nos, i gràcies.
4: Fins la propera, que vagi molt bé.
5: Gràcies.
3: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
2: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
3: Home, Jaume, què tal?
4: Què tal? Mira, Ferran, escolta, mira, la setmana que ve tinc convidats i vull fer un pica-pica.
3: Això feia temps que no m'ho deies.
4: Sí, però saps què passa? Que sí, els hi posarem el típic del pica-pica, però vull ser original, els vull posar alguna coseta, allò que
3: digui. Un Dorito...
4: No, algo original.
3: Mira, se m'acudeix una cosa.
4: A veure, va.
3: Que ho vaig fer l'altre dia, em va quedar boníssim.
4: Fàcil, eh?
3: Molt fàcil.
4: Però com sempre.
3: Molt fàcil, va, molt fàcil. Són rotllets de truita i espàrrecs.
4: Oh, rotllets de truita i espàrrecs. És xino, això?
3: No.
4: No.
3: Seria una versió xinesa, però amb ingredients de la terra.
4: Rotllets de truita i espàrrecs.
3: Espàrrecs.
4: Molt bé. D'acord? Espera, que casualment tinc unes truites i uns espàrrecs aquí.
3: Ah, mira que bé.
4: Mira, va.
3: Molt bé, molt bé.
4: Tinc ous, però suposo que molt difícil no deu ser fer una truita.
3: No. Va, però anem. Tampoc serà truita, ja veuràs.
4: Ah, no?
3: Serà una truita crep.
4: Ah, amigo.
3: Perquè amb això hi hem de fer rotllets.
4: Que complicat.
3: No,
4: complicat.
3: Ja veuràs com no.
4: Va,
3: ingredients.
4: A veure.
3: 7 o 8 espàrrecs.
4: Sí, ja els tinc, també.
3: Ja els tens?
4: Mm-hmm.
3: Depèn de la quantitat que vulguis fer.
4: Sí.
3: Això deu ser per dues persones, aproximadament.
4: Evidentment.
3: Si ve més gent, doncs posa més, no?
4: Mm-hmm.
3: 3 ous.
4: De gallina.
3: Sí, sobretot.
4: No els posis d'estrus, perquè estàs la vida menjant.
3: 3 anys allà. Va. Salsa de soja.
4: Sí. Ai, mira.
3: És molt bona, a mi m'encanta la salsa de soja. Sal Maldon, que és aquella més gruixuda.
4: Sí, sal gruixuda, sal gruixuda.
3: Mm-hmm. Oli i paper film.
4: Paper film.
3: Això no ens ho menjarem, sinó que ho farem servir per fer els rotllets.
4: Sí, sí. Paper film és aquest paper transparent que casualment també tinc sobre aquí,
3: I que el vas traient...
4: Sí, i s'enganxa sempre.
3: I s'enganxa, vas traient, es va enganxant, acabes el rotllo i no has fet res.
4: Has ho faràs tu, Ferran, el paper film?
3: Sí, ja ho faré jo.
4: Perquè jo no me'n surto.
3: Ja ho faré jo, ja ho faré jo. Perquè al final acabes amb una bola de la mida d'un cap humà, de paper, i no has fet res. I l'has tret tot i està tot enganxat.
4: Jo, per mi, és trampa, això.
3: És trampa, segur.
4: Va, què faig?
3: Doncs agafem la paella i hi posem aigua a bullir.
4: Vinga.
3: Mentre s'escalfa, fem
4: La paella per una banda i l'aigua a bullir per l'altra.
3: Home, l'aigua ha d'anar dintre la paella.
4: L'aigua dintre la paella?
3: Sí.
4: O dintre una ulleta?
3: No, dintre una paella.
4: A una paella vols que posi
3: l'aigua? Sí, posa-ho.
4: Segur.
3: A veure què passa.
4: Ai, Ferran, Déu meu.
3: Doncs bé, mentre s'escalfa, fem una esbandida ràpida als espàrrecs, sota l'aixeta, i tallem la part més dura.
4: Bueno, depèn de lo marranos que estiguin, més ràpida o menys, també.
3: Sí, això... No és que hem dit ràpida, no, però encara hi ha aquí ronyeta.
4: Exacte.
3: No, però era ràpid. No,
4: però treu.
3: Treu, per favor, ens faràs feliços a tots.
4: Et faràs un favor tu mateix.
3: A tu mateix i a la teva salut. Un cop l'aigua arrenqui el bull, posem els esparreguets a la paella i deixem que bulli a foc suau.
4: Mira.
3: Sempre a foc suau.
4: Mm-hmm.
3: Per aprofitar el temps, batem els ous.
4: Espera, que vaig fent.
3: Sense closca. És a dir, tu trenques la closca, tires l'ou...
4: Ja ho he tret,
3: I anem batent, allò, cotacroc.
4: Ja hi ets.
3: I afegim una cullerada de salsa de soja.
4: Ah, oh, que bo que és això.
3: Ah, això és molt bo. Amb una paella, d'acord, que no s'enganxi, i una mica d'oli,

0: i posarem els ous batuts.
1: Vinga.
0: Per fer-los com si fos una crep.
1: Ho tiro, eh?
0: És a dir, no feu com la truita, que va agafar un volum allò.
1: Li vas agafar la forma, no?
0: No, que quedi tot pla al fons.
1: Mira com queda de maco això.
0: Això, que ha de quedar ben pla i ben extès.
1: Espera, que baixa una mica el foc, que això és quitxer.
0: No.
1: El càmping gas, espera. Ara, va.
0: Vale.
1: Va.
0: Doncs ha de quedar... No ha de quedar torrat, ha de quedar una mica blanquet.
1: Vinga.
0: D'acord? Que estigui fet, no poseu l'ou cru, però que tampoc es comenci a torrar. Un cop tenim aquesta truita crep, la retirem i col·loquem al damunt, posem al damunt d'un bon tall de paper film, si és que hem aconseguit extendre.
1: Va, estira per aquí.
0: Espera.
1: Talla per aquí. Ara.
0: Això, em faig una mica més, pot ser de cas, eh?
1: Segur que t'enrotlles.
0: Segur.
1: Va.
0: En una punta de la truita hi posem els espàrrecs.
1: Sí.
0: I quan estiguin ben cuits, clar, no els posarem que estiguin crus encara. D'acord? I tirem una miqueta de sal Maldon al damunt.
1: El sal grossuda, els entrecots. Saps com l'entrecot t'hi tires?
0: Aquesta i no una altra. La tirem i, atenció, redoble el tambor.
1: Espera, que tinc un tambor. Casualment tinc un tambor.
0: Ah, carai.
1: Atenció.
0: Oh, molt bé.
1: Va.
0: No vull saber què fa un tambor aquí a la cuina.
1: No, tampoc, però bueno.
0: Anem enrotllant aquest crep fent uns rotllets.
1: Atenció.
0: Amb els espàrrecs a dins.
1: Espera.
0: Anem apretant una miqueta.
1: Apreto?
0: Sí, una miqueta, que no es desfaci.
1: Però... Si ho saps fer-ho, estàs tu i jo.
0: Sí, clar.
1: És fàcil, això.
0: Facilíssim.
1: Mira quin rotllet més xulo m'ha quedat.
0: Ah, doncs ja està.
1: Ja està,
0: ja ho tenim aquí.
1: Vols dir que m'atiparà, això? Ah, bueno, doncs és per l'aperitiu i hi ha més coses.
0: Clar, aleshores el que podem anar fent és, anar tallant una miqueta.
1: Sí.
0: No poseu tot el rotllet.
1: No.
0: Talleu a mini rotllets i us serviu en un plat ben maco.
1: Que guapo.
0: Molt bé. I molt no estàs amb aquestes patates i que sí.
1: Ferran, quedaré bé, eh?
0: Quedaràs molt bé.
1: Vinga,
0: jo crec que sí. I és molt sa.
1: Vaig ensejar.
0: Apa, adiós.
1: Adéu.
2: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
3: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
4: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
3: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
4: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
5: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
6: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
5: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
6: Dissabtes de 10 a 13 hores.
5: Diumenge tancat.
6: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
5: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
6: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
7: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
8: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
7: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
8: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
7: Més informació i inscripcions a Figueres. figueres.lasalle.cat.
2: Estàs escoltant Les Veus del Matí.
9: Estem a divendres, sona la sintonia habitual del nostre company Ricard Planell des de SOS Informàtica. Ja saps, SOS Informàtics, i ja saps que parlem d'informàtica. Ara, aliava. Ricard, què tal? Com estàs? Bon dia.
10: Divendres, aquí amb energia. Noto ja amb ganes d'anar a la piscineta. T'has posat nerviós del que estàvem parlant abans.
9: Sí, tinc ganes de caminar ja a final de curs, no perquè per acabar, sinó perquè inauguraran la piscina municipal i llavors, doncs, escolta, hem d'anar a refrescar-nos el primer banyet del dia.
10: Això sempre és una cosa curiosa, això, amb les ciutats, els pobles de mar, no?
9: Sí.
10: Tu què prefereixes, anar a la piscina de l'apartament o de l'hotel o d'allà al xalet o el que sigui que tu tens, o prefereixes anar al mar?
9: Bueno, que jo tinc, no tinc ni xalet ni apartament. No. Tinc una, tinc una petita bassa, piscina d'aquestes de plàstic, de lona.
10: Sí.
9: Te diré que depèn de com pel dia a dia m'agrada la piscina. Perquè l'aigua sé que la tinc a casa neta, que no vol dir que la del mar estigui, no estigui neta, però, per exemple, meduses, roques, no sé què, sorra... Però un 70-30. 70 piscina, 30 mar.
10: Vinga, va, comencem, que després em dius que em quedo sense temps. Va,
9: què parlem avui? No parlem
10: avui
9: de mar.
10: Avui hem de rajar. Ja ho vaig començar l'altre dia.
9: Ai, Déu meu.
10: Ben aquest de Google, però ho rajarem després. Vale, seguim amb el que hem començat fa unes quantes setmanes, aquestes maixis a veure estiu, època més relaxada, sense enfadar-me massa ni aquestes coses, i us estic, m'he donat, això és un programa que es viu, no?, i anem adaptant una mica el que jo considero i les poques interaccions que tenim i tal, m'he donat que està fotent molta gràcia el tema aquest de que, bueno, pues que sembla ser que el nostre sistema operatiu de referència, que és el Windows, té moltes cosetes que no sabem qui són, que tu no has de fer res per instal·lar-les, simplement les has de buscar, les has d'obrir.
9: Perquè doncs, ja venen.
10: El que ja et vaig ensenyar, el Windows V baixa, és una eina brutal i que facilita molt la feina a molta gent, i la barra de tasques que vam parlar l'altre dia també igual, té una infinitat d'opcions i d'utilitats que realment va molt bé i que es fa servir molt. Sí, vale? Són coses que estan allà i que si no t'ho ha explicat mai ningú, doncs no s'ha ocorregut que pot existir aquesta eina, no? Algú que ha tingut aquesta necessitat. Si et sembla, avui en parlem d'una altra.
9: Aviam, què ens proposes?
10: Què? Tu ho has incorporat, això? Fa servir el Windows V baixa o no?
9: No, encara no, perquè realment l'ordinador aquí fa servir el mínim del programa que fem servir, i a casa la veritat és que últimament no estic gaire per la labor.
10: Ja, tu te'n recordaràs.
9: Però arribarà.
10: Que haguis de fer alguna cosa molt repetitiu i copiar moltes coses diferents. Va, l'últim dia vam parlar de l'administrador de tasques, te'n recordes que estàvem nosaltres des de 1993, és un iaio.
9: Total.
10: Avui parlarem d'una altra cosa, que a veure si et sona, eh? Primer fem una mica així el modo incògnito, a veure si algú té alguna més remota idea de què estic parlant, que cridi, eh? Tothom, si hi ha algú aquí escoltant a darrere teu o el que sigui, que ens ho digui. Una cosa, jo dic el nom, Això es diu PSR.exe, Pamplona, Sevilla, Roma.exe.
9: Papa,
10: sí, a que no et sona de res.
9: No.
10: Sí. No, bueno. Quin és el seu nom real en castellà? Això es diu Gravación de Acciones de Usuario. Però, en canvi, quan et digui com es diu en anglès, diràs, per això es diu PSR. En anglès, això es diu Steps Recorder. Però això originalment es deia Problem Steps Recorder, que és el PSR. Problem Steps Recorder. Right. Per això té aquest nom tan estrany que ningú coneix. Això és una cosa molt estranya i que està molt amagada i que no hi ha una manera de treure-la ràpidament, que te'n vas a menú inicio i trobes allà la
9: aplicació. Com si fos una aplicació visible.
10: Vale? Vale. Això és més complicat, però està dintre de Windows. No
9: I està actiu?
10: Vale? Vinga, tornem a la pregunta. He començat això dient-te allò del iaio de l'any 93. Vale? Tornem. Tu, des de quan creus que això existeix? La gravació d'accions d'usuario o este
9: record? Ostres, aquí m'has matat, però jo crec que quasi dels inicis, per al fet de tenir un registre, no?
10: Doncs no.
9: No?
10: No. Això és molt més nou. Això, oficialment, es va posar en marxa amb Windows 7, allà el 2009.
9: Ostres,
10: va ser una de les grans novetats, una de les novetats que se suposava que ens havia de facilitar a tots els tècnics molt la vida, perquè amb aquest títol, bueno, ja hauries de començar a tenir una idea de per què serveix Steps Recorder.
9: Identificar problemes, etcètera.
10: No, Steps Recorder. Steps són passos i Recorder és gravació, o sigui, fas gravació per passos. Això seria una traducció literal del títol. ¿Vale?
9: Sí, sí.
10: No grabaciones de acciones de usuario, sino que sería grabación per passos, ¿vale? O si agafem el títol complet, seria grabació de problemes per passos o pas a pas. Grabació de problemes pas a pas seria una traducció no literal, una adaptació així. Bé, doncs això, Windows 7, que me'n vaig per la parra, 2009. Això va ser dissenyat, els senyors de Windows estan farts fins als nassos de que truquessin la gent d'assistència, vale? que et truquen, vale? Tu em truques a mi perquè et falla no sé què, vale? I quan triguis que això és que allà és que faig, veus, tu, jo faig clic aquí, veus, i això no s'obre, i veus, i... No, escolta, jo no veig res, tu m'estàs trucant per telèfon.
0: Uh-huh.
10: Vale? Això passa cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Llavors, per això tots els tècnics som uns pesats amb què ens volem connectar remotament a l'ordinador per veure de què nassos m'estàs parlant, perquè tu ho tens molt clar, perquè tu ho tens allà davant i t'estàs donant amb una muntanya que és enorme, però jo no en tinc ni idea de què em parles. No?
0: Clar,
10: llavors,
0: clar.
10: Quan la informàtica es va començar a fer més popular, amb el Windows 7, que ja va arribar moltíssima més gent, es va considerar que hi havia aquesta necessitat, que per parlar amb els tècnics, Windows et donava una eina super, super xula, que és aquesta que estem parlant avui, que et fa de manera molt, molt, molt, molt, molt simple captures de tot el que fas. Tu fas un clic, obres el programa i et comença a fer captures. I això és molt... Això ho agafes, et fa un arxiu molt xulo, vale? L'envies i el tècnic entén de què estàs parlant.
0: Uh-huh.
10: Vale? Continuem, o què?
11: Sí, però aquí m'avenen molts dubtes.
10: Vinga, com obres aquesta eina?
0: Vale.
10: Això sí que pots fer-ho avui, que no explotarà la ràdio, que no passarà res. Com t'he dit, no està al menú de programes aquesta eina, vale? Sinó que simplement has d'apretar les tecles Windows més la R, com si fossis una majúscula, i això t'obre un pop-up, un lloc perquè tu escriguis alguna cosa per executar, un executable.
0: Uh-huh.
10: I llavors aquí escrius PSR o PSR.exe i li dones enter. Ja està. Se t'obre una petita finestreta molt petita, molt petita, que és flotant, es queda sobre de tot.
0: Sí.
10: I que té un botó vermell que posa començar a gravar.
0: Correcte.
10: I ja està. I aquí no tocaràs res més. Llavors, tu quan li dones a gravar, això desapareix i registra absolutament tot el que tu fas. O sigui, fa una captura de pantalla exacta a on estàs clicant i afegeix un petit requadre vermell,
0: sí,
10: per destacar el lloc d'allà on has fet el clic.
0: Mm-hmm.
10: I llavors et registra un text tècnic de l'acció. Doncs, per exemple, l'usuari ha fet clic esquerre sobre el botó, obre l'aplicació, no té por. Vale? Després, a més, et permet afegir comentaris sobre el que tu estàs fent. O sigui, tal com tu estàs fent, li dones a add comment, afegir un comentari, i durant la mentre tu estàs fent, vols dir-li alguna cosa al tècnic, mira, poses que això, quan faig això, llavors se'm tanca de cop la finestra. Doncs li poses això a add comment i allà s'escriu amb aquest informe que està fent.
0: Uh-huh.
10: El cursor es converteix en una creu, quan li dius això, selecciones l'àrea de la pantalla, que quedarà ressaltada, i sobre aquest quadre de text pots escriure el que et doni la gana. Vale? Durant aquest procés, la gravació es queda en pausa mentre tu estàs escrivint, vale? No registra com escrius lletra per lletra, sinó que el que es veu és el text, uh-huh, ja està, vale? Un cop tot això t'ho has acabat, consideres que ja has fet tot el que havies de fer per simular el que tu vols enviar, li dones stop record, parar la gravació i ja està, i et demana el programa, et demana una ruta i un nom, no?, per guardar l'arxiu que acaba de crear, que t'ha creat un arxiu zip, comprimit. Què hi tens aquí dintre? Aquí dintre d'aquest arxiu, que tu l'enviaràs al teu tècnic per demanar el tiquet o el que sigui, vale? I trobaràs l'arxiu en la secció MHT, que és un HTML, és una extensió web empaquetada, per tant això es pot obrir en qualsevol navegador. Vale?
0: Uh-huh.
10: Això es facilita molt, és com enviar un PDF, no?
0: Sí.
10: Però així és molt lleuger, amb aquest format HTML, que realment és un MHT. Uf, quin embolic.
11: Extensions i tot.
10: Sí. Fas doble clic sobre el navegador i te mostra un informe super detallat i estructurat d'aquesta manera. Tens el resum, data, hora i versió del sistema operatiu, tens els passos cronològics, cada pas numerat, pas 1, pas 2, pas 3, de tot el que has fet, amb la descripció textual exacta de l'acció i la imatge adjunta a sota, i els detalls tècnics avançats al final del document. Inclous una llista amb text pla, que es pot copiar, es pot fer el que es vulgui, amb els elements de la interfície de Windows, que això ho fan servir els programadors si s'ha de corregir codi o alguna similar.
0: Uh-huh.
10: Com ho veus?
11: Mira, ho tinc obert i t'he passat una captura perquè a mi me surt que me posa un missatge abans de posar a l'inici de la gravació que diu que aquesta eina s'està...
10: Sí,
11: ja ho tens, no? Vale, no vull avançar més.
10: No tinc aquest missatge perquè jo mentre faig la secció, com sempre em truca algú de manera inadequada, jo tinc el modo avió actiu i no...
11: No, però m'imagino que això ja ho deus tenir apuntat en algun lloc, no?
10: Res, evidentment, és el que toca, és el que tocava de dir ara.
11: Per això no ho he dit.
10: Gràcia, Windows creu que aquesta eina és obsoleta, amb lo xula que és, amb lo bé que va, i lo lleugera, i no té IA, i no té res, i funciona.
11: I per què ho eliminen si no, i no pregunten abans els tècnics si això ho estan fent servir o no?
10: Perquè és Microsoft.
11: D'acord. Ai, quina pregunta Microsoft més tonta que acabo de fer, no?
10: Llavors, amb les últimes versions de Windows 11, això significa que el teu sistema operatiu el tens actualitzat i el tens al dia, vale? Et surt, que dic exactament això que acabes de dir, que et surt un avís flotant que recomana que faci servir l'eina de retalls o snipping tool, que ara diu que permet fer gravacions de pantalla directament en vídeo. Per mi això és un atras, vale? Perquè si et grava en vídeo tot el que fas, tampoc no fa falta i no t'hi afegeix totes aquestes descripcions tècniques i tal, i a més un vídeo ocupa moltíssim més. Llavors, bueno, tu ja estàs veient que es ve secció nova pel pròxim dia, que sí, parlarem de la Snipping Tool, vale? I tibarem una miqueta al fil d'aquesta eina, que també és molt, molt, molt útil i que a mi m'agrada molt i que la faig servir molt. Vale? Fins aquí el subapartat avui de coses que té Windows i mai has fet servir, vale? Que es diria el psr.exe.
11: Ens has de dir el primer dia que ho faràs perquè et farem un jingle.
10: Sí, ens queden 10 minuts i hem de rajar una mica del Gemini Nano aquest, que com us vull recordar que els senyors de Google ens han posat dintre dels navegadors, sense demanar permís, un agent d'IA que ocupa 4 gigabytes, vam parlar, i que ells consideren que, bueno, és molt diferent aquesta gent respecte a les IAs anteriors, que és té la capacitat de realitzar el que ells anomenen una cosa que es diu computer use, o sigui, que pot fer servir l'ordenador, i a sobre es van alegrar d'això, de que tu poses un software que és capaç de fer servir el teu ordenador, o que pot fer automatitzacions de navegació, en lloc de limitar-se a llegir, pot interactuar amb la interfície web. Què pot fer? Pot fer navegació i acció automàtica, una cosa que ells en diuen autobrowser. O sigui, no només li demanes busca un vol barat a París o a Figueres, vale? Tu li pots dir vés a Ryanair, busca o a Vueling o a Lufthansa, allà on tu vulguis, busca'm un vol per tal dates i omple el formulari amb les meves dates de viatger i deixa-m'ho tot a punt a la pantalla de pagament. O sigui, el sistema buscarà el vol, vaja, et farà la reserva i t'ho farà tot.
11: Vale? Tinguis automatitzat el pagament, cuidao.
10: Vale? Llavors, omplir formularis. Se suposa que és el mateix. Fins ara els formularis l'únic que tens és un temporal que el navegador recorda d'altres formularis que has fet amb un arxiu temporal i t'ofereix el que ja has fet d'altres vegades. Vale? Sí. Aquí se suposa que ara no. Se suposa que amb aquesta eina els formularis el sistema serà capaç de llegir què t'està preguntant i respondre de manera correcta i adequada, vale? A veure si és veritat. També està pensat perquè et faci les devolucions de productes de manera autònoma. Tu li digues, torna'm això, si hi ha una etiqueta, si s'ha d'omplir, que no sé què, doncs que t'ho faci tot el sistema, no? I fins i tot poder que te l'imprimeixi, no? Bueno, què més? Pots tenir un assistent independent per cada pestanya, o sigui, ens acabem de fotre, acabem de deixar 3 pobles sense electricitat, ja, vale? Perquè cada cosa d'aquestes consumeix, no saps tu, doncs imagina't totes juntes, vale? El xat de Gemini s'ha integrat en un parell lateral redissenyat, i pots triar que Gemini analitza exclusivament la pestanya on estàs o que et treguis dades d'un PDF, fer el resum del contingut d'un vídeo a YouTube, temps real, o que sí que faci que et comparteixi el context entre diferents pestanyes obertes. Vale? Té seguretat nativa millorada, la gent utilitza la seva capacitat per analitzar pàgines web en segon pla i bloquejar estafes com falsos avisos de virus, finestres emergents i totes aquestes coses. Com ho fan? Bueno, doncs ho fan amb això que acabem de dir, amb el Gemini Nano i amb una sèrie d'APIs natives, de petites aplicacions natives que t'han posat aquí dintre i que te les han enxufat i que no pots triar de cap manera. I han fet una connexió amb una cosa que es diu Ultra, vale, que serveix per fer tasques complexes, vale? Ja també està per aquí, ho han començat a ficar per, bueno, doncs perquè no sé què en faran, no sé. La gent diu que utilitza la potència dels servidors de Google Cloud a través dels seus models de llenguatge avançat, però aquí enlloc no diu que ells no es quedin aquests datos,
11: Clar.
10: O sigui, enlloc no diu que Google no es quedi amb els datos dels teus formularis o dels teus datos dels teus avions per oferir-te ofertes dirigides o de gent que pagui publicitat perquè vagis a tal restaurant, que vagis a tal posto, que et matxaquin amb no sé què, que t'ensenyi xarxes socials, certes coses de certs llocs d'allà a on tu aniràs, que sap que t'ha comprat el bitllet, vale? I tot això pot fer-ho de manera molt simple i molt fàcil, perquè tindrà tota aquesta informació.
11: Clar, Gerard, però no s'està vulnerant.
10: Per mi es vulnera tot. Per mi és una barbaritat.
11: Clar,
10: una barbaritat.
11: Sabem que en altres països o en altres estats les normatives de protecció civil i de protecció de dades són diferents, però aquí a nivell europeu això s'està vulnerant, aquesta intimitat.
10: Llavors, jo què he buscat? He buscat la manera de treure això, de parar-ho. O sigui, d'entrada t'ho foten, eh? O sigui, d'entrada no et lliures, però el que has de ser és vigilar. Si tens el teu PC, que és modern, un Windows 11, possiblement això tu ja ho tens instal·lat. Vale? Llavors, tu obres el Chrome, te'n vas de la dreta als tres puntets típics, te'n vas a configuració, te'n vas amb el menú lateral esquerre, te'n vas a sistema, i aquí dintre de sistema, si t'ha aparegut un botó que es diu IA integrada, vol dir que tu, el teu navegador, ja s'ha actualitzat i ja ho té. Vale? No sé, això pots mirar-ho també, que tampoc rebentarà res. Vale? El pares, el botó, i ja està, no? Pues no. El pares i ja està vol dir que quan els hi piqui, te la tornaran a posar.
11: Quan hi hagi alguna actualització o alguna història.
10: Alguna actualització, quan els hi vingui de gust. Llavors, la manera de friki és molt divertida. Va, això tampoc no ho deus haver provat mai.
11: No.
10: Si tu a la barra de Chrome, a la barra d'adreces, escrius Chrome, dos punts, /, flags, banderes en anglès, i apretes enter, al·lucinaràs el que et surt. Vale? Chrome, /, flags.
11: Experiments.
10: Vale? Aquí tens tota una sèrie d'una porta per friquis. Vale? Si tu escrius Optimization Guide on Device Model, si algú li interessa que ho busqui a Google, vale? Aquí podràs canviar l'estat d'aquesta opció de default, vale? Que default vol dir que faran el que els doni la gana quan ells vulguin, a disabled, i busques allà on tot arreu, allà on et posi API, Gemini o algú similar, ho desactives tot, i amb això ja t'assegures una mica més de que no t'ho tornaran a posar a la pròxima actualització. I a més te'n vas a Superfreaky Maxim Plus avui, a Local App Data Google Chrome User Datas, i et carregues, esborres la carpeta que es diu OPT Guide on Device Model, i així ho esborres tot amb tres passos super senzills.
11: Estàs en modo hacker.
10: Esborres tot això que t'han posat a dintre del teu PC sense demanar-ho. És que em sembla, t'ho juro, que em sembla increïble que t'ho posin sense demanar-ho i que per treure-ho haguis de fer tot això.
11: Jo et recomano...
10: que d'aquí 6 mesos ho tornaràs a tenir.
11: Jo us recomano que, en tot cas, com que hi haurà molta gent que s'haurà quedat com ell, doncs facin una cosa, es posin en contacte amb en Ricard Planell, amb socis informàtics, i puguin trucar i que els hi puguin fer aquest assessorament i aquestes eines, si no poden fer-ho, doncs que ells són professionals que es poden connectar.
10: O que busquin a la IA, que avui en dia és molt fàcil i tothom en sap. Abans,
11: oi, no, Ricard, anys, no, sisplau.
10: Ho buscàvem algú al YouTube, que buscàvem tots els tutorials a YouTube, ara ja a YouTube no.
11: Sí, però
10: ara
11: a mi la IA... Perdoneu-me, a mi la IA m'està fent caure un mite, que era el meu pare, m'entens? Ja. El meu pare abans per mi era el sabelo todo,
10: sabia
11: i ara
10: tot.
11: Jo li pregunto algo i el meu pare el primer que fa és agafar el mòbil i preguntar-li al ChatGPT.
10: Perquè s'ha adaptat als temps moderns.
11: Sí, clar, però...
10: Tenim accés instantani immediat a una informació que és totalment parcial, o sigui, abans tenies la informació que era Wikipedia, que ja deies, a veure, escolta, que la Wikipedia l'ha fet la gent normal del carrer, perquè quan jo era jove la informació estava a les biblioteques.
11: Correcte.
10: I era informació que se suposava que era contrastada per una sèrie de professionals que et certificaven que aquells llibres d'anatomia i de no sé què que eren reals. Després vam tenir, doncs, el que et dic, el Wikipedia, que això era gent que escrivia el que li donava la gana i si a un li semblava que no ho arreglava, o sigui, això va ser el nivell real diccionari de Pompeu Fabra.
11: Sí.
10: Jo escric el que jo vulgui. Ara, que és que m'ho fa el ChatGPT, té veritat absoluta. I la seva font principal és la Wikipedia, que era gent que s'ho inventava les coses.
11: Ah, ja
10: està. Així anem. Ja podem plegar. Va. Una cerveseta, anem al xiringuito, que ja ho tenim això, tu, per divendres.
11: Ricard Planell, soci informàtic, recordeu, busqueu per xarxes socials i podreu parlar amb els professionals que us poden assessorar i us poden treure d'aquests dubtes i tota aquesta tecnologia que ens està arribant i que cada dia ens posen coses noves i no estem mai al dia, si no fos per vosaltres. Ens veiem al juny ja, ja queda poquet, ja.
10: Això ja està aquí.
11: Estem a les notes finals de final de curs, ja.
10: Ja està. Vinga, fins aviat.
11: Que vagi bé, Ricard. Adéu. Adéu.
2: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Tens un munt de llibres i no saps què fer-ne? Estàs buscant un llibre vell o descatalogat des de fa temps? Doncs, a partir d'ara, podeu anar a la Taverna Librària, una llibreria solidària situada a Figueres. Les voluntàries de la Taverna Librària s'encarreguen de rebre'ls, classificar-los i donar-los una segona oportunitat. La trobaràs al carrer Narcís Soler 6 i a les xarxes socials.
0: Doncs sí, aquí estem amb una de les cançons que ha sorprès en el panorama musical, Bruno Mars, fent la seva primera cançó en castellà, amb Lo Arriesgo Todo. Marxem cap a la una i ho fem doncs, amb música, com sempre, des d'aquí, des de les 10 del matí, desitjant-te bon cap de setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, són la 1, volíem dir, us parla Maria Lara. Pendents de la nova mesa sectorials en aquests moments que ha de servir per desencallar el conflicte educatiu, una reunió que començava precisament a les 12 del migdia sense la consellera Esther Niubó, que no hi assistirà. Tot i que la reunió d'ahir va ser profitosa, segons el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, vostè que amenaça amb trencar les negociacions si no s'avança amb les seves propostes salarials. Anem ara a saber com van aquestes negociacions. Allà tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia, doncs que està en marxa aquesta reunió aquí al Departament d'Educació amb els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical, que estan valorant la contraproposta salarial que els ha fet el govern. La conselleria ha descartat augmentar el complement específic que els sindicats havien xifrat en 500 euros més mensuals, però proposa ampliar l'import dels complements. Seria incrementar un 50% el complement de tutoria a primària i a secundària.
1: Sembla que estem perdent aquesta connexió amb la nostra...
2: Idees de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. En total, aquestes retribucions arribarien a 104.000 professors i mestres. Després d'un petit recés, la reunió segueix a la seu del departament a l'espera de veure com reben la proposta del govern als sindicats.
1: Gràcies, Esther. Hem pogut recuperar aquesta connexió. Després ampliarem més la informació. De fet, també la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha lliurat aquest matí el projecte de pressupostos del 2026 al president del Parlament, el Josep Rull, després de l'aprovació del govern en un Consell Executiu Extraordinari. Romero ha defensat que es tracta d'uns comptes ambiciosos i orientats a respondre a les necessitats del país. El projecte preveu prop de 50.000 milions d'euros de pressupost, més de 9.000 milions per sobre dels darrers comptes aprovats el 2023. El calendari parlamentari preveu que la votació definitiva d'aquests comptes tingui lloc entre el 30 de juny i el 2 de juliol, si no hi ha cap petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries que en retardi el procés. I el pla Campai contra la multireincidència permet reduir un 40% els delictes a la xarxa d'autobusos de Barcelona durant el primer trimestre d'aquest 2026. Segons els Mossos d'Esquadra, les denúncies han passat de 605 a 359 en un any gràcies al dispositiu conjunt amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també Transports Metropolitans de Barcelona. I l'arribada dels activistes de la Global Summit Flotilla s'endarrerirà fins demà, segons fonts de la missió humanitària. Els participants interceptats per Israel en aigües internacionals i posteriorment deportats es troben ara a Istanbul recuperant-se i passant també revisions mèdiques abans del retorn. Entre els activistes hi ha 44 persones amb passaport espanyol, dels quals la meitat són catalans. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: creuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc per què estic tan contenta, no entenc.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Salutacions i molt benvinguts a una nova edició del nostre butlletí de notícies. Estem a les portes d'un nou cap de setmana, avui divendres 22 de maig d'aquest 2026. Repassem les notícies més importants. Vilafant aprova una nova bandera i consolida el seu reconeixement com a vila.
3: Figueres reivindica la vigència del llegat de l'escriptor i filòsof Pep Subirós.
2: Figueres celebrarà la ruta del tast surrealista amb 26 establiments i gastronomia inspirada en Dalí.
3: Llers inicia vigilància amb càmeres per frenar abocaments il·legals al municipi.
2: I tancarem l'edició del butlletí i farem també amb aquesta connexió amb la xarxa de comunicació local amb el nostre company Lluís Mi Pérez per conèixer la informació meteorològica, un espai que arribarà patrocinat per Llinyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Dimecres va haver-hi ple municipal al nostre municipi de Vilafant i va aprovar la nova bandera del municipi escollida a través d'un procés participatiu coincidint amb l'aprovació oficial del tractament de vila. La regidora de Participació Ciutadana, Meritxell Novillo, ha destacat que la nova ensenya reforça la identitat i el sentiment de pertinença al municipi. El canvi també comportarà una actualització de l'escut municipal amb dues torres més a la corona. Durant la sessió plenària també s'han aprovat nous noms d'espais públics com la plaça Empordà o la placeta de els cims, així com diverses mesures econòmiques i mocions per reclamar més recursos per a la justícia i l'atenció a la dependència a l'Alt Empordà. El ple també ha oficialitzat la incorporació d'Antònia Tubau com a nova regidora del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya.
3: La Biblioteca de Figueres ha acollit una jornada d'homenatge dedicada a l'escriptor i filòsof figuerenc Pep Subirós, coincidint amb els 10 anys de la seva mort. Durant l'acte, familiars, intel·lectuals i representants culturals han reivindicat la plena vigència del seu pensament i la necessitat de recuperar la seva obra. La jornada ha posat en valor la trajectòria com a narrador, gestor cultural i comissari d'exposicions, així com també la seva vinculació amb Figueres i amb l'Àfrica, dos espais que van marcar profundament la seva vida i la seva obra. Els participants també han destacat la seva mirada oberta sobre la cultura, la identitat i el món contemporani, així com també el paper que va tenir en projectes culturals com el MACBA o el CCCB.
2: Figueres acollirà del 4 al 14 de juny la cinquena edició de la Ruta del Tast Surrealista, una proposta gastronòmica inspirada en Salvador Dalí, que comptarà amb la participació de 26 establiments de la ciutat. En total, 20 locals oferiran tapes surrealistes marinades amb vi de la Déu Empordà per 4 euros, mentre que 6 restaurants prepararan menús especials per 35 euros. La ruta està organitzada per Comerç Figueres, amb la col·laboració de l'Ajuntament. La presentació oficial es farà el 3 de juny a la plaça Catalunya, amb degustacions i música en directe. Entre les tapes hi haurà propostes amb noms delineants com ous surrealistes, bomba delineana o el desig de la gala. Els participants podran votar les millors propostes a través de l'aplicació Rutapa i optar a diversos premis.
3: L'Ajuntament de Llers ha denunciat una proliferació d'abocaments il·legals al municipi i ha activat un dispositiu de vigilància amb càmeres itinerants en col·laboració amb els agents rurals. El consistori ha detectat residus en 23 punts diferents del terme municipal i calcula que es podrien arribar a retirar més de 63 tones de deixalles. Durant els primers dies de recollida ja s'han retirat més de 42 tones de residus. Aquesta mateixa setmana ja han tramitat dues denúncies per abocaments i dues més per desobediència després que algunes persones intentessin fugir dels agents. L'Ajuntament alerta de l'impacte ambiental i econòmic que provoquen aquestes pràctiques i fa una crida a la responsabilitat ciutadana.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: A les portes d'aquest nou cap de setmana volem conèixer també quina serà la previsió meteorològica per a les properes hores, tant avui com dels propers dies. Per connectar amb la xarxa ho fem amb el patrocini de Llinyes Empordà. Ens acosta aquesta informació en Lluís Mi Pérez.
4: El temps, amb el suport de Llinyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-983-86. Llinyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: Lluís Mi, bon dia.
6: Bon dia, un temps que avui ha de ser molt calmat i molt tranquil, amb absència gairebé total de pluja, però sí que aniran apareixent alguns núvols baixos arran de mar o algunes boires. Estan en aquests moments molt mar endins, però la brisa de xaloc, que començarà a bufar a partir d'aquest mig matí migdia, anirà arrossegant aquests núvols cap a la costa. Per tant, no serà estrany que ja aquesta tarda avançada arribin aquestes boires sorpresives i molt fresquetes, tot just a la línia de costa. Molt pocs quilòmetres terra endins, ja el sol serà dominant, i si de cas també apareixeran alguns núvols entre la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, amb alguna gotellada molt dispersa. Tampoc al cap de setmana esperem que hi hagi pluges, però compta amb aquestes boirades, que sobretot demà seran més presents i en algun moment endinsant-se fins a la plana de l'Empordà, fins a l'interior de la selva. Quan més cap a les muntanyes, temps més càlid i més assolellat. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat El Temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
8: Ràdio Vilafant 107.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda als pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
3: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres 22 de maig de 2026 i tenim més titulars. En marxa noves converses entre Educació i els sindicats en vaga, encara en posicions allunyades. Sònia Kerr.
4: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements que no convenç als sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial que han fet no es pot complir.
5: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
4: I d'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
4: En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
4: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
1: Els esports. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
6: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: I cop d'ull al temps, tant per avui com per aquest cap de setmana llarg per molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Es compta perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ival López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en uns 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos assolits amb els comuns i amb Esquerra fins a l'any 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
3: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini, per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
8: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
9: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
8: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen tant el govern com Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular els qualifica d'estafa política i presentarà, ja ho han anunciat, una esmena a la totalitat.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes, ha dit, són idèntics.
10: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
11: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: Declaracions a la xarxa també del portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
12: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Vox, com el Partit Popular, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
4: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte de Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que es va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió del contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
2: Notícies en xarxa.
1: Posicions allunyades en la nova reunió dels sindicats i el Departament d'Educació, una trobada que encara està en marxa després que el govern hagi presentat una contraproposta de millores retributives. Estan enfocades en l'augment dels complements als tutors, als docents de centres de màxima complexitat o als coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia, doncs ara mateix acaba d'acabar aquesta reunió entre Educació i els sindicats USTEC, CGT i Intersindical, però segons ens expliquen fonts sindicals, les posicions estan allunyades després de la contraproposta salarial que ha fet el govern. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de la FP pel curs vinent, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement de 1.500 euros. L'escoltem.
5: La contraproposta que es va fer arribar doncs, per part d'alguns sindicats doncs, fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast doncs, en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment doncs, els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme. No? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
13: Com a contraproposta, el govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments als complements. Seria incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i a secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals. Consideren que plantegen que el que plantegen té elements positius perquè cal millorar les responsabilitats i veuen que hi ha marge econòmic per augmentar salaris, però exigeixen a l'administració que s'assenyeixi les demandes del col·lectiu, que entre altres demana la clàusula de garantia salarial lligada a l'IPC o la recuperació dels estadis. Els sindicats adverteixen que si no fan propostes dins el marc negociador que proposen, estudien noves mobilitzacions per seguir pressionant més enllà del 5 de juny. I ara ho fan amb la mirada posada a les proves de la selectivitat i a la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació, on ens actualitzava aquesta última hora. Ha acabat sense acord la tercera reunió mantinguda entre els sindicats en vaga i el Departament. Una reunió, per cert, a la qual, com ens explicava l'Esther, no ha assistit la consellera Esther Niubó, ja que era a Mataró per presentar l'oferta de places de formació professional per al curs vinent. Una qüestió que també deixa un dels titulars d'avui, ja que el Departament ha incrementat en prop de 5.000 les places per a aquest proper curs, de les quals 1.000 són de nou accés. Enguany, a més, s'incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Anem fins a Mataró. Des de Mataró Ràdio, Clara Sánchez, bon dia.
14: Molt bon dia. Doncs sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres al matí a Mataró i ho ha fet per presentar, com dèieu, doncs aquesta oferta d'estudis de formació professional amb 5.000 noves places, 1.000 de nou accés, i ha exposat doncs els 6 nous cursos que s'oferiran de cara al curs vinent, un d'ells que precisament s'impartirà a Mataró, d'estudis ferroviaris, amb 305 places vinculades a resposta a les vacants d'aquest sector per l'increment de la xarxa ferroviària. Representa un 125 més de les places d'aquests estudis ferroviaris. I com dèieu, també s'ha presentat una nova manera per donar, per assignar aquestes places que quedin vacants a alguns alumnes doncs, que hagin quedat fora dels estudis que els interessaven i que se'ls podrà assignar una alternativa en base als seus possibles interessos. Serà un 30% d'aquests alumnes que hagin posat només una de les opcions. En total, com dèiem, seran aquestes 5.000 places que s'oferiran a partir del curs que ve i 1.000 de nou accés.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on la pressió policial ha aconseguit reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
15: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
16: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
17: Transfropoli és un espai avui videovigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
18: cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
15: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Un quart de tres, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg a molts municipis per la segona Pasqua i es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
4: Per això, el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents de Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Desconvocada la vaga a Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny i que coincidi amb aturades de docents a tot Catalunya.
4: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres en un comunicat, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre d'altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i millorar el servei. Pel que fa a la seguretat, les organitzacions sindicals asseguren que l'empresa s'han compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Ondius que continuen en quarantena a Madrid presenta símptomes d'antivirus.
4: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i el seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
20: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
21: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
19: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: Manresa destinarà 2,5 milions d'euros a la millora i al manteniment de l'espai públic. Es tracta de la inversió més alta de la història del municipi. Les actuacions se centraran principalment en voreres i calçades, camins rurals i parcs infantils. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Canals.
22: Aquesta xifra suposa la inversió més alta per part de l'Ajuntament en aquest àmbit. El gran gruix de la despesa, 2 milions d'euros, es destinaran a actuacions en voreres i calçades, parcs infantils i també camins rurals. El 500.000 restant servirà per reforçar els treballs de manteniment de la via pública. Marc Eloi és l'alcalde de Manresa.
23: Aquest any fem la major inversió en 10 anys, estem parlant de 2,5 milions d'euros, i jo crec que és una aposta claríssima per tenir la ciutat al màxim d'endreçada possible pel que fa a l'estat de l'espai públic. Els diners no ens els acabaríem, perquè sempre hi ha coses que són millorables, però el que és important és que no haguem deixat de fer una aposta importantíssima per la millora.
22: Més enllà dels grans projectes de transformació urbana com la remodelació del carrer Guimarà o la rehabilitació de la Fàbrica Nova, Eloi ha reivindicat la importància de garantir el manteniment de la ciutat i per això ha assegurat que aquesta aposta per cuidar la via pública tindrà continuïtat als pressupostos del 2027, que seran els últims d'aquest mandat.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsit i cessions. David Navarro, bon dia.
0: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
3: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
0: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins de la zona afectada. Cugat Media, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia posteriorment equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
1: El podcast Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà i coproduït per la xarxa i Ràdio 4 ha guanyat el Premi Ràdio Associació de Catalunya com a millor programa de ràdio local.
7: Es tracta d'un podcast basat en fets reals i que narra l'intent d'atemptat fallit contra la mítica discoteca Tiffany's de Platja d'Aro un cop que desbuida durant l'agost de 1969 en plena dictadura franquista. El pla fracassa i comença llavors una nit de fugida, detenció i tortures. Una sèrie de ficció sonora codirigida per Toni Celles i Miquel Quaranta, que també és director de Ràdio Capital.
24: El tema de la bomba és gairebé anecdòtic. El que és important i el que és rellevant és la denúncia de la repressió franquista que, més enllà de Barcelona i de les grans ciutats, que és d'on se n'ha parlat habitualment, també passava aquí, en llocs petits com l'Empordà, en llocs com la Costa Brava. La repressió franquista i aquest model del desenvolupisme tardofranquista impulsant el turisme de masses.
7: Aquella nit al Tiffany's està disponible a la xarxa Més. Altres premiats per Ràdio Associació de Catalunya han estat el programa La Renaixença de Catalunya Ràdio com a millor programa o el periodista de RAC1 Xavier Bundó en la categoria de millor professional. Nueva York!

0: Una mica de música abans de la informació esportiva, perquè el món musical està ja mirant cap a Barcelona avui i demà, i actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I ho fa dins de la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour.
1: Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat avui del món, ha canviat la percepció del reggaeton i l'ha situat al mateix nivell del pop internacional.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olympique de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental. Escoltem la portera del Barça, Cata Coll.
3: Bé, amb emoció, amb ganes, amb il·lusió, tot per poder guanyar-la. Ojalà, pues, l'any passat volíem guanyar la quarta, no va poder ser, enguany sí, tenim una altra oportunitat i crec que sí, la segona.
2: Per a les jugadores del Barça, que no han guanyat encara una Champions, demà és un dia molt especial. Quica Nazaret, la jove portuguesa, ho té molt clar.
4: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: La gran cita demà a les 6 de la tarda.

0: crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys i penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec que en el meu equip només. No puc pensar altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
1: Michel no vol parlar del seu futur ni de si seguirà o no a Girona la temporada que ve. Qui no seguirà el seu club és Pep Guardiola, que deixa el City. Michel ha parlat del desempador.
0: No per l'èxit, per mi és el millor entrenador de la història. No solo al City, sinó el que ha fet per el futbol. Espero que continuï entrenant.
1: Demà l'Espanyol ja salvat rep la Reial Societat i el Barça visita València. També demà molt en joc a la primera federació. El centre d'esport Sabadell juga a acabar segon per afrontar la promoció d'ascens a segona divisió i de retruc ajudar al Nàstic, que juga la permanència. Els arlequinats juguen al camp del Tarazona. El Nàstic depèn d'ell mateix, juga a la Can contra l'Hèrcules i l'Europa juga a accedir al play-off d'ascens. Reben l'Ibiza ja salvat.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Avui amb molta teca. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, petitíssima, però tornem de seguida i actualitzem la informació. Fins ara.

0: La xarxa.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
3: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
4: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
2: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
3: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
5: Depèn.
3: Ai, Martín, fes el favor.
6: Adelante. Vayan tomando asiento.
7: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
8: Envenenada.
2: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
8: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
9: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
10: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
2: The Mandalorian en Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
10: Este es el camino.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030 i que han permès donar llum verda a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà d'enguany.
2: Uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
1: És divendres, 22 de maig de 2026, i tenim més titulars. Acaba sense acord la reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Sònia Kerr.
3: El govern ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades a l'augment dels complements que no convenç els sindicats. La consellera Esther Niubó admet que la demanda salarial dels vaguistes no es pot complir.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant. Realment està fora de l'abast en aquests moments del maig que tenim, però penso que aquí l'important és posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
1: Educació incrementa en prop de 5.000 les places de formació professional per al curs vinent.
3: D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça.
1: A Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any.
3: En el marc del pla Campai s'ha detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
3: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i cessions.
1: En esports, el Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol. Joan Barberà.
5: Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a Noruega donant suport a l'equip català a la final de la màxima competició continental.
1: Fem també un cop d'ull al temps en aquest cap de setmana llarg per a molts. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una situació gairebé d'estiu la que estem tenint ja a aquesta hora i déu-n'hi-do al llarg del que queda d'aquest divendres com s'enfilarà la temperatura a la majoria de comarques. Només justament arran de mar, i arran de mar vol dir gairebé a les platges del país, aquí la temperatura quedarà més frenada i en alguns moments amb la formació d'algunes boires. Aquest matí les teníem a l'Ebre i aquesta tarda sobretot es formaran a la Costa Brava. I ja diem, el 99,5% del territori del país amb una temperatura desbocada per les dates. Arribarà passat els 30 graus al prelitoral, comarques de la Catalunya central i sobretot les de Ponent. I arribarem als 35 graus a la terra ferma. Això també succeirà demà a la tarda i diumenge a la tarda. Tot i que el dissabte amb més boires. Compte perquè molta gent reclamarà la costa i en canvi allà es trobarà amb un ambient molt més fresquet i molt més humit, amb aquests núvols que sobretot arran de mar estaran presents durant el matí i el migdia del dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els pressupostos de la Generalitat d'enguany comencen a caminar. El govern ja ha registrat el projecte de llei al Parlament després d'haver-lo aprovat en un Consell Executiu Extraordinari a primera hora del matí. L'executiu els ha quantificat en 50.000 milions d'euros, 4.600 dels quals destinats a finançar els compromisos pactats amb els comuns i amb Esquerra Republicana fins al 2030. El debat de pressupostos arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
7: El president de la Cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
8: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
7: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
1: L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats ara fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El Partit Popular es qualifica d'estafa política, de fet, i presentarà, ja ho ha anunciat, una esmena a la totalitat.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
9: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
10: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
11: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Vox, com el PP, presentarà també una esmena a la totalitat als pressupostos.
1: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero. L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona.
3: La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre de 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat. La documentació recull que Martínez va demanar expressament que s'eliminés la paraula comissió d'aquest contracte. Les últimes hores, l'Audiència ha bloquejat una part dels comptes bancaris de Zapatero i també altres vinculats a la presumpta trama del cas Plus Ultra, entre els quals els comptes de les seves dues filles.
0: Notícies en xarxa.
1: Ha acabat fa pocs minuts, sense acord, la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern hi ha presentat una contraproposta de millores retributives enfocades en l'augment dels complements a tutors, a docents de centres de màxima complexitat o a coordinadors digitals. Els sindicats no ho veuen bé perquè no té un caràcter universal. Esther Minguell, bon dia.
12: Bon dia, doncs nova reunió prevista per dimarts després que avui els sindicats hagin rebutjat la contraproposta d'educació que planteja millores en els complements. La consellera Esther Niubó, que no ha estat present a la reunió perquè ha presentat l'oferta de l'FP pel curs vinent a Mataró, ha descartat la petició dels sindicats d'augmentar el complement específic autonòmic en 500 euros. L'escoltem.
4: La contraproposta que es va fer arribar per part d'alguns sindicats fa un parell de dies s'està comptabilitzant, realment està fora de l'abast en aquests moments del marge que tenim, però penso que aquí l'important és poder valorar, poder avançar, perquè finalment els maximalismes a vegades serveixen per mobilitzar, però s'ha de governar des del gradualisme, no? I per tant jo crec que és molt important posar en valor l'esforç que estem fent totes les parts, el govern, però també el conjunt de sindicats, per anar acostant posicions.
12: El govern avui ha plantejat millores en la carrera docent amb increments dels complements. Seria incrementar un 50% la retribució de les tutories a primària i secundària, també el complement dels coordinadors digitals, i es crearien noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen el treball de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, consideren que no es correspon a les demandes del col·lectiu, que vol millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
13: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, aquests complements doncs a tutoria, uns complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial, i que, per tant, el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base en aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.
12: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que els sindicats valorin aquesta proposta, que significa una inversió de 78 milions d'euros, i la sotmetin a consulta entre el col·lectiu, però no tanca la porta a reconsiderar la proposta dels sindicats amb la voluntat de seguir negociant dimarts vinent. Han quedat això en dimarts per seguir parlant, i els sindicats, però, diuen que continuen amb la jornada de vaga prevista per dimecres i anuncien més protestes i mobilitzacions de cara a la setmana de la selectivitat i la visita del Papa a Barcelona.
1: Gràcies, Esther Minguell, des del Departament d'Educació. I no podem deixar de parlar-vos de les aules, perquè el Departament ha anunciat avui l'increment de prop de 5.000 places de formació professional de cara al curs vinent. D'aquestes, un miler són de nou accés. Enguany, a més, el Departament incorpora un procés d'assignació alternativa per alumnes que es quedin sense plaça. Tot plegat ho ha presentat la consellera Esther Niubó des de Mataró. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La titular d'Educació ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que a partir del curs vinent s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
15: Aquest és el nostre compromís: consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs de l'any passat, és a dir, els alumnes que aquest any cursaran el segon curs d'aquells grups que es van crear de nou l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva.
14: A més, s'ha anunciat que, com a novetat, per aquell 30% d'alumnes que només escullen una o dues opcions d'estudis, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos. Per exemple, es podran oferir altres torns horaris amb places disponibles.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a Barcelona, on la pressió policial aconsegueix reduir en un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en aquest primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'ha detingut en només 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Avui els Mossos n'han fet balanç. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
17: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
18: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
19: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
16: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
1: Gairebé 3:15, repassem altres notícies destacades d'avui. Arrenca un cap de setmana llarg en molts municipis. Amb motiu de la segona Pasqua, es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà.
3: I per això el Servei Català del Trànsit habilita més de 150 quilòmetres de mesures especials, sobretot carrils addicionals. A més, 1.200 agents dels Mossos reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls.
1: Encara en mobilitat, desconvoquen la vaga Rodalies prevista pel 27 de maig i el 5 de juny, coincidint amb aturades de docents a tot Catalunya.
3: Segons han informat els sindicats UGT i Comissions Obreres, els sindicats han arribat a un acord amb la direcció de l'operadora pública ferroviària per, entre altres, posar en marxa un procés de mobilitat per cobrir places d'interventors, un fet que permetrà avançar, diuen, en la cobertura de les necessitats i la millora del servei. Pel que fa a la seguretat, els sindicats asseguren que l'empresa s'ha compromès a valorar un reforç tant per a treballadors com per a usuaris.
1: I cap dels 14 passatgers del creuer Òndius, que continuen en quarantena a Madrid, presenta símptomes d'antivirus.
3: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat símptomes ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Així, segons la ministra, ja poden sortir de les habitacions i compartir zones comunes mentre continuen en quarantena.
1: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Es tracta d'un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del Parc de la Ciutadella i del seu entorn, tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. En té tots els detalls en Jordi Casino. Bon dia, Jordi.
20: Bon dia, Marta. La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Hurtado són el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
20: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
1: I passem per Lleida, ja que es prepara tot, està tot a punt pràcticament per al 45è Aplec del Cargol, amb una edició de rècord, per cert. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda a la font del Passeig Central. La festa donarà el tret de sortida amb lo Caragolasso. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
23: Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat amb els trencaclasques com a colla d'honor i l'actor Xavier Bertran com a convidat per inaugurar l'edició d'enguany, la qual acollirà 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes. L'acte el conduirà el senyor Posto i anirà acompanyat de la xaranga Maitukembe i els castellers de Lleida. També tindrà lloc el lliurament del premi del 18è Concurs Internacional d'Humor Gràfic Cargoler. Cap a les 10 de la nit, les colles faran el clàssic sopar de germanor i la festa continuarà amb la gran nit de la plaquista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Aquesta comptarà amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. La FECOLL preveu uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana, que podran accedir al recinte lliurement amb una pulsera identificativa que trobaran a la porta d'accés, amb l'objectiu de garantir la seguretat de tothom.
1: I és moment per a la cultura. La nova directora del Museu Picasso de Barcelona, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada de cara a l'any 2030. Ho farà a través d'adquisicions, dipòsit i sessions. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
2: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
1: I atenció a aquesta reflexió. Com afecta la intel·ligència artificial a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat una jornada de debat per analitzar aquesta situació i prendre-hi mesures, si cal. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgina tecnològica.
3: Xavi Ramiro, que és president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
5: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
3: La pica plega a mig miler d'il·lustradors catalans.
1: Toc d'atenció a la productora del rodatge que té per protagonista Russell Crowe a Sant Cugat, a tomb de la pesta porcina africana. Agricultura enviarà un advertiment legal a aquesta empresa perquè encara no ha instal·lat el tancament obligatori als terrenys que es troben dins la zona d'exclusió afectada per aquest brot de pesta. Cugat Mèdia, Mireia Puente.
6: Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. Segons ha explicat la Generalitat, en un comunicat, l'Incasol va donar el febrer passat el vistiplau temporal a l'ús de terrenys de la seva titularitat a Can Sant Joan per fer-hi una producció audiovisual. Aquesta autorització, però, quedava condicionada al compliment estricte de la normativa vigent en matèria de prevenció de la pesta porcina africana. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal. Pensava que
1: contigo iba en... Actació de la música que mira... Que... Y ho fa dins de la seva gira mundial, David Tirar Más Fotos, World.

0: Però els dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. El cantant porto-riqueny, l'artista més escoltat a dia d'avui al món.
1: Aquí no podem oblidar mai és a Joan Barbara. Arriben els esports. Bon dia, Joan. El Barça vol aixecar la quarta Lliga de Campions femenina de futbol.
2: Bon dia, Marta. Les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda a Oslo. Uns 4.000 seguidors seran a la final de la màxima competició continental. Escoltem Quica Natzaret.
3: Si guanyem la Champions, serà el dia més feliç de la meva vida, segur. I si guanyem les Champions, em recordaré per sempre que l'he guanyat amb aquestes jugadores i amb aquestes amigues.
2: I demà a les 9 de la nit, última jornada de Lliga. Primera divisió, el Girona de Michel Sánchez té una autèntica final. Escoltem el tècnic.
4: Jo crec molt en els meus jugadors. Crec que estem a primera divisió perquè som un equip que ha fet les coses bé en 5 anys. I penso que ara mateix estem en la mateixa situació. Tenim clar que és un partit per fer història i que és un partit diferent a tots els que hem jugat abans. Crec en el meu equip, només. No puc pensar en altra cosa. Molta confiança en els jugadors i hem fet un partidàs i guanyar.
2: Partit a caixa o faixa, guanyar i seguir a primera divisió en cas d'empat o derrota contra l'Elx demà a Montilivi d'ascens a segona divisió. Més futbol, diumenge juguen els partits de tornada de les semifinals del play-off per pujar a la segona federació a 2:15 Cornellà Vilanova, amb avantatge dels del Baix Llobregat després de guanyar per 0-1, i a les 6 de la tarda Badalona l'Hospitalet. Els badalonins afronten el partit després d'haver guanyat 2-0 en el primer partit. Escoltem el tècnic local Miquel Azparren.
5: Bueno, claro, hay gente que se centra en por qué nos han generado en 10 minutos ocasiones. Yo me centro más porque en 80 hemos sido superiores. Ese es el trabajo que queremos nosotros hacer. Lógicamente, con el respeto que les tenemos, claro que te pueden hacer ocasiones, claro que te pueden incluso llegar a

0: dominar, pero nosotros jugamos en casa, jugamos ante nuestra gente. Ya te digo, no vamos a jugar para defender el resultado, vamos a jugar para buscar un resultado.
1: Els dos partits es podran seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més i en bàsquet. La primera incorporació de l'Espart Girona per la temporada que ve és Iana Martín. Escoltem Pere Puig, director esportiu.
2: Molt i molt contents que Iana Martín s'hagi decidit per la nostra proposta i jugui les dues properes temporades a Girona. Contents perquè disposarem d'una base amb molt i molt de futur, però que alhora és una realitat, una de les jugadores joves més importants d'Europa i que ens garantitza doncs, una bona direcció de joc, punts, defensa, caràcter, lideratge fins i tot per la seva edat, tot i la seva edat. Per tant, estem molt i molt satisfets.
1: Les paraules de Pere Puig, director esportiu de l'Uni Girona. I en waterpolo, avui es juga el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina entre el Sabadell i el Mataró.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2, com sempre puntuals. Bona tarda i millor cap de setmana.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Anem a preparar els nostres tertulians que estan aquí ben a punt per poder fer tertúlia i debatre tots els temes d'actualitat. Quico Marín, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Maria Creuet, bon dia.
2: Bon dia.
0: Estàvem parlant del tren, has fet algun viatge?
2: Sí, últimament n'he fet diversos.
0: I has arribat bé?
2: Sí, força.
0: La cosa s'està
2: no exactament puntual, però bueno, 10 minuts, 20 minuts de retras, al llarg de, o sigui, sortir puntual i retrasar-se.
0: Perquè tu vas amb els convencionals.
2: Mitja distància.
0: Mitja distància, jo no.
2: No, i l'altre dia vaig anar amb el Rodalies i també va anar força bé. Sí, jo a mitja distància.
0: Jo vaig amb alta velocitat, perquè com l'estació està a Vilafant, doncs em va més bé, és ja. Molt més pràctic.
2: Però després, si agafes l'AVE, sí o sí has de baixar a Sants, i sí. Depèn on has d'anar a Barcelona, tot el que has guanyat amb l'AVE, a més que és més car i tot plegat, ho perds en metro o bus. I llavors, jo, esclar, a vegades jo baixo a Clot,
0: clar,
2: o baixo...
0: Clar, jo...
2: L'últim dia que vaig anar, que va ser dimarts, vaig haver d'anar per la zona de Sant Pau, de la Sagrada Família, vaig baixar a Clot.
1: Claro.
0: Té més pràctic.
2: Si no,
1: i aquesta setmana hem tingut dos episodis de robatori de cables entre Figueres,
0: sí?
1: Entre Girona i Portbou.
0: Oh, doncs llavors
2: sí,
0: no s'ha
1: de tallar. Van fallar els trens durant
2: venint,
1: un temps.
2: Venint, sí. Vam estar parats no sé on, i després el xòfer, el conductor, va dir que ens havíem esperat aquell temps perquè hi havia hagut un problema en un pas a nivell. Uh-huh. Entra en el pas a nivell de no sé quin poble, Flaçà o Sant Miquel, o bueno, en el pas a nivell hi ha hagut un problema i fins que no s'havia arreglat no podien continuar.
0: Fa molt que no agafo el tren convencional.
1: Clar, ja. En el moment que roben un tros de cable de lo que sigui, si és fibra o és cable de senyal, la DIF o la Renfe comunica que hi haveria instal·lacions i no pot circular.
0: Jo vaig al·lucinar,
1: o circular amb una mica de
0: jo vaig al·lucinar amb com està l'estació de Sants.
2: Ah.
1: De ple?
0: No de ple.
2: D'obres.
0: Sí.
1: Bueno, és que
0: l'estació en si, no?
1: L'estació s'ha d'ampliar.
0: La vaig trobar com en una situació com de molta provisionalitat.
2: Ja fa temps que estan
1: bones. Sí. Estan ampliant pels costats i després tenen que agafar la part de la plaça de l'altre costat també per fer-la més gran. O sigui que hi haurà molt de temps per obres allà.
2: Sí.
0: Bueno,
2: I mentrestant esperem que Sagrera s'acabi.
1: Bueno, Sagrera cada vegada que passem per allà es veu, sí, ara, i cada vegada té més...
2: Sí, té més cara i ulls.
1: Sí.
0: Clar, jo com que visc a Vilafant, mira... l'agafo Vilafant, el tren.
1: No, però l'AVE també passa pel mig de Sagrera.
0: Sí. No ho dic per això, ho dic per l'estació, no? Que sí. Fa temps que no agafo el convencional, però sí, és per sí. Això, és per una qüestió pràctica.
2: I ara, a finals del mes que ve, d'anar a Àger. I he vist que puc agafar l'AVE
1: des d'aquí?
2: D'aquí a Lleida Pirineus,
1: ja,
2: i allà hi ha un ferro
1: vale.
2: De la Generalitat que va fins al poble de Segur,
1: vale.
2: Sí, i em deixa a Àger.
1: Bueno, pues mira,
2: no sé,
1: és bona connexió, a lo millor és bona connexió, sí.
2: Suposo, he de mirar les connexions i mirar de reservar bitllets.
1: No sabia pas, que es podia anar amb el nostre,
2: jo,
1: no,
2: jo
1: però pensava...
2: Jo m'estava mirant amb bus. I va ser un net meu que em va dir, no, si tens el ferro de la Generalitat que fa
0: el servei, no?
2: Lleida, Poble de Segur i passa per Àger. Llavors ho vaig mirar i vaig veure que
1: sí. Sí.
0: Que bé, aquestes coses de saber-ho, eh?
2: Sí, perquè a vegades anar amb... Jo ara que em bellugo força pel territori per allò de micropobles, anar segons quins llocs amb transport públic és no difícil, impossible.
1: Sí. Molt complicat.
2: No complicat, no impossible.
1: No,
2: hi ha llocs que impossible.
0: Precisament estàvem parlant aquesta setmana, no, amb els companys, no, arrel dels pressupostos de la Generalitat i el tren orbital, que jo deia que estaria bé, doncs, que parlessin amb l'empresa de xiclets Orbit, no? A veure si els hi patrocina, perquè no em quedaria bé. Mira, jo què sé, igual els ajuda la finançació. I penso, ostres, a mi m'agradaria també un tren orbital Girona, no? Que estés més connectada a la demarcació de Girona.
2: Sí, mira, jo tinc una germana...
0: Ara que deies això, no?
2: Jo tinc una germana que viu a l'Esquirol.
0: On és això?
2: L'Esquirol està al costat de Manlleu, vale? I per venir a casa ha de venir amb cotxe.
1: A la força.
2: No té, bueno, no ha bueno. De fer dos, o sigui, hauria d'agafar l'eix bus fins a Girona, perquè l'eix bus mor a Girona, com que l'eix mor a Girona, i allà agafar un tren o un bus fins a Figueres, llavors jo anar-la a buscar. Però no té altra possibilitat. O sigui, un viatge que el fa en una hora em trigaria quasi dues.
0: Però que és veritat que a nivell de plantejar les infraestructures, no, està tot pensat molt per Barcelona, perquè jo ja ho entenc, que clar, hi ha més població, però aquí també, a la demarcació de Girona, també estaria bé que tinguéssim un bon transport públic, no?
2: Però mira, jo vaig haver d'anar, bueno, ara per anar a Lleida Pirineus igual, però vaig anar a Tarragona a casa d'una amiga meva i al Camp de Tarragona per anar d'aquí al Camp de Tarragona, em sembla que directes només hi ha dos
1: sí, sí, sí, han canviat la... Tens que parar a Barcelona i fer canvi.
2: A Barcelona i una hora d'espera a Barcelona.
0: Ha entrat en Martí Sanz a l'estudi, que el faig seure al meu costat, Martí? De seguida et saludem.
2: Doncs bon dia. Els altres combinacions...
1: Sí, això fa un parell de mesos que passa.
2: Has de fer Figueres-Barcelona, esperar-te una hora i agafa el següent per continuar que pari al Camp de Tarragona. O sigui que hi ha més facilitat per anar de Figueres, Vilafant-Figueres a Madrid.
0: Figueres-Vilafant.
2: Figueres-Vilafant, sí. Jo he dit Vilafant-Figueres.
0: Molt bé.
2: Per anar a Madrid, que no passa en el Camp de Tarragona.
1: Sí, sí, sí. I a més els trens de Lleida ara s'han augmentat de places, i que hi havia 300, ara que hi havia 400 persones, perquè tenia molta afluència. El que han fet és reduir aquestes
2: freqüències.
1: Aquestes freqüències entre Barcelona, entre directes d'aquí, perquè han posat aquest material que posen més gent. Bueno, lo del tren orbital. Lo del tren orbital.
0: Vinga, va,
1: que s'ha
0: parlat, del tren orbital, els pressupostos... Orbital.
1: Jo no ho veig.
0: Tu no el veus, el tren orbital?
1: Jo no ho veig. És per 2040, això,
0: Sí, que no ho veurem.
3: Què és el tren orbital?
0: Explica'ns-ho, Quico.
1: No, jo...
0: Tu saps què és el tren orbital?
2: Jo vaig mirar l'altre dia el mapa i és àrea metropolitana. Barcelona, àrea metropolitana.
0: O sigui, seria
1: des de Granollers,
0: que no pararia a Barcelona, no?
1: Fan un Granollers, una mica a la costa, fins a...
2: Els Vallesos, sí. No sé què, i Martorell.
1: Hi ha un plano que ho explica Martorell, i ja ho veus de seguida.
0: Però no va a Barcelona, entenc.
1: Però el que tu deies... No, passa pel costat, clar.
0: El
1: que tu deies... en aquesta línia ara del Maresme, de Manresa i tot això passa per allà. El que tu deies és, jo ho he dit moltes vegades en aquesta tertúlia, el sistema de rodalies Barcelona-Portbou fa de més de 35 anys que està fet així i no avancem,
0: no.
1: O sigui, no funciona, no avancem. Jo vaig proposar fa temps unes rodalies només Girona-Portbou, Portbou-Girona. Per què? Ja, també hi ha trens, no?, de Portbou a Barcelona i de Figueres a Barcelona, perquè si tu redueixes el tram de freqüències entre dues estacions, entre dos punts, Portbou-Girona, si hi ha una incidència a aigües amunt, o sigui, a partir de Girona, Caldes, el que sigui,
2: no l'afecta.
1: O sigui, i tu a Girona pots agafar l'AVE.
0: Clar.
1: Si una persona de Portbou vol anar a Màlaga o vol anar a Madrid, agafa un rodalies de Portbou a Girona, se baixa a Girona, la mateixa estació, tens l'àvia allà per anar a agafar tal. I no tens que vindre a Figueres-Vilafant. Vale? O sigui, s'ha de mirar què és el que no funciona en el sistema rodalies per veure què podem millorar. Això el tren orbital, jo no ho veig.
0: Perquè no creus que sigui útil, o perquè creus que està planificat, que ho han fet després?
1: Si es posa el tren orbital, tot això, tindran que menguar les freqüències dels trens de rodalies a part Barcelona, perquè aquesta funció del tren orbital ja li treu funció a les rodalies de Barcelona. Si un tren Portbou a Barcelona triga 2 hores i mitja i afecta una avaria a tal punt, ja te fa moure tot el sistema de rodalies.
2: I després també s'ha de tenir Nou Girona-Figueres, no?
1: Sant Celoni està saturat ara mateix. Sant Celoni era la capçalera de la corona de rodalies a Barcelona. Està saturat. Ja han baixat fins a Massanet a fer dormir els trens, a fer sortir els trens de l'aeroport i tot això. No es donen compte que cada vegada està més saturat el tema, més problemàtic.
2: Més gent que l'agafa.
1: Molta més gent. Jo quan baixo a la Llagosta o baixo a Granollers, intento anar amb el tren, me la jugo, no? Però a vegades, mira, em surt bé. I hi ha moltíssima gent. A vegades anem drets en el tren,
2: I ara el que tu deies l'altre dia, després de tants anys, al final han canviat horaris.
1: Sí.
2: Que jo m'hi vaig trobar dissabte,

0: fa dos dissabtes que vaig anar a Barcelona, no, anava a Girona i vaig anar a buscar un tren i em vaig trobar que no, per sort que hi vaig anar, perquè el dimecres teníem trobada de germanes i una venia amb un tren que venia molt just, arribava molt just per lo que havíem de fer. I resulta que amb el canvi
1: jo recomano baixar, estar a l'estació mitja hora abans que surti el tren, per si de cas.
0: Jo sempre vaig abans, però sobretot...
1: Perquè te pots trobar un tren retrasat i pots agafar-lo, sí. O perquè te pots trobar que han modificat l'horari aquells minuts, que pensaves que sortia ahir 10 i has anat a...
2: En Martí i jo, no. Com que agafem AVEs, no tenim aquest problema.
1: No, en Martí i jo també es veiem moltes vegades a l'estació de l'AVE.
0: Després hi ha una altra cosa, que si toca agafar un mitja distància que està aparcat a la línia 3 darrere d'un altre, et toca caminar un bon rato, i a l'AVE igual, eh?
2: Sí.
0: Fas uns tips de caminar per agafar els trens, que no...
2: A mi no m'era problema.
3: Que és fàcil criticar i això, però s'ha de posar en valor el gran servei que fan els trens, perquè la quantitat de gent que hi viatja o que va treballar, no, això és moltíssima, eh? Per tant, esclar, quan això no acaba de funcionar es nota molt més, perquè afecta molta gent, però el servei de cada dia és importantíssim,
1: molt,
3: eh?
1: Molt.
2: I la de gent que es mou per anar a treballar, no, amb el transport públic, i això està bé, és que hauria de ser així, no?
1: Jo no critico, jo dic que si ho miren bé, si es fan bé els números i ho miren tot bé, s'ha de millorar. Ja va bé,
2: sempre es pot millorar. Sempre.
1: Però s'ha de millorar. I aquesta línia que jo dic Girona-Portbou, Portbou-Girona, jo vaig parlar amb els alcaldes de la zona i els hi vaig recomanar. Dic, demaneu això perquè tindríem una R16, per exemple, Girona-Portbou, Portbou-Girona. I tu treus un tren cada hora de Portbou a Girona i al mateix moment que arriba allà el canvi de maquinista torna cap a Portbou i seria superfàcil. Que sí, que després tindríem el problema de robatori de cables... De...
0: Bueno, aquests hi serien sempre.
3: Jo crec que s'han de fer previsions i segurament que mai es fan prou bé.
1: Ja.
3: Però esclar, quan van començar amb Rodalies i la idea de l'avi, això, a Catalunya devíem ser 6 milions.
1: Mm. Claro.
3: I ara som 8. I això també és una previsió que s'ha de fer. Uh-huh. Que si hi ha més demanda, per tant, més exigència, i això a vegades no es fa.
1: Bueno, i el metro a Barcelona també. Jo soc usuari de metro també per anar a treballar hasta Cantunis, a l'estació que tenim allà a les oficines, i agafo el metro. Baixo a Sants, me vaig al metro, i agafo la línia R5, me baixo a no sé on, a Collblanc, de Collblanc vaig a la R9, baixo a l'Infern.
0: Sí, sí, ara queda baixo a l'Infern.
1: A la R9, sí, sí, i me baixo al parc logístic. El metro va ple també, eh?
2: Sí.
1: Ple. Lo que diu en Martí, suposo que Barcelona també ha multiplicat per X els habitants que agafen aquests
0: transports. I a més a més els turistes que també agafen el metro. Jo l'altre dia que vaig fer això, vaig anar a Clot i després vaig agafar la línia 2, em sembla que és, per anar a baixar a Sagrada Família. Estava ple de guiris,
2: al
0: metro. Bueno, la Sagrada Família no vegis, però el metro, tant d'anada com de tornada, ple de guiris. Vull dir que també
1: això em va passar una vegada, sí. Que vaig anar a veure el Barça, vaig pujar a Sants per anar a agafar el metro cap a Camp Nou, i estava ple, però tot eren turistes i gent de fora per anar a veure el partit, tot amb les samarretes i tal. A la tornada li vaig dir al nen, vagin caminant fins a Sants.
2: Clar.
1: Anem caminant perquè no vull anar allà amb el metro.
0: Sí,
1: que
0: a la llauna, ple, de sardines.
1: Ple.
0: Sí.
2: Clar, a vegades també, quan no coneixem molt la ciutat, doncs és més còmode anar amb el metro, que segur que saps que arribes, bueno. No? Que no et perds, que no t'equivoques de carrer.
0: No, però que ara amb els busos també, amb la informació que et van donant i els mapes, també saps quan has de baixar i on has de baixar. Vull dir que abans sí, que si no et coneixies la ciutat no sabies on havies de baixar.
2: Ho dic per anar a peu.
3: Jo l'última vegada que he agafat el metro, ja no sé si era Madrid o Barcelona, anava a rebentar.
0: Sí, va sempre a rebentar. Jo l'agafo sovint quan vaig a Barcelona i la veritat és que sí, que va sempre molt ple.
1: La gent l'agafa per anar a treballar, això està claríssim.
2: Bueno, és que com a societat és el que hem de fer, no? Agafar el transport públic, desplaçar-nos de manera més sostenible, no? I per això jo reivindicava, doncs, millor transport públic també, no només a Barcelona, sinó
0: ja,
2: a altres demarcacions, perquè també hi hagi una mobilitat més sostenible, no?
0: Saps què passa? Que llavors quan es fan les valoracions es fan per nombre d'habitants i llavors s'ho endú tot. Per exemple, l'altre dia en una reunió que vaig estar com a micropobles, no? Que ara tots tindrem la T-mobilitat, Jo la meva pregunta va ser llavors i la segueixo fent. Bueno, tots els ciutadans de Catalunya tindrem la T-mobilitat. I els que no els hi arriba cap transport públic, de què els hi servirà?
2: Ja.
0: A no ser que sigui com l'alfombra màgica i amb la T-mobilitat puguis...
2: puguis amb el volar. Carnet, no?
1: Mira, jo veig un problema a Tarragona, per exemple. Quan van construir l'estació d'alta velocitat al Camp de Tarragona, la connexió entre Tarragona i Camp de Tarragona per mi no és correcta. Hi ha un bus que va i ve, i si no tens que anar amb un cotxe, allà tens un problema de pàrquing molt gran.
0: Sí. Ara han construït un parc que fa de pagament.
1: És de pagament i tal i qual. Tothom ho deixava allà al mural de la carretera, que els hi robaven els cotxes, aquí, els multaven.
2: Aquí a Vilafant tampoc és que ho tinguem fàcil, per aparcar. És
1: quan
2: no
1: se fan algunes coses s'han de tindre aquestes previsions. El que diu Martí està claríssim.
0: Hi ha d'haver un pàrquing públic també lliure. Claro. De la mateixa manera que si agafes el tren a l'estació convencional a Figueres tens pàrquings gratuïts no gens lluny. No, i el camp de futbol vell, bueno, que està a dos passos.
1: Sí. Però a dos passos, eh?
0: A dos passos.
1: I si no, el parquet de la Salle també, que també pots anar per allà, que sempre està ple,
0: sí,
1: però ja...
0: I a l'altra banda de la via de la Salle també. Vull dir que tens espais per poder aparcar gratuït. Clar, jo l'altre dia que vaig agafar l'AVE, que vaig aparcar a dalt.
1: A pagar.
2: A Vilafant.
0: A dalt a Vilafant. Abans de començar la baixada.
2: Jo parco sempre allà.
0: Un bon tram, però de baixar és baixada, però el tornar és de pujada. Però bueno, és igual, vaig fer.
2: La tornada sempre és dura.
0: Vaig poder aparcar sota un arbre, que em vaig trobar el cotxe...
1: Fresquet després.
2: I ple de fulles.
3: Aquí també la gent deixa el cotxe abans d'arribar a l'estació,
0: Sí, esclar.
1: Sí, en aquella curva. Sí, en aquella curva que no...
2: Que hi ha una mica de terra. Jo no m'he atrevit mai a posar-li.
0: Jo sí que l'he posat alguna vegada, fa molt temps, ara no. Ara el poso dalt.
2: Jo sempre dalt, a Vilafant, al costat del magatzem de la brigada.
0: Sí, allà
1: vaig sortir de casa per anar a agafar el tren de les 6 del matí a l'estació convencional. Vaig sortir de casa a les 5 i quart i en 29 minuts vaig arribar caminant a l'estació convencional.
2: Sí, jo...
1: Des del cap, 29 minuts.
2: Ah, vale, perquè sense el cotxe,
1: Sense cotxe, 29 minuts. Va ser un plaer, a més, fresquet.
0: La passejada.
2: Jo és que sabia que anava molt justa després de la tornada.
1: Vas a l'AVE, són 15 minuts, o com a molt.
2: Sí, però clar, jo la tornada arribava molt just a les 4, a les quarts de 5 haig d'anar a recollir els nens a l'escola. Si no tinc el cotxe allà a prop de l'estació, no arribo.
3: Jo no sé si és una bona decisió deixar el cotxe aparcat en el camí abans d'arribar a l'AVE, allà, que ja està totalment desprotegit, per estalviar-te, si és un dia a fora, 7 euros del pàrquing.
0: Ja, però si vas cada dia...
3: No arrisques 30.000 per 7 euros.
0: Però si vas cada dia...
2: No, no em costa 30.000 el cotxe.
0: Si vas cada dia, són 7 euros per 5. Són 35 euros la setmana.
1: No sé,
0: multiplicat
1: si
0: per 4,3, doncs ja són 100 euros al mes.
3: Però si es roben una vegada el cotxe, en tenen per 20 anys d'aparcament.
1: Però te'l poden robar un tot l'aparquis...
2: Si la parques a l'altre municipi, vols dir, no,
1: poden robar o poden trencar-te te la parquis, o sigui, no és només la línia aquesta que està per aparcar els cotxes.
2: Jo penso que
1: també s'hauria de posar un pàrquing gratuït ara que volen fer l'estació nova.
0: Jo és el que una vegada que va haver una consulta és el que vaig dir, pàrquing gratuït, i em van dir, bueno, i a Figueres on aparques gratuïtament? I com a, pues, al voltant de l'estació anem diversos, han dit, i com a, hi ha d'haver un aparcament gratuït
1: si vas al transport gratuït, si vas al transport públic té que haver un pàrquing gratuït, per mi està claríssim.
0: I a més a més sobre els pàrquings hi haurien d'haver glorietes amb plaques solars, que a més els cotxes ho agrairien molt a l'estiu perquè tindrien ombra i ens estalviarien...
2: Què vols dir?
1: A França ho he vist en els pàrquings.
0: I aquí també hi ha alguns pàrquings privats de fàbriques o així que ho tenen.
2: Sí.
0: Però esclar, tu saps la... Diuen que no és molt, però tot això estalviaríem de territori agrícola.
2: I produiríem energia.
1: Tindrem un altre problema amb això també.
2: Vinga, va, obre un altre meló.
1: No, però ja comencem amb el tema dels camps agrícoles, que fotrem tot de plaques i ja veuràs, Ara donarà permís la Generalitat i ja...
2: Bueno,
1: que ja el va donar i ara ja...
2: En lloc de cultivar, els enciams els comprarem al Marroc.
3: No és fàcil trobar permisos per posar plaques elèctriques, Per posar plaques elèctriques han de tenir dret d'enganxe, que en diuen, d'enganxe a la xarxa. Això va a subhasta. Per tant, hem d'anar a una subhasta, comprar el dret d'enganxe, llavors presentar-lo i els deixaran fer plaques. Jo sempre he estat amb una història d'aquestes que una multinacional alemana em demanava que intervingués i bueno, va ser No, no, perquè em van dir, volien 300 hectàrees de terreny a Andalusia per posar plaques solars. Jo vaig preguntar i em diuen, això del dret d'enganxe. Els hi vaig dir, ah, és que ja en tenim. Si ja en teniu, envieu un foli amb tot el que teniu, jo ho portaré allà, perquè el company d'Andalusia em diu, si tenen dret d'enganxe, les 300 hectàrees els hi trobarem nosaltres, que no es preocupin, però han de tenir dret d'enganxe. Els hi vaig dir, envieu-me el que teniu de veritat i encara és l'hora que espero que m'ho enviïn.
0: Bueno, però és que a més aquest dret d'enganxe està bloquejat, o sigui, les grans empreses amb moltes estacions de subestacions tenen sol·licitud de dret d'enganxe sense fer-lo servir.
3: O sigui, perquè no s'hi posi ningú més.
0: Clar. En previsió. Però això bloqueja moltes coses.
1: Ja els hi donen, no? Vamos, perquè no tinc
0: clar,
1: problemes...
3: No, però els hi donen si paguen, eh? Si han,
0: ja,
3: si han comprat el dret d'enganxe, clar.
2: Com el tema de, la,
0: bueno, però és clar,
2: de les adreces d'internet.
0: De, Endesa i totes aquestes grans empreses, doncs, paguen cara...
1: El domini.
2: El domini, exacte. No? Que tu pagues un domini, no sí. sé, vilafant.cat, i el tinc jo, i si tu
0: i
2: vols, m'hauràs de pagar.
0: Això precisament porta problemes a les petites comunitats energètiques que s'han creat perquè no poden... connectar o empalmar en aquestes subestacions perquè estan bloquejades moltes. No, és un meló
2: important, sí. No? Però l'energia la necessitem, això està clar, perquè sí. cada cop
0: tenim... En podríem gastar més dels que gastem.
2: O sigui, menys, vols dir?
0: Menys.
2: Menys.
0: I a més, pensa que si volem fer tant com estem fent ara, necessitarem molta espai per posar-hi bateries, també, perquè, és clar, si no posem les bateries, ens haurem d'acostumar, o hauríem d'acostumar els hàbits personals a la flux, o sigui...
2: A consumir flux, quan hi ha l'energia, no?
0: El flux, perquè ara aquestes energies tenen un flux, la solar, quan hi ha sol,
2: sí.
0: i l'eòlica, quan hi ha vent. L'única que és més constant és la hidràulica.
2: I la geotèrmica?
0: La geotèrmica, no tots els llocs, però la geotèrmica és molt, molt, molt particular, no dona molta força. I és clar, vull dir, o acceptem que quan se'n va el sol acabem les activitats i no fem res a la nit ni no sé què, o...
2: Bueno, jo ets a poder llegir cost, a la nit, que si no...
1: Però el cost d'aquestes bateries, que serien moltes bateries, el cost de tot aquest telesió...
2: Bueno, i el que comporta el material del que estan fetes aquestes bateries.
0: No, hi ha, ara hi ha també noves investigacions, hi ha noves maneres i no sé què. Vull dir que la solució tècnica hi és. Per mi el problema de la transició energètica és la transició social, el canvi d'actituds, de mentalitat, d'acceptar que hi ha coses que potser no podrem fer si no ho acceptem de grat, potser ho haurem d'acceptar per força, i que reduir tota una sèrie d'activitats. Mira, hi ha un llibre que va editar un parell de nois que es van dedicar a recórrer els micropobles i feien de cada poble que havien visitat un esquema i una frase d'algun veí que no sé què, i en un poble un avi deia: tot aquest jovent que surt a la nit a no sé què fer, quin dispendi d'electricitat. I és clar, és que ens hem acostumat, o ens han acostumat, a passar-ho bé, a divertir-se. Per exemple, també explicaven que quan hi va haver aquell intent de grans d'aquelles festes al Pirineu,
1: sí, les macrofestes aquelles que
0: sí,
1: es feien.
0: Es veu que m'explicava un alcalde d'un poblet d'allà que ell va sortir al matí, que devien ser les 5 del matí, que
1: encara corrien per allà.
0: I un es va trobar un grup de joves que li van preguntar: on podem anar de marxa? I ells va dir: mira, aquell caminet, muntanya amunt.
1: Sí. Bueno, 25 quilòmetres de marxa.
2: Són diferents maneres d'oci, no?
0: Jo,
2: a mi m'agrada, de tant en tant,
0: sí, però
2: perdre
0: potser,
2: la nit.
0: Però potser haurem de canviar-ho, o perdre la nit amb espelmes, no sé si...
3: El que passa és que les bateries són cares.
0: Molt cares.
1: La instal·lació, sí. Tot.
3: Jo tinc plaques, però a l'hora de les bateries van dir no, perquè no podíem arribar-hi.
0: Jo tinc bateries, també.
1: Jo ara ho estic mirant.
3: Ara,
1: també,
3: durant el dia, amb 2 aires continuats posats, la tele i això, l'aplicació que té la meva dona en el mòbil, genera més electricitat.

0: O sigui, m'han dit, no, l'estiu genera més, pot generar més perquè hi ha més hores de llum, però no perquè faci més calor. O sigui, són
1: la calor no té res a veure, eh?
0: No, és la,
1: pot haver-hi un pic de calor de 35 graus que consumiràs el mateix el dia que hi hagi 22 graus.
2: Però si està ennuvolat, si està ennuvolat,
1: no, no, baixa, baixa, sí, perquè està baixa, més fosc, baixa, està més fosc.
2: Produirà, però no, no tant,
1: baixa, baixa,
2: encara que faci calor.
1: Sí, sí, i el que tu dones a la xarxa, que tu compren o ho vens,
0: t'ho paguen a misèria,
1: sí, a misèria incluïda.
3: No,
1: i...
3: jo ja no...
1: Jo per això m'estic mirant lo de les bateries.
3: No sé, el que deia, no em paguen res perquè no li vaig firmar el contracte ni res perquè, bueno...
0: Els hi regales?
3: No.
0: Sí, esclar.
1: T'has fet productor o no?
3: No.
1: Ah, llavors no s'ha fet productor. És que hi ha gent que no... que té placa si no es fa productor. Es queda igual, tal i qual, no dones...
0: Què vol dir? Però llavors l'excedent on va?
1: No hi ha excedent. Tu programes a l'inversor perquè només te dongui el que tu consumeixes i
0: vale,
1: ja està.
0: Vale.
1: Vale.
2: I el de més que produeix...
1: I en canvi jo sé que hi ha gent a Vilafant que té autoconsum total.
2: Li van dir que no.
4: El que està dient en Quico és el que se'n diu vertido cero, que l'inversor regula la captació d'energia segons el consum que tu tinguis a casa.
1: Sí, tu vas a l'inversor, li programes allà, si tens 5.000 per donar, li poses màxim 5.000, i si no li poses
2: que
1: un 0,
2: que només
1: un 0 i no dona res.
2: Exacte, correcte. Que només capti allò que necessites.
4: Si tu consumeixes, no? 300 watts, doncs aprofitaràs 300 watts.
1: Sí. I en canvi hi ha gent a Vilafant, que jo conec veïns, que no, tenen hasta bateries, i a la nit aquestes bateries li aguanten perquè tinguin aquest consum petit que tenim a la nit, posa les bateries i ho fa, i després torna a començar el dia, comença a gastar el que està produint, o produint el que gasta, i també carrega les bateries una altra vegada.
2: Mira, un dimarts...
1: Que és el que vull arribar jo.
2: Un dimarts que jo estava molt post-apocalíptica, perquè els dimarts me passa, els vaig preguntar als companys de la tertúlia, no?, perquè em sortien a Instagram molts vídeos, per intentar ser autosuficient una casa. Autosuficient vol dir també aigua.
0: Sí, sí, jo tinc una amiga que té una casa autosuficient, absolutament.
2: Es pot viure al marge de tot el sistema energètic?
0: Sí. Ella viu al marge, o sigui, no està connectada ni a la xarxa d'aigua ni a la xarxa elèctrica del seu municipi. Viu a Cambrils. Precisament vaig ser, això deia que vaig anar a Tarragona, vaig anar a casa seva. Tenen, s'han construït la casa, fins i tot tenen un control del CO2 perquè és tan estàtica que a vegades han d'obrir perquè amb el seu sol habitatge i les plantes que tenen es produeix més CO2 del que tocaria per ser saludable, no? I ells tenen una gran piscina com a reservori
2: d'aigua
0: de pluja, i la fan recircular, la reciclen a més, i després tenen un control que al principi anaven bojos, no?, amb el control de no sé què, però ara ja porten uns quants anys i ja estan, i fins i tot ja ara tenen un cotxe elèctric que quan poden el carreguen, però quan a la casa li falta
2: no poden carregar sempre que volen, entenc.
0: Sí, normalment sí, de dies el poden carregar molt bé. Però llavors, si un dia gasten més a la nit, doncs tiren del net.
2: Els hi serveix de bateria, també, diguéssim.
0: I no, és una casa de fusta, tota ella, amb una fusta molt especial, amb un aïllament molt, molt, molt d'això, amb aquest control de fer un gran jardí.
2: I aquí afegiria el tema alimentari, alimentàriament.
0: No, tenen un petit hort, però bueno, tots dos treballen fora i no acaben comprant, però tenen un petit hort. I
2: clar,
0: fruiters.
2: Clar, però a nivell, tu dius, no, és possible, però si ho féssim tots...
0: Què?
2: O sigui, seria viable?
0: Bé, ho era abans. Una casa de pagès era autònoma, amb un altre nivell de vida, evidentment,
2: clar,
0: però era autònoma. Poc que necessitava res. Tenia l'aigua, tenia la calefacció, tenia les espelmes,
3: però
2: el nivell de població al que estem...
3: A casa meva...
2: No, jo m'ho qüestiono, eh? No ho sé si...
3: A casa meva hi ha un pati increïble, un hort gran, eh? I jo l'he abandonat, ha estat un error. Però el meu pare, l'hort d'aquell, el tenia actiu i la família tiràvem d'aquell hort. D'aquell hort, i un porc que matàvem a l'any...
0: Sí, i una cabra per la llet o una vaca.
3: Pràcticament tiràvem...
0: Sí, no, que sí, que l'exemple el tenim.
3: Que ara ens hem acostumat.
0: Ara, què ha passat? Que s'han anat bloquejant aquest tipus de vida en un nivell conscient o inconscientment, a nivell social. La gent ha anat abandonant i ha anat anant a ciutats perquè deien, jo sempre me les tenia amb l'Oriol Nelo, deia que a les ciutats són més sostenibles perquè com que tothom està junt i amb més servei, no sé què, però jo sempre dic fins a quin punt una ciutat és sostenible, arriba a un punt que la

0: ciutat, si va creixent, deixarà de ser sostenible. Serà problemàtica. I em sembla que ja estem arribant a aquest punt.
1: Ja hi ha un
2: model de ciutat que és el... que són 300 o 400 mil habitants, eh? És sí, el model sí, de ciutat, però clar, ens anem a les ciutats de 2 milions.
0: Sí. Clar. O més, o 6.
3: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem amb aquest o altres temes. Vinga, va, fins ara.
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
7: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
8: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
7: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
8: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
6: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
9: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
10: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
9: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
10: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
9: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
10: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
4: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: vivendes autosostenibles, autosuficients, és un tema interessantíssim, eh?
1: Sí, però pensa que les construccions que es van fer als anys 60, diguem-ne, o sigui, tu, pisos amb les parets de
0: paper de fumar.
1: De paper de fumar, però és que a més si tu toca un pis amb les finestres o els balcons a sol ponent, o sigui a oest, i no tens cap més opció, a l'estiu has de marxar de casa i no tornar-hi fins les 3 de la matinada perquè és un forn.
2: Em passa a mi viure a partir de les 12
1: del migdia. Jo les parts de ponent ja sé que a les 12 he de tancar, tirar persianes, tancar balcons, tancar porticons i no tornar a obrir fins que s'ha fet fosc.
2: A casa meu, al vespre, perquè estic a viure, no? Al vespre, quan marxa el sol, s'aixeca un airet i estàs bé,
1: bé.
2: Però bueno, durant el dia és un infern.
1: Aquest és un problema que no, o sigui, el tipus d'orientació corrent d'aire. El que passa que ara també a vegades l'aire és tan calent, sí. Els dies que fa molta calor, que millor que no passi ni aire, no? Però sí que és veritat. I després, clar, si tens un jardí, se perden la fulla a l'hivern, perquè a l'hivern t'entri el sol, perquè a l'hivern el sol va baix i entra cap endins, en canvi a l'estiu és més alt i va més recte. Però si tu tens arbres d'aquests que a l'estiu treuen la fulla, tens l'ombra que també et frena l'entrada del sol. I són coses bàsiques.
0: Sí, sí, sí, que
3: potser
0: no
3: les fan en totes les urbanitzacions o on tenim les vivendes, les cases del camp dels enginyers. Uh-huh. cada veí tindria que tindre un arbre davant de la seva façana, perquè així és quan
0: jo el tinc,
3: però no de la vorera, sinó dintre del teu pati, tindries que tindre un arbre.
0: Jo el tinc, el que passa que no és com ha dit la Maria, el no, meu és de folla perenne.
1: Doncs no.
3: No, és al revés.
0: Tinc una magnòlia i l'odio tant perquè li cau les fulles tot l'any.
3: A l'hivern, a l'hivern, que el sol t'entri i te toqui bé per calentar la casa, i a l'estiu que no donqui l'ombra...
0: No és tan alt com perquè com que, diguéssim, que... la casa és a dalt, no em tapa
1: no
0: el sol.
1: Tapa, però de totes maneres, si fos més alt i tingués fos d'aquests que a l'hivern perden la fulla i
0: no
1: l'estiu
0: la
1: tenen, a l'estiu et donaria ombra a
0: sí,
1: la casa.
0: Però no és prou alt tampoc perquè me pugui fer ombra. Ja haig de podar, a veure si creix.
2: Nosaltres tenim una idea, la meva dona, jo no tinc idees, sóc un inútil, però...
0: No ho diguis, això.
2: No, la meva dona sí que és molt espavilada i està al tanto de tot.
0: Ets intel·ligent en altres coses.
2: I em deia, sí, i em deia, escolta, plaques aquí a l'eixida, a baix tenim el que era abans la quadra, que ara s'ha de fer un petit habitacle allà, allò, arreglar-lo, diu, i a baix, on té la base de la quadra, i fem una piscina amb aigua calenta per l'hivern, per les plaques, clar.
0: Clar, no és mala idea.
1: L'únic problema és que llavors, tal com estan les coses, has de veure com proveeixes d'aigua.
0: Sí.
1: No, o sigui, captar la pluja o fer no, alguna cosa així, perquè si no...
2: A viure, tirada l'aigua és mica cara, viure.
1: Però és que no cara, i que a més és un problema, serà un problema.
0: Sí, sí. Aquest any no, perquè ha plogut molt. Però...
2: A Vilasacre tenim el pou i, esclar, tirem de l'aigua. No tenim ni connexió a la xarxa a Vilasacre.
3: Bueno.
0: Anem a parlar dels mestres, va, perquè esteu molt tranquils i jo sé que en Martí ha vingut amb els deures fets perquè ja estava escoltant notícies i fins i tot s'ha passat el trencant, per dir-ho d'alguna manera. T'has posat nerviós, explica'm.
2: Sí.
0: Amb les reivindicacions, amb el que demanen, amb el que els hi ofereixen.
2: Bueno, els mestres se'ls ha d'escoltar.
1: Sí, jo també penso.
2: Ara bé, s'ha de parlar amb ells, s'ha de dialogar i s'ha de debatre la situació, perquè hi ha coses que es poden dir també, però si no, ells van tirant, és el que passa sempre. Un col·lectiu reivindica i es va embalant, i si l'altre aguanta o només fa propostes que no satisfan en el col·lectiu, ells continuen amb la seva reivindicació, que és legítima i no critico això. Però en política has de posar-te davant de la gent que reivindica, posar números sobre la taula i posar arguments. I igual no serveixen, però s'ha d'intentar. Jo amb el magisteri estic molt preocupat. No hi ha un magisteri aquí que per mi que tingui la suficient talla com perquè les coses funcionin, ho sento, eh?
3: Bueno, jo també crec que la Generalitat ha fallat també, eh? El departament jo crec que ha fallat, perquè les primeres negociacions, com va parlar amb els dos sindicats majoritaris, i no va parlar amb tota, amb tota el...
2: Bueno, no, va parlar amb Ustec.
3: Sí,
2: que Ustec, però... Ustec mai era a favor de la Generalitat. Ustec és una, és un, una pedra que té la sabata la Generalitat, i jo sóc fundador d'Ustec, eh? La... però a veure, aquests van, van per altra cosa.
1: Però hi ha una altra cosa que s'hauria de... O sigui, no s'arregla només ni pujant sous ni posant més professors. S'arregla revisant què tot. Passa.
2: Revisant-ho tot.
1: Tot. Inclús els pares. Eh? Perquè, és clar, quan els pares... no sé, m'explicaven l'altre dia que hi havia una escola... on la mestra els hi feia posar la cadira quan acabaven la classe.

0: sobre la taula perquè
1: la dona neteja, a mi m'ha passat això, eh?
0: Pogués escombrar.
1: I no passava res, eh?
0: No, bueno, però aquí va haver uns pares que van rondinar, perquè això no era feina de... els nanos anaven a escola a estudiar...
2: Això he viscut jo per l'Alada.
0: Esclar, vull dir que llavors també hi ha tota una educació paternal que no sé, que és molt difícil.
2: Jo per l'Alada, quan acabava l'escola, els hi feia... no escombrar, però repassar una mica, treure els papers de terra,
0: i això, clar, que
2: és l'aula una mica decent, no? Bueno, va venir un pare i em va dir el nom del porc.
0: Sí, no.
1: Ara, quan venia cap aquí, pujava per el vial, he vist sortir un cotxe amb mestres d'aquí, de les Mèlies, que suposo que anaven a Girona...
0: A la Mani.
1: A fer...
3: com una mobilització.
1: Sí.
0: No, vull dir que i després, clar, sí, això fa cuidado, aquesta actitud dels pares fa que els nens s'envalentonin davant del mestre, perdin el respecte i llavors aquí estan passant moltes coses que s'han de revisar a fons, no sé de quina manera, i que sé que no és fàcil,
3: no.
0: I que no se soluciona augmentant el sou i posant més mestres,
2: no.
0: És una pre-solució, no, si però el problema
1: ja
0: continuarà.
1: I no estan d'acord? Ja ho tenen i no estan d'acord?
0: Ja, bueno, però a veure,
1: s'ha de mirar més coses.
0: Clar, perquè jo entenc un profe que s'enfronta a una classe de 30 nanos i n'hi ha uns quants o més de rebels perquè, per la raó que sigui, li han perdut el respecte, pues no, gens...
3: I això és de sumar la diversitat de cada aula, no? Perquè un en TEA, l'altre amb dislèxia, l'altre amb hiperactiu,
1: venim d'uns anys enrere, que s'han deixat per un costat i per l'altre costat,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Han anat augmentant les ràtios, vinga, érem 18, ara 22, ara 25, han arribat a 30 en una classe. Després un professor que venia de no sé on, tal i qual, s'han deixat anar tots i ara tenen un problema gran.
3: El que em sembla demencial és la repartició del professorat al territori.
0: I després...
3: Que un mestre de Figueres hagi d'anar a Tarragona i un mestre de València hagi de venir a Figueres...
1: Això està passant.
3: Sí, està passant.
2: Això ha passat sempre.
3: Jo
2: també
3: ho
2: he vist,
3: viscut,
2: això. Això ha passat sempre.
0: Però després hi ha una altra cosa.
1: Bueno,
0: està molt malament.
1: S'ha d'arreglar, això, Martí.
0: Després hi ha una altra cosa. Per exemple, s'estan carregant a les escoles rurals. Un detall molt simple d'una escola rural que no sé com ho haurà acabat arreglant, però que resulta que no li deixaven matricular un nen del poble del costat que no tenia escola, perquè només podia matricular els nens padronats al seu municipi. En canvi, aquest nen es podia matricular a la ciutat del costat, encara que no estés empadronat. Com tu menges això? Per què aquest nen es podia matricular al poble més gran o la capital de comarca encara que estés empadronat al poble i no es podria empadronar al poble
1: ja està,
0: del costat?
1: Jo suposo que això ja està arreglant, no? Ara,
0: no, aquest hivern... Aquest
1: ha passat?
0: Això estava passant en aquest moment.
1: Però ara és lliure, tu apuntar el nen
2: on puguis. Això diu molt poc.
0: Depèn
2: de l'escola que la deixava matricular en aquest nen, eh?
0: No, és l'escola, no li deixava matricular la
3: Generalitat.
0: No era l'escola, si l'escola precisament el volia, perquè si no perdia un professor, si no
1: sí,
0: tenia...
1: Un nen menys.
0: No, era l'escola.
3: No, més que l'escola tampoc té aquesta potestat, no?
0: Sí,
2: jo quan estava per l'Alada em van venir dos o tres casos de nens de Figueres, que eren una mica problemàtics, i perquè l'escola tenia un cert prestigi, ho van portar, però no vaig preguntar res a ningú.
0: No, però ara la immatriculació
3: no
0: va via Generalitat.
1: Clar. Jo me'n recordo fa 20 anys, a les Mèlies, que una família no podia... matricular el nen a l'escola visquent al costat de les Mèlies.
3: Per què? Perquè li tocava un altre centre?
1: Perquè no hi havia cupo, diu. Que
3: perquè no hi havia plaça.
1: No hi havia plaça.
0: Mm. Però en canvi l'incubien potser amb un altre.
1: No, tenia que anar al sol i vent.
0: Sí. Bueno, jo et dic que no, que s'han d'arreglar moltes coses.
1: I es va arreglar això, es va arreglar.
0: Mm. I llavors, doncs, per què? Per què jo veig això amb mals ulls, no? Si aquest nen... o aquesta nena o aquests dos germans no es podien matricular a aquesta escola rural, aquesta escola rural quedava en mínims i estava a via
3: abocada
0: al tancament. Mm. Cosa que la Generalitat ja li va bé, no?
3: Sí, clar.
0: Llavors, esclar, però t'estan carregant escoles de molta qualitat, perquè les rurals petites tenen molta més qualitat que les grans de 30 nanos a l'aula.
3: Bueno, però per què? Perquè per les ràtios tornem
0: clar,
3: al mateix.
0: Per
3: una escola gran no vol dir que sigui mala escola, sinó que si té unes bones ràtios...
2: No, i té més mitjans i, bueno...
1: Jo suposo que ara amb l'aprovació dels pressupostos suposo que ja tot això ja ho arreglaran ara, jo crec, eh?
0: No sé.
1: Jo crec que
3: bueno,
1: jo
3: amb el tema dels pressupostos vaig fer la pregunta de si tindrem l'institut abans, l'Institut de Vilafant, no? Anar a temes més...
1: Quants anys fa que no tenim pressupostos? 5 o 6, no? Hi havia una reserva de 8 milions d'euros per fer l'Institut de Vilafant, o sigui, deu estar per aquí la cosa.
3: Esperem això, que comenci aviat la construcció.
1: Jo crec que, jo crec que ara el govern tirarà moltes coses endavant amb el tema dels pressupostos aprovats. Segur.
3: Esperem, no? Però, clar, sembla que els mestres no estan gaire en favor d'aquest pacte perquè no s'inclouen les reivindicacions.
1: Ara, amb els pressupostos aprovats, suposo que la Generalitat té més camp per jugar i podrà donar...
2: Si s'aproven els pressupostos, la meva impressió és que tenim Illa per anys, eh? Aquesta és la meva impressió.
3: Bueno, depèn de si ell vol, no? Bueno. A nivell personal.
2: Tenim Illa per anys, eh? Perquè...
0: Sí, no hi ha alternativa.
1: Si estan tots desfets...
3: Sí, a nivell de panorama.
1: No hi ha més cares, el que passa és que sempre tindrà que o agafa una majoria absoluta, que és difícil.
2: Impossible.
3: I cada cop més.
1: Cada vegada més difícil, o si no tindrà que anar a pactes i ja està, cap problema.
3: Bueno, és que potser és el que la ciutadania vol, no? Que la gent que n'aprenem...
0: Que hi hagi pluralitat a l'hora de que ja es necessiti pactes, que es necessiti cedir per aquí, acceptar per allà, que no tot sigui
2: direccional. I marca una altra cosa que passa en aquest país. Jo, Esquerra Republicana, podria parlar-ne de moltes coses negatives, eh? Però Esquerra Republicana sempre arriba a un punt que li priva el sentit de país. I saben que ells exigiran, que fan bé exigir això, però al final sempre hi són. I això és molt important per un país. Jo, Esquerra Republicana, hi tinc molt de respecte.
3: Hi ha qui diria
2: sentit,
3: que és perquè tenen la necessitat de col·locar gent.
2: Bueno, tots entenen de necessitat de col·locar gent, eh?
3: No, jo ho dic com a argument que jo he sentit aquests dies.
1: Jo crec que Esquerra ha dit que sí ara perquè portava quants anys dient que no i no li van bé les coses. O canvia una mica, o és com allò de la Fórmula 1, o clar, has de canviar una mica l'estratègia perquè si no, no si fas sempre el mateix no arribaràs a guanyar.
0: Esquerra va patir per experiència pròpia.
2: El govern.
0: Uh-huh.
1: Sí,
0: i a més,
2: el PSC li va portar el pressupost sempre fins a l'última hora, eh?
0: Però vull dir que en aquell moment Comuns, que donava l'excusa
3: del Hard Rock,
0: no va ser així, va ser un intercanvi de postals amb problema de Barcelona. Això m'ho va dir un de Comuns que estava dins. Diu, no ha sigut el Hard Rock, ha sigut l'excusa, però la Martí no és una visió de país. Jo crec que en aquest s'ha d'anar amb visions de país. I els pressupostos, en principi, són aprovables. Vull dir, pots
3: jugar,
0: hi ha un PAC que és inamovible i estaran a qualsevol govern, que és el de despeses
3: educació, les despeses comunes, vols dir.
0: L'ordinari,
3: no? La despesa ordinària.
0: Llavors pots discutir l'extraordinari i
3: les inversions, no?
2: El sentit de la responsabilitat dels partits no els castiga electoralment.
3: No.
2: Els primers, mira, ara hi ha una situació que si hi ha moció de censura o no a Espanya. Uh-huh. Si hi ha moció de censura i Junts vota la moció de censura, per mi que Junts no cal ni que es presenti aquí ja, eh? T'ha mort.
3: Aquí on?
0: A Catalunya.
2: No cal ni que es presenti, perquè clar, mira, el que li va passar a Ciutadans.
0: Clar.
2: Ciutadans, que va tenir l'oportunitat de donar el suport en el govern, que era del PSOE, em sembla, en aquell moment. Van exigir l'Oreo Moro amb una xuleria increïble i a partir d'aquell moment Ciutadans fins a la desaparició, eh? O sigui que...
3: Que és per analitzar una mica...
2: S'ha de
3: tenir
2: de sentit de la
1: país.
2: Situació.
1: Però jo crec que Junts també o dona un cop d'efecte o no sé on te va parar ja, eh? També, Martí, sí. Cuidado. Ja no cal ni que faci la moció de censura. Sí. O dona un cop d'efecte o no sé on t'anirà a parar també, eh?
2: Sí, quin cop d'efecte vols que doni?
1: Ah, no ho sé, ja s'ho inventarà el senyor de les ulleres, ja veurem.
3: Es refereix a Puigdemont.
2: El gran problema que té Junts és aquest, que té el jefe a Brussel·les.
1: O sigui, que potser pot tornar i que ja ha donat un cop d'efecte. No sé què passarà, eh?
3: Home, el cop d'efecte seria que tornés Puigdemont,
1: ja ho ha fet.
3: No? Potser.
1: Ara ja ha pactat amb PSC per
2: Esquerra
1: ja ha donat un cop d'efecte, cuidado.
2: Són com les muntanyes russes, però sempre acaben sols. Ell mateix
1: aquest cap de setmana per fer la final.
3: Vale, va, vinga, fins dilluns amb el suport de Gestoria Fernández, amb vosaltres el divendres que ve. Que vagi molt bé, passeu un molt bon dia, bon cap de setmana. Adéu-siau.
1: Bon cap de setmana. Adéu.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els pressupostos de la Generalitat per enguany ja són al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen a 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda precisament a aquests pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha destacat justament que van més enllà.
2: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur, i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2000.
1: Després de dues hores, per s'han citat per continuar negociant el dimarts que ve. El govern ha explicat una proposta que inclou millores en 7 complements i que afectaria 104.000 docents de tot el sistema educatiu.
3: Aquests complements a tutoria, quin a la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial, i que per tant el dimarts que ve vinguin amb una proposta en base a aquest marc que nosaltres els hi vam fer arribar.

0: altres mesures especials, sobretot carrils addicionals, a més de 1.200 agents dels Mossos d'Esquadra que reforçaran la seguretat viària amb un miler de controls. I la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Es marca com a objectiu presentar una nova col·lecció i ampliada per a 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions per aconseguir, pensa que és vital, fomentar la recerca i el suport a les universitats. I el Barça, que vol aixecar la quarta lliga de campions femenina de futbol, les blaugranes s'enfronten demà a l'Olímpic de Lió a les 6 de la tarda. Serà a Oslo.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Sir Richard Starkey, conegut com a Ringo Starr, el músic anglès famós per haver estat bateria i cantant de la formació de rock The Beatles. Els seus 84 anys encara en actiu, al costat de Molly Toptop, amb aquest Look

0: 107.3 FM.
1: Les 24 hores del dia, música per a tu, música per a tothom.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
3: porque vamos a aparentar. La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Va 29 anys que va néixer a Atenes i allà es va criar durant tota la seva infància amb arrels gallegues i neerlandeses. Parla 5 idiomes i ha viscut en diferents països. És Celine Van Gel amb el seu Me voy de Madrid.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Ràdio Vilafant 107.5.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.

I és la música que continua sonant per tu des de Ràdio Vilafant, que no s'aturi en cap moment i que tu ens puguis fer costat amb històries musicals com aquest mat que ens ofereixen Martin Garrix i Love.

0: chico en la calle.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: És sempre un plaer poder estar al teu costat gaudint de la millor música i de l'actualitat que sempre ens acompanya a través del 107.3 de Ràdio Vilafant.

0: Your husband is coming.
1: Ei, ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm is a Dancer, dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

més ni menys que més de 40 anys de trajectòria en solitari, la música de Fito Páez continua sonant com des del primer dia. És músic, és compositor, és pianista, director de cinema i cantant des d'Argentina. Així hem pogut escoltar i compartir el nou track Cuando el circo llega al pueblo.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 15 de maig, presentació del llibre Converses a sobretaula al Motel amb Joan Armenguer i Xavier Fabrés. El divendres 22 de maig, Realitats paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Era l'any 2008 quan saltava la fama amb el seu primer disc de fame. Estem parlant de Stephanie Joan Angelina Germanotta, més coneguda per Lady Gaga. Cantant, compositora, actriu, pianista, activista i també empresària dels Estats Units. Ara amb el Abracadabra a les seves mans.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
0: Ràdio Vilafant, 365 dies al teu costat.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

és el jove Leo Ritz i el cantant que va conquerir el món amb la seva cançó Amapolas i que es va fer viral a TikTok. Així arribem des d'Eivissa, tot i que va créixer entre Uruguai i València. Leo Ritz.

0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dijous 14 de maig a les 5 de la tarda a la rectoria, xerrada Un cuidador inexpert a càrrec de Joan Sales. El dimecres 27 de maig a les 5 de la tarda també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny a les 5 de la tarda a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
1: 107.3 FM.
2: Això es diu In the Shadows of the Night, de Mod One, un single d'estil electrònic, també italo-disco, que es va llançar el 7 de novembre i que destaca per el seu estil que ens recorda el so de Modern Talking. Un tema que parla de misteri i també de nit, la imatge d'ombres a la nit que evoca personatges secrets i emocions amagades com la bellesa de la foscor. Mod One, In the Shadows of the Night.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla amb Mercè Roura. La reunió entre el sindicat en vaga i el Departament d'Educació ha acabat sense acord. Les parts s'han citat a continuar negociant dimarts vinent. Els sindicats han advertit d'una intensificació de les mobilitzacions si les negociacions continuen encallades. El govern ha presentat una contraproposta que els sindicats no veuen bé perquè l'increment salarial, diuen, no té caràcter universal. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, l'ha defensat perquè afirma inclou millores a 7 complements i afectaria més de 100.200 a tot el sistema educatiu. A més, suposa una inversió de 78 milions esglaonats en 5 anys.
2: Fixeu-vos, afecta més de 100.000 docents del conjunt del sistema. És una proposta que significa incorporar 78 milions d'euros més en relació als diferents increments retributius o la generació d'aquests nous complements, reconeixent tasques i funcions essencials, en aquest cas de la tasca docent, com pot ser la tutoria, la cotutoria, el paper que tenen els centres de màxima complexitat.
1: I l'oposició assegura que els pressupostos que s'han registrat avui al Parlament són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania. El PP els qualifica d'estafa política i presentarà una esmena a la totalitat. Escoltem el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 48 anys acusat de matar la seva exparella, una dona de 33 anys, dimarts passat a la plaça Josep Tarradellas a Figueres. El magistrat considera que existeixen indicis sòlids de la seva participació en els fets i aprecia tant risc de fuga com de reiteració delictiva. L'investigat està acusat d'un delicte d'homicidi dolós amb trencament de condemna. I cap dels 14 passagers del creuer Ondius que continuen en quarantena presenta símptomes d'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que fins i tot el pacient que havia presentat sintomatologia ha començat a estar asimptomàtic i també ha registrat una segona prova negativa. Ja podran sortir, per tant, de les habitacions i compartir a les zones comunes. I aquest mes han començat les obres per reparar l'esvoranc del passeig marítim de Cubelles, al Garraf, al límit de la desembocadura del riu Foix, causat pel desbordament a l'estiu. Es redissenya part per als vianants, que perd prop de 90 metres quadrats de l'espai de la llera.

0: 107.3 FM.
1: Música, actualitat, notícies, tot allò que tu vols escoltar.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: És la música de MGK, Machine Gun Kelly, amb un dels remixes de Jonas Brothers, Cliché.

0: al casal de la gent gran. A la...
1: Hi veus bé o podries veure-hi millor? Hi sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
3: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
2: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
3: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
4: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
5: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
4: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
5: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
4: Si bona llenya vols cremar...

0: 107.3 FM.
1: Així comença sonant aquest Light as a Feather dels Cannons, que és una banda formada el 2013 als Estats Units i que va començar en el món de l'adolescència quan es van ajuntar i van començar a composar música.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, sempre al teu costat.

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: La millor selecció musical del

0: Et prometo que tot...
1: A ritme del 107.3 de Ràdio Vilafant en directe per tu, siguis on siguis i sobretot facis el que facis.
0: Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer...

L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.

és el tren de los sueños, un duet que va néixer a Cádiz l'any 2004 i que al llarg de tots aquests anys ha canviat diferents vegades d'integrants i fins i tot d'estil musical. Quitémonos la ropa, el tren de los sueños.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: I què és el que t'impulsa a tu a aixecar-te cada dia? Doncs a nosaltres la passió per escoltar-te i poder connectar amb cadascun dels teus sentits. Aquí estem per tu.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock, recorda, us esperem.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.

0: és cantant, és poetessa i compositora espanyola, que ha compartit diferents escenaris amb artistes com Malú, Alejandro Sanz, Manuel Carrasco, Melendi, Simandera, Pablo Alborán, Sergio Dalma, David de María, Chenoa, entre molts altres. Estem parlant de Vanessa Martín i així ha sonat amb el seu 60s.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix.
2: Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla. La tele.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
2: Amb un ritme fresc i misca, elegant, li tornem a obrir les portes a Sophie Alix Baxter en aquesta ocasió.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha xifrat en 600 milions d'euros la inversió prevista per Barcelona en els nous pressupostos de la Generalitat. Coincidint amb el lliurament dels nous comptes al Parlament per part del govern avui, Collboni ha valorat positivament aquest acord. Segons ha dit, entre les partides destaquen una desena de centres d'atenció primària, una residència de gent gran a les Corts, tres noves escoles, l'ampliació de l'Hospital del Mar, del Manac i la connexió del tramvia per la Diagonal. I encara a Barcelona, avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement. Un projecte que amb una inversió de 500 milions d'euros preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i del seu entorn. Tot plegat amb una clara aposta per la ciència i amb la remodelació integral de l'espai, inclosa l'obertura d'un nou passeig des de la Vila Olímpica. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni i el ministre de Cultura Ernest Urtasun.
2: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
3: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: I un accident a la via Augusta, cantonada amb la ronda de General Mitre, ha causat 3 ferits lleus i un de greu aquesta tarda. En l'accident s'hi han vist implicats 5 vehicles. Fins al lloc dels fets s'hi ha traslladat la Guàrdia Urbana i també efectius del SEM, que han portat els ferits a un centre hospitalari. El ferit greu és un taxista que, segons han confirmat fonts municipals, s'hauria desmaiat. I els activistes de la Global Sumut Flotilla arribaran a Barcelona possiblement demà dissabte. Ho apunten fons a la missió humanitària, que han assenyalat que han hagut de passar revisions mèdiques i descansar després d'haver estat interceptats il·legalment per Israel. Els activistes de la missió 44, dels quals amb passaport espanyol, van arribar dijous a la tarda a Istanbul després de ser deportats. L'equip legal que porta la defensa va denunciar que 6 participants havien estat sotmesos a diverses formes de violència sexual durant la detenció, mentre que d'altres tenen ferides de bales de goma o també problemes per l'ús de tàsers. I Lleida es prepara per al 45è aplec del Caragol amb una edició de rècord. Els collistes es concentraran al voltant de les 7 de la tarda, aquí una hora, a la tarda de la Font, al Passeig Central, i la festa donarà el tret de sortida amb lo caragolasso. Aquest cap de setmana, la capital del Segrià tornarà a gaudir d'aquesta tradicional festivitat que aplegarà fins a 124 colles i 17.000 collistes.
0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
5: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Connecta amb nosaltres a radiovilafant.cat.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: millor música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: estils musicals que no ens deixen indiferents i veus que són realment perfectes, com aquesta de Víctor Rey. Així ha sonat Heartbreak and People Change. Why do I even try?
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

És Relief, juntament amb Paula Ejo, que presenten T'estaré esperant. Una cançó emotiva i sincera que parla de l'esperança, el vincle i, sobretot, de l'esperar sense rendir-se. Digue'm.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Recorda que també ens pots seguir a través de les xarxes socials, Instagram, Facebook,

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Doncs sí, sempre ens hi tens. Ens tens aquí, igual que...

El seu nom és Dominic Richard Harrison, conegut professionalment com Youngblood, rocker, compositor, músic i cantant britànic, que s'ha expressat a través de la música sense por de mostrar les seves cançons de protesta de gènere, ara amb els fantasmes, Ghost.

contacte amb nosaltres a través de les nostres xarxes socials o bé a través del nostre WhatsApp 972 54 63 02.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

El seu nom és David Alfonso i forma part d'un dels programes més mítics de televisió, el Benidorm Fest 2025. Així es presenta amb Amor Barato.

0: 107.3 FM.
1: Bona tarda, són les 7.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
2: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
3: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
4: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
1: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
2: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
5: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
6: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
1: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
2: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella.
1: Lleida compta els minuts per arrencar el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord amb 124 colles i prop d'uns 17.000 collistes.
2: La festa comença amb la tradicional concentració de colles i els seus panons, preludi de lo Caragolazo.
1: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
2: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions.
7: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31 presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
1: I en esport, Jordi Cocran, el Barça femení, ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
8: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Leo Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, i Irene Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip aquest dissabte. A partir de les 6 de la tarda arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar. Pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui, en l'inici d'una nova operació sortida, en què es preveu que prop de 600.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i demà. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs sí, estem plenament immersos en aquesta operació sortida i amb moltes dificultats, especialment a la P7, on hi ha diversos trams de molta congestió, s'han produït diversos accidents, avaries, i això ha complicat la situació. Fem un repàs ràpid a P7, a la Roca, entre la Roca i Mollet, en sentit Girona, 9 quilòmetres i mig. També en sentit nord hi ha problemes al Papiol, cap a Martorell, més que nord, especialment sud. També en aquesta P7 tenim aturades a la zona de Santa Perpètua de Mogoda, a Castellví de Rosanes, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també, i a la zona del Parell i l'Ampolla una avaria de camions. A la zona de les rondes encara molta mobilitat, i a la part nord de l'àrea metropolitana destacar sobretot C-17, C-58 i C-33, les vies que venen dels Vallesos. A la part sud, la A-2 encara amb aturades a Jorba i millora la P-23, encara que a la zona del Papiol encara hi ha aturades. Demanar-vos de nou molta cautela i que sobretot no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
4: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
0: El debat arrencarà el pròxim 2 de juliol. Mont Carvajal.
5: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
6: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per la en 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
5: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
7: Són, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
5: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
4: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè els dos projectes són idèntics.
8: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer, i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els Comuns i amb Esquerra Republicana, es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
4: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Juan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
9: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
4: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
10: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
4: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
4: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte de Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutòria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
11: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
12: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
11: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores, que suposarien una inversió de 78 milions d'euros, i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
13: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
11: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
14: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Biada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
15: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobre tot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat, i això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any doncs, arriba fins als 67 milions d'euros.
14: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
0: Titular també d'aquest divendres, presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
4: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
0: I a Barcelona, la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Bellbé.
16: El Pla Campai, aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
17: Tot el que és el Pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
18: Transfropoli és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
19: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que s'ha de demanar el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
16: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers, les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Identifiquen un nou bacteri que afecta la pell i que es transmet per via sexual amb 9 casos diagnosticats a Barcelona.
4: L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada una infecció, la dermatofilosi, que es transmet de persona a persona quan fins ara només s'havia vist en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
0: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
4: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement, i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
0: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos, i Agricultura enviarà un requeriment legal per aturar-lo. Cugat Media, Mireia Puente.
20: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: I avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn. Jordi Casino.
1: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament, amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquell esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: En territori, en marxa el 45è aplec del Cargol amb una edició de rècord. Els collistes es concentren a aquesta hora a la font del Passeig Central per donar el tret de sortida oficial a la festa amb el Caragolasso. UAU Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
23: La capital del Segrià ja fa hores que respira ambient d'aplec, amb tot preparat, precaudit d'aquesta festa gastronòmica al voltant del Caragol, que s'allargarà tot el cap de setmana. A hores d'ara, la font del Passeig Central del Camps Elisis ja és plena de gom a gom, on els collistes n'estan empunyant els seus penons amb les bandes de les edicions anteriors a l'espera que comenci el Caragolazo, el tret oficial de sortida de la festa. Un acte que conduirà el senyor Postu, acompanyat de la xaranga Mai Toquen Bé i els castellers de Lleida, i amb l'actor Xavier Bertran, el mític Lo Cantanya de TV3 com a convidat d'honor. També es lliurarà el premi 18è Concurs Internacional d'Humor Gràfic Caragoler. La festa ja iniciada, cap a les 10 de la nit, les colles ja faran el clàssic sopar de Met Germanó i la festa continuarà amb la gran nit de la plequista jove, que inclourà diverses propostes musicals a les parcel·les de les Penyes i a la plaça central. Una plaça central que comptarà enguany amb una carpa de grans dimensions per tots aquells visitants que vulguin formar part de la plec però que no pertanyen a cap colla. Una festa que la FECOL preveu que tingui uns 70.000 assistents durant tot el cap de setmana i que podran accedir al recinte lliurement amb una polsera identificativa que trobaran a les portes d'accés.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. David Navarro.
24: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
25: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
24: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
4: Xavi Ramiro, president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors a Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
26: En lloc de que en rentin els plats sols i en facin el llit, doncs resulta que ha sortit a una tecnologia que és la intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que en renti els plats.
4: La PIC aplega mig miler d'il·lustradors catalans.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
3: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
4: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
2: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
5: Tothom sap que és un partit, és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
2: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions d'entrar a Europa. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
6: Demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit.
2: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. El Flick, recentment renovat com a entrenador del Barça, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
7: We know we have to play our best.
8: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és, esclar, un dels nostres objectius i per què hauríem d'amagar-ho?
2: Encara en clau blaugrana, el president electe Joan Laporta ha carregat contra la roda de premsa del president del Madrid, Florentino Pérez, en què va acusar de corrupció arbitral a favor del Barça.
9: Esperpéntica, pero que tenía estrategia, la que os he dicho, la de desviar la atención de que llevan 2 años sin ganar nada y esto pues les tiene pues muy preocupados y esto pues no lo vamos a permitir.
2: I un últim apunt de futbol, Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat un total de 10 anys en què ha guanyat 20 títols amb el conjunt anglès, de les quals 6 lligues i una Champions. I en hoquei patins, el Lloret ha ascendit a l'hoquei Lliga després que el comitè de competició li ha donat la raó en la impugnació per alineació indeguda del Mataró en el darrer partit de la fase regular. Ho valora el president del Lloret, Joshua Pérez.
10: I bé, nosaltres vam exercir el nostre dret de protestar l'acte i fer constar que aquella alineació no era correcta. O sigui, nosaltres no hem anat en contra de ningú, només hem mirat pels interessos de Lloret, com crec que hi ha estat qualsevol altre club en la mateixa situació.
2: Amb aquests 3 punts, el Lloret ha acabat campió de grup i ha aconseguit l'ascens directe a l'hoquei Lliga.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ruta 66.
2: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
4: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a prim...
5: Bona tarda, són 8:15.
6: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya. Jordi Fortià.
7: Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. L'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país. PP i Vox presentaran una esmena a la totalitat. Salvador Vergés és el portaveu de Junts i Joan Fernández del PP.
8: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari.
9: El que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc.
5: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació. Les converses continuaran dimarts.
7: El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, el secretari de Millora Educativa.
10: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
11: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
5: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella a ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
7: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat a la seva exparella.
5: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania.
7: Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per a l'any 2030, amb adquisicions, dipòsits i sessions.
12: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
5: I en esport, Jordi Cocran, el Barça femení ha fet el darrer entrenament previ a la final de la Champions de demà a Oslo.
13: Les de Pere Romeu s'han exercitat aquesta tarda a l'escenari del partit per a preparar els últims detalls del duel contra l'Olímpic de Lió. Hansen, que acaba de rebre l'alta mèdica, Irene

0: Paredes, que arriba amb molèsties, han entrenat amb l'equip. Aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, arrencarà el duel més important de la temporada en què el Barça té l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa per quarta vegada a la seva història.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: com sempre, planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Gairebé estiu el que tenim a la majoria de comarques aquest divendres i, de fet, les temperatures s'han tornat a desbocar a moltes comarques. De fet, a les de Ponent, en aquests moments, encara voltem als 33, 34, 35 graus i només en una franja molt estreta de la costa la temperatura queda una miqueta més retallada. Justament per la costa, sobretot la Brava, també al voltant de la costa del Baix Camp, de tant en tant s'aniran formant alguns núvols baixos o ja aquesta nit i demà alguns bancs de boira. Boira que estarà molt enganxada a la mar. Pocs quilòmetres terra endins, ja el cel ben asserenat o només amb núvols prims. I pel que fa a les nuvolades més gruixudes apareixeran durant la tarda del dissabte a les muntanyes del Pirineu. Però poca pluja deixaran, alguna gotellada molt dispersa, sobretot del Cadí cap a l'oest. Aquests ruixats de tarda seran més probables el diumenge a la tarda al Pirineu, però sempre amb molta calor, tret d'aquesta línia tan a prop de la costa. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern aprova els primers pressupostos de Salvador Illa amb els vots garantits per la seva aprovació definitiva al Parlament de Catalunya.
3: El projecte de llei dels pressupostos ja és al Parlament i es començaran a tramitar a principis de juliol. Els comptes ascendeixen als 50.000 milions d'euros. D'aquests diners, 4.600 milions es destinen a finançar els compromisos adquirits amb els comuns i amb Esquerra fins al 2030, que han permès donar llum verda als pressupostos.
0: El debat arrencarà el 2 de juliol. Mont Carvajal.
4: El govern s'ha mostrat molt satisfet amb el projecte de pressupostos aprovat avui de manera extraordinària i lliurat al Parlament. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que són millors que els de fa 3 mesos perquè incorporen enfocaments nous, els d'Esquerra i els de Comuns, enforteixen la majoria progressista i miren al futur.
5: És una satisfacció poder presentar uns pressupostos que volen donar resposta a les necessitats, als reptes i oportunitats que té el país, però que també mostren una fortalesa d'aquesta majoria progressista que aprova uns pressupostos per l'any 2026, no només amb propostes per aquest any 26, sinó que també intenta posar la mirada una mica més llarga en projectes de futur i per això molts dels compromisos que hem tancat amb els comuns i amb Esquerra Republicana van fins al 2030. Amb aquesta mirada a mig termini per intentar deixar el país millor del que ens hem trobat.
4: El president de la cambra, Josep Rull, ha demanat generositat en la tramitació de la llei que impacta més en els ciutadans, ha dit.
6: Som, per tant, l'eina que impacta de manera més directa en la vida dels ciutadans, de les famílies, de les institucions, de les administracions, de les empreses, en la vida de la gent.
4: El debat de les esmenes a la totalitat serà el 4 de juny. Si se supera, el debat final per aprovar els comptes tindrà lloc el 2 de juliol.
0: Doncs l'oposició assegura que aquests pressupostos són idèntics als presentats i retirats fa 3 mesos i acusen el govern, Esquerra i els comuns de fer perdre el temps al país i de no resoldre els problemes de la ciutadania.
3: El portaveu de Junts, Salvador Vergés, ha acusat el president Illa i els seus socis d'investidura de fer perdre el temps al país perquè tots dos projectes són idèntics.
7: Ens han fet perdre 3 mesos preciosos. Els pressupostos que avui s'han registrat al Parlament són els mateixos que es van registrar el mes de febrer i aquestes modificacions, aquests acords als quals han arribat el Partit Socialista amb els comuns i amb Esquerra Republicana es podien ja haver gestat i es podien haver establert via esmenes en el tràmit parlamentari. No calia que retiressin els pressupostos, fessin veure que n'entraven uns de nous, de diferents, perquè no són diferents, són exactament els mateixos.
3: Ha mostrat el mateix parer el portaveu del PP, Joan Fernández, que presentarà una esmena a la totalitat.
8: Això ha estat el que ha fet el Partit Socialista i Esquerra Republicana, ha estat la versió enmocatada dels trilers de la Rambla de Barcelona. Mentre movien el gotet d'una banda a una altra, perquè la gent mirés cap a una altra banda, el pressupost continuava exactament al mateix lloc. I el més greu és que aquesta enganyifa política arriba en un moment en què Catalunya no està per bromes ni per operacions de maquillatge polític.
3: I en declaracions a la xarxa, el portaveu parlamentari de la CUP, Dani Cornellà, ha assegurat que els acords són propaganda i fum.
9: Aquest suport és una mica esperpèntic perquè no dona resposta a tots aquests incendis que dia a dia veiem i podem llegir i veure al carrer. Nosaltres no veiem que la situació hagi millorat, si de cas ha empitjorat, tot i la promesa de milers de milions i milers de pisos.
3: Tant Vox com el PP presentaran també una esmena a la totalitat als pressupostos.
0: I avui hem sabut més detalls de la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de diners en què s'investiga l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero.
3: L'Audiència Nacional situa dins d'aquesta xarxa un intent d'operació sobre el projecte Hard Rock a les comarques de Tarragona. La interlocutoria recull un contracte signat l'1 d'octubre del 2021 entre dues empreses i el suposat intermediari de Zapatero, Julio Martínez, per a la recerca d'oportunitats de negoci en relació al projecte Hard Rock, valorat en 2.000 milions d'euros, amb una contraprestació del 3%. Amb tot, el jutge admet que no consta cap pagament relacionat amb aquesta operació i que, per tant, els contactes podrien no haver-se materialitzat.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Acaba sense acord la reunió entre els sindicats en vaga i el Departament d'Educació, la tercera que han mantingut els darrers dies. El govern ja ha presentat una contraproposta de millores retributives que els sindicats no veuen bé perquè no té caràcter universal. Les converses continuaran dimarts. Esther Minguell.
10: El govern proposa incrementar un 50% la retribució per les tutories a primària i secundària i també el complement dels coordinadors digitals. Sumaria noves retribucions per funcions com la cotutoria, una altra per tots els docents que treballen en centres de màxima complexitat i els que tutoritzen els treballs de recerca. Segons el departament, aquestes millores arribarien a 104.000 professors i mestres, incloent els de l'escola concertada. Els sindicats, però, creuen que no es correspon a les demandes del col·lectiu que reclama millores universals i lineals per tots els docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
11: És una proposta que ja la vam rebutjar en el seu moment, a complements singulars que no s'aplicarien a totes les nòmines. Per tant, hem tornat a rebutjar aquesta proposta i hem tornat a exigir que s'emmarquin en la proposta unitària que els hi vam traslladar en matèria salarial.
10: Educació insisteix als sindicats que valorin aquestes millores que suposarien una inversió de 78 milions d'euros i no tanca la porta a reconsiderar el document unitari que van presentar per mirar d'acostar posicions. Ignasi Jiménez és el secretari de Millora Educativa.
12: Haurem de veure en diferents escenaris, atenent en aquest cas també les peticions que ens fan els sindicats, si podem trobar elements per tal de poder generar un major consens en relació a la proposta que nosaltres hem fet.
10: Els sindicats demanen al govern que valori les possibilitats de la pujada salarial que reclamen i adverteixen que ja preparen noves mobilitzacions.
0: No deixem l'educació perquè el departament incrementa en prop de 5.000 les places d'FP per al curs vinent, de les quals un miler són de nou accés. Enguany, a més, el departament incorpora un procés d'assignació alternativa per a alumnes que es quedin sense plaça. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: La consellera d'Educació de la Generalitat, Esther Niubó, ha visitat aquest divendres l'Institut Miquel Biada de Mataró, on ha estat rebuda amb crits i xiulets per part d'alguns docents. Ha visitat les instal·lacions de diferents branques d'FP que s'imparteixen al centre mataroní, a les que, a partir del curs vinent, s'hi sumarà una de les 6 noves ofertes d'FP als estudis ferroviaris. La consellera Esther Niubó ha destacat a Mataró el compromís del govern amb l'oferta de 5.000 noves places, 1.000 d'elles de nou accés.
14: Consolidar oferta i continuar creixent. Aquesta és una aposta que prové sobretot del creixement en nous cicles formatius, però també del creixement vegetatiu derivat doncs, de l'any passat. I això implica també incorporar 493 noves dotacions de professorat, incorporar altres figures com orientadors i professionals de suport a la inclusiva. Una aposta que demostra també a la inversió, que aquest any doncs, arriba fins als 67 milions d'euros.
13: A més, s'ha anunciat que com a novetat, de cara a la propera preinscripció, quan un alumne es quedi sense plaça a l'opció escollida, se n'hi oferirà una altra entre les vacants disponibles d'acord amb els seus interessos.
0: Presó comunicada i sense fiança per l'home acusat de matar la seva exparella ganivetades al mig del carrer a Figueres. La causa està oberta pels delictes d'homicidi dolós i per trencament de condemna.
3: L'arrestat ha passat finalment a disposició judicial aquest matí després que els Mossos d'Esquadra el detinguessin dimarts a la tarda, poca estona després d'haver presumptament assassinat a la seva exparella. El sospitós va acceptar dilluns una conformitat que contemplava una condemna de 6 mesos de presó i una ordre d'allunyament de la víctima, una ordre que es va saltar el mateix dilluns a la tarda quan va tornar a agredir-la.
0: I a Barcelona la pressió policial aconsegueix reduir un 41% els robatoris a la xarxa d'autobusos en el primer trimestre de l'any. En el marc del Pla Campai s'han detingut en 4 mesos fins a 85 lladres reincidents que acumulaven prop de 630 antecedents. Carina Baibé.
13: El pla Acampar i aquest operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana també ha aconseguit desarticular fins a 5 grups criminals especialitzats en furts als autobusos de Barcelona. En un d'ells, de fins a 35 persones, i delinquien pares i fills menors d'edat en una xarxa que intentava dur a terme estafes amb les targetes i mòbils robats. S'han investigat 136 persones a través de les més de 4.500 càmeres dels busos. Escoltem l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, Xavier Flores, conseller delegat de TMB, i l'intendent de la Urbana, Juan Guzmán.
15: Tot el que és el pla Campai a nivell d'investigació es consolida com un pla que està resultant ser molt efectiu.
16: Transport públic és un espai avui millor vigilat, segur, on poden passar coses, però el que sobretot treballem entre tots perquè no hi hagi impunitat.
17: Cuidado, en principi, amb aquelles persones que se'ls ha demanat el falso samarità, per dir-ho d'alguna forma, cuidado inicialment amb aquesta figura. Aglomeracions, és habitual, porteu les coses de valor, col·loqueu-vos davant.
13: L'activitat delictiva es concentra especialment a les zones turístiques i en hores de màxima aglomeració de viatgers. Les víctimes, dones amb cotxets, gent gran i turistes.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Identifiquen un nou bacteri que afecta la pell i que es transmet per via sexual amb 9 casos diagnosticats a Barcelona.
3: L'Hospital Vall d'Hebron ha identificat per primera vegada una infecció, la dermatofilosi, que es transmet de persona a persona quan fins ara només s'havia vist en animals de països tropicals. Tot apunta que la via de contagi és sexual. La dermatofilosi, però, no és una malaltia greu.
0: I l'OMS eleva a 12 els casos confirmats d'antivirus després de notificar-se un nou positiu als Països Baixos.
3: Es tracta d'un dels membres de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos. La xifra de defuncions es manté per ara en 3 persones mortes. Pel que fa als 14 passatgers espanyols al creuer, que continuen en quarantena a Madrid, podran acabar l'aïllament a partir del 7 de juny a casa seva. Cap d'ells presenta símptomes, tampoc el pacient que va donar positiu, que evoluciona favorablement, i a la darrera prova ja ha donat negatiu.
0: Polèmica al Vallès. Russell Crowe rodarà una pel·lícula en una zona restringida per pesta porcina. Els veïns de Rubí i Sant Cugat no entenen per què es permet el rodatge mentre ells no poden accedir als boscos, i Agricultura enviarà un requeriment legal per mirar d'aturar-lo. Cugat Media, Mireia Puente.
18: La Generalitat enviarà un advertiment legal a la productora del rodatge cinematogràfic amb Russell Crowe als terrenys de l'antic camp de golf de Can Sant Joan entre Sant Cugat i Rubí, després que l'empresa continuï sense executar el tancament perimetral obligatori exigit per la normativa de prevenció de la pesta porcina africana. Segons el Departament d'Agricultura, la productora ha rebut comunicacions reiterades per adaptar l'espai als requisits de bioseguretat, però avui dia encara no ho ha fet. La productora va comunicar inicialment que els terrenys ja disposaven d'aquest tancament. Tot i això, una visita sobre el terreny del cos d'agents rurals va constatar que no existia. Posteriorment, equips tècnics del Departament d'Interior i de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia van visitar l'espai i van traslladar a l'empresa una proposta concreta de tancament ajustada als criteris tècnics vigents. Malgrat aquestes comunicacions, la Generalitat assegura que la productora encara no ha executat el tancament exigit i que davant l'incompliment de la normativa i les comunicacions reiterades, Agricultura procedirà ara a enviar un advertiment legal.
0: I la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha inaugurat aquesta tarda les obres de rehabilitació de l'antic escorxador d'Agramunt, que es convertirà en un edifici cultural i de difusió del patrimoni natural i paisatgístic. Ràdio Sió, Txell Bernaus.
19: L'antic escorxador d'Agramunt és un edifici construït l'any 1948 i que el 2010 va ser declarat bé cultural d'interès local. Fins l'any 2004 va ser l'escorxador d'Agramunt, tot i que dia d'avui s'ha reconvertit en un espai on la cultura serà la protagonista. Durant la inauguració d'avui, la consellera de Cultura ha destacat la importància d'aquests equipaments per vertebrar el territori.
20: Equipaments de proximitat com aquests són una aposta decidida pel territori, per la Catalunya sencera. Són infraestructures imprescindibles per vertebrar un sistema cultural sòlid i descentralitzat que reconegui el valor de cada entorn i en potenciï les singularitats pròpies.
19: Entre altres, l'escorxador acollirà l'arxiu municipal, també una sala per exposar de forma permanent la imatgeria festiva local, una altra sala d'exposicions temporals i, finalment, un pati central exterior amb accés directe des del carrer. Quedarà, no obstant, una tercera fase per fer que permetrà rehabilitar la part est del pati central amb una gran sala polivalent amb capacitat per a unes 200 persones.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Avui ha quedat constituïda la comissió que vetllarà per la creació i el funcionament de la futura Ciutadella del Coneixement de Barcelona. Un projecte que, amb una inversió de 500 milions d'euros, preveu la renovació integral del parc de la Ciutadella i el seu entorn, Jordi Casino.
1: La futura Ciutadella del Coneixement és un projecte que vol connectar la ciència amb la ciutadania, fent que l'espai públic esdevingui un lloc d'experimentació i divulgació. Passejar pel parc significarà d'aquí a uns anys recórrer un autèntic campus obert on conviuran la natura, la recerca, l'art i el pensament amb espais com el nou zoo, la futura biblioteca provincial, el complex de recerca ubicat al costat del campus de la UPF i on treballaran uns 2.000 científics i la remodelació d'edificis com el Castell dels Tres Dragons. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona i Ernest Urtasun, el ministre de Cultura.
21: Amb la Ciutadella del Coneixement, Barcelona, Catalunya, recupera aquella esplendor i la convertim definitivament en una de les noves centralitats de la ciutat de Barcelona.
22: Un projecte, alcalde, que des del primer moment ha sabut entendre que les grans ciutats del segle XXI no es construeixen només amb infraestructures, sinó també amb coneixement, cultura i recerca compartida.
1: La Comissió Institucional de la Ciutadella del Coneixement està formada per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, l'Estat, les universitats públiques de la ciutat i tots els centres de recerca implicats en el projecte.
0: En cultura, la nova directora del Museu Picasso, Rosario Peiró, vol retornar la institució a la ciutadania. Peiró es marca com a objectiu presentar una col·lecció nova i ampliada per l'any 2030 amb adquisicions, dipòsits i sessions. David Navarro.
23: Rosario Peiró vol fer molts canvis al Museu Picasso. Pensa que fins ara la institució s'ha centrat massa en les primeres avantguardes i proposa situar el focus després de la Segona Guerra Mundial, quan el pintor va liderar debats com el de l'abstracció contra la figuració. També vol mirar cap a Llatinoamèrica Amèrica i investigar sobre la influència de Pablo Picasso sobre els seus artistes. Peiró, que va ser cap de col·leccions del Reina Sofia, veu possible fer noves adquisicions i aconseguir dipòsits i sessions que millorin el fons del museu.
24: M'agradaria així, després d'uns anys d'investigació i de feina, a l'any 30-31, presentar una col·lecció nova, ampliada i pensada amb aquest espírit de recuperació. Recuperació de la ciutadania, recuperació de l'orgull, recuperació de la il·lusió.
23: Per aconseguir aquests objectius, Rosario Peiró pensa que és vital fomentar la recerca amb el suport d'universitats i altres museus. També planteja fer petites exposicions que repensin Picasso des del present, en temàtiques com el gènere, la violència o el tractament del cos.
0: I el món de la música mira cap a Barcelona perquè avui i demà actua Bad Bunny a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, dins la seva gira mundial Debí tirar más fotos World Tour. Les entrades per als dos concerts es van esgotar en tan sols 24 hores. A l'estadi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
25: Molt bona tarda. A hores d'ara, aquí a la cua de l'Estadi Olímpic, l'ambient és absolutament espectacular i és que, tot i que han obert portes a les 5 de la tarda per poder-hi anar entrant, encara continua arribant centenars i centenars de persones. Algunes ens han explicat que porten hores fent aquí cua i d'altres que porten fins i tot des del matí esperant a poder ser-hi dintre. I és que avui Bad Bunny celebra el primer concert de la seva gira a escala europea, un esdeveniment que molts titllen d'històric. Això és el que ens han explicat alguns dels seus seguidors.
26: Portem molts mesos esperant i tenim moltes ganes, moltíssimes.
27: Desde 4 días esperando. Estamos aquí desde Italia.
28: Sí, venimos de Coruña, muchas ganas.
29: Anem twins, ens hem posat d'acord, ens hem comprat el mateix outfit.

0: Jo crec que vindrà la Rosalía.
1: Arcángel, diu.
2: Volem l'Arcángel.
3: Amb Arcángel, si surt avui, seria, vamos...
4: La llompa, no?
3: Sí.
5: Doncs ja ho heu escoltat, els nervis i l'expectació entre els seus seguidors és màxima, i és que recordem que fa 7 anys que el cantant porto-riqueny no trepitja el nostre país. Des del 2019, ara fins a les 8 del vespre, no obriran portes, però encara continua arribant gent i més gent de tot arreu.
6: Moltíssimes gràcies, Andrea. I com afecta la IA a les professions vinculades amb la creativitat? Els il·lustradors catalans han celebrat recentment una jornada de debat per analitzar la situació i prendre-hi mesures. Una de les principals consisteix a protegir els drets d'autor davant de la voràgine tecnològica.
7: Xavi Ramiro, president de l'APIC, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, aposta per blindar els drets d'autor davant la irrupció tecnològica.
8: En lloc de que ens rentin els plats sols i ens facin els llits, doncs resulta que ha sortit una tecnologia que és l'intel·ligència artificial generativa, que d'alguna manera sembla ser, tot i que jo no ho veig gaire clar, que ens pot substituir. Jo crec que tenim aquesta tecnologia perquè en el fons els ha resultat més barat agafar sense permís tota la nostra feina dels il·lustradors i les il·lustradores per crear-la, que potser inventar una cosa des de zero com seria aquesta intel·ligència que ens renti els plats.
7: La PIC aplega mig miler d'il·lustradors catalans.
9: Notícies en xarxa. Esports.
6: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cocran, bona tarda.
10: Bona tarda, Lali. Tot ja està preparat a Oslo per a la final de la Champions femenina de futbol de demà. El Barça s'ha exercitat aquesta tarda a l'escenari del duel per a ultimar els darrers preparatius amb la presència de Paredes, que arriba amb molèsties. Les de Pere Romeu ja han guanyat la Lliga, la Copa i la Supercopa, i aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, tenen l'oportunitat d'aixecar el títol contra el gran gegant europeu de la competició, l'Olympique de Lió. La capitana Alexia Putellas i l'entrenador Pere Romeu han destacat la importància de la final.
11: És molt especial, evidentment, perquè és una final de la Champions i res més que això. És el més important que hi ha ara mateix per l'equip, per mi, per nosaltres i espero que per tots els culers.
12: Nosaltres anem amb un pla de partit molt marcat, elles també vindran amb un pla de partit molt marcat. Crec que és molt, molt, molt important dominar els contextos que puguin passar durant el partit i saber gestionar les emocions en funció del que vagi succeint a nivell de resultat.
10: I pel que fa al futbol masculí, demà també és una jornada clau amb la disputa de l'últim partit de la Lliga. A partir de les 9 del vespre, el Girona ha de guanyar l'Elx per salvar-se. És una final, segons el tècnic gironí Michel Sánchez.
13: Tothom sap que és un partit, que és una final. El que hem fet és estar junts nosaltres, al vestidor i tots els que estem sempre en la ciutat esportiva, hem estat junts i hem preparat bé el partit.
10: L'Espanyol rep la Reial Societat, en què té les últimes opcions d'entrar a Europa. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
14: Demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit.
10: I el Barça tanca la Lliga al camp del València. L'entrenador Hansi Flick, recentment renovat, té la màxima ambició de cara a la temporada vinent.
15: We know we have to play our best.
16: 100% motivats, 100% positius sobre aquestes coses. Sabem que hem de mostrar la nostra millor versió per aconseguir-ho, però és, esclar, un dels nostres objectius i per què hauríem d'amagar-ho?
10: I un últim apunt de futbol, Pep Guardiola deixarà de ser el tècnic del Manchester City al final d'aquesta temporada i ha estat 10 anys en què ha guanyat 20 títols, dels quals 6 lligues i una Champions. Més coses en hoquei patins, la presidenta del Reus, Mònica Balcells, ha demanat respecte a les federacions catalana i espanyola per evitar contradiccions en el reglament que perjudiquin els clubs, tal com ha passat amb la derrota per alineació deguda dels reusencs en el primer partit dels quarts de final contra el Calafell.
17: És que aquest esport es mereix una mica de dignitat i no recaure tot el pes sobre els clubs, les institucions, les federacions, tothom ha d'apostar per aquest esport. I estem veient que amb les contradiccions que hi ha no s'aposta.
10: I canviem de disciplines perquè aquest vespre tenim diversos partits. En waterpolo, Sabadell i Mataró juguen el segon partit de les semifinals de la divisió d'honor femenina a partir de les 8. Si les mataronines guanyen, seran a la final, on ja espera el Sant Andreu. I en handbol, penúltima jornada de la Lliga Sobal. A les 9, Bidasoa Granollers, duel per la segona posició. I a la mateixa hora, Barça Torrelavega, l'últim partit al Palau de Nilsen, Makuch i Bauzan.
6: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cocran als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
9: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Hauria de despertar-me.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
3: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
4: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

0: directe de 66.
1: Una setmana més arriba la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i música americana. Com sempre, presentem les novetats discogràfiques i donem un cop d'ull al passat amb els èxits de sempre. Com tenim costum, dono la benvinguda. Soc en Pitu Dos Santos. I per començar l'espai d'avui, anem a escoltar les noves propostes. Vinga, som-hi!

When the Cold Wind Blows és una de les noves dels veterans Black Swan, una banda de hard rock melòdic dels Estats Units amb músics que han format part d'altres grups importants com els Foreigner, Dokken i Mr. Big, entre d'altres. Paralyzed és el nou treball on trobem peces tan interessants com aquesta, Shakedown.

Like Brothers. Aquí tenim la nova proposta del projecte del finlandès Mika Brisbane. S'anomenen Fire Sky, amb influències de bandes americanes com els Toto, Fregner o els Ian. És a dir, parlem d'estil Aur. L'àlbum de títol homònim conté tracks com Can You Feel Me?

The only thing that looks good on me is you. Amb aquesta cançó s'obria el setè àlbum del rocker canadenc Bryan Adams l'any 1996, és a dir, ara fa 30 anys, amb la producció de Robert John McLanch. I amb un aire força fresc, juvenil i desenfadat, ens portava un munt de hits de rock i balades, on destacava la col·laboració amb Paco de Lucía i aquest blues rock titulat Black Pearl.

Mandolin Rain és una de les creacions de Bruce Hornsby and the Range, d'ara fa 40 anys. The Way It Is és l'àlbum de debut de la banda, tot un èxit arreu del món i a casa nostra, amb la famosa cançó del piano, que va ser tot un número 1. El disc conté composicions genials, com aquesta, Every Little Kiss.

Fast As I Can, nova cançó de la banda de Tennessee, A Thousand Houses. Després del seu pas per la música country, tornen a les seves arrels de Southern i Hard Rock. Amb aquest nou treball, White Flag Down, amb influències, evidentment, dels Lynyrd Skynyrd i The Rolling Stones, presenten temes com Part of My History.

El Colin Fame, des de Carolina del Nord, l'artista més influent de la música country actual. S'anomena Luke Combs, que amb 36 anys ja ha escrit el seu nom a la història de la música country. The Way I Am és el seu 6è àlbum d'estudi, on continua amb el seu neotradicionalisme d'aquest gènere. Anem per una més d'ell, My Kinda Saturday Night.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cutting Crew, tanquem l'espai d'avui. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix Pont del Dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Joan Jordi Good. So d'avantguarda, concerts, el monogràfic, l'equalitzador, la millor música, negre, black, box. És un...
1: DJ Vigurta.

what you wanted.

0: per Josep Maria Jurado.
1: Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà Paul Charada. Després escoltarem produccions d'un DJ holandès que porta molts anys visquent al Canadà. Estem parlant de Ben Libran, que va ser el que va començar la temporada 15 de Hot Dance 80. I després, la història, els premis Billboard dels anys 80. El 16 de febrer exactament va ser la cançó dels Captain on the Nile, Do That to Me One More Time. Tot això i molt més en la nova edició de Hot Dance 80, que comença ja. Avui, a la història de la música dance, el protagonista serà un artista que s'anomena Lamont Atkins, conegut artísticament com a Paul Charada. Ens arribava als anys 80 amb èxits com el que anem a escoltar tot seguit, The Boxers.

Sota l'àlies de Paul Charada, Lamon Atkins va treure els singles Boxers que hem escoltat al començament, el Dancing on the Night o el Florida.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80, el programa dance en el que us parlem de tota la història del món de les cabines. La música que es punxava a la teva FM, a la teva discoteca, si ja tens entre 50 i 60 anys. I si ets més jove, doncs començaràs a escoltar per què es fan coses com aquesta al món de les discoteques. La nit de Halloween de 1938 va donar vida al programa de ràdio que es va convertir en la millor llegenda de la història dels mitjans de comunicació. Però, sens dubte, què va passar aquell dia? Dels fenòmens que ha marcat la història dels mitjans de comunicació fou el moment en què es va col·locar rumb a ostentar definitivament la gran responsabilitat de l'etiqueta que l'envoltava, el quart poder de la societat. I és que un locutor va dir que s'acabava el món i realment la gent va començar a córrer. Una innocent narració de poc més d'una hora de duració va posar de cop i volta el món sencer potes en l'aire. Un fenomen extraordinari que avui seria difícil d'imaginar, però que en aquell moment va provocar el pànic entre milers de persones que varen sortir corrents. La nit de Halloween, a la novel·la de Herb George Wells, La guerra dels mons de 1898, la narració de l'actor i futur director de cinema Orson Welles va desdibuixar la línia fina que a vegades es troba entre els mitjans, entre la realitat i la ficció. I hem començat aquesta edició de Hot Dance 80 amb la que va ser la banda sonora d'aquesta història de Halloween de 1938. I avui el protagonista és el DJ holandès afincat al Canadà ja fa molts anys, Ben Librand, un DJ que va néixer el 27 de setembre de 1960. Avui ens portarà el seu remix.

la música de Phil Collins, el que era el bateria de Genesis, que quan va plegar el Peter Gabriel van buscar un cantant, no el trobaven, van fer proves a moltíssimes persones i al final va ser ell ser el cantant de Genesis. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, la teva FM preferida. Avui, amb un especial dedicat al remix del DJ holandès Ben Librand.

Anem a escoltar una cançó de James Dutrin, que s'anomena Kenny, que també ha passat la batedora del Ben Librand.

Avui estem escoltant les produccions de Benny Band. De la música de James Dutrain. Anem ara a escoltar el Hot Chocolate i el Sexy Thing. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80 i que si vols demanar quelcom relacionat amb la música dance dels 80, envia una nota de veu al 626 440 111.

bona música dance dels 70s, 80s i 90s a Hot Dance 80. Ara anem a escoltar una cançó que s'anomena Discotech, que és de Tony Scott. Ens portarà el meridià del programa en el que escoltarem el número 1 de la Billboard de 1980.

aquesta cançó s'anomena Do That To Me One More Time. És una cançó del grup nord-americà Captain Tennille, escrita per Tony Tennille i gravada l'octubre de 1979. Va ser la segona cançó que va arribar al número 1 a la llista de vendes Billboard. Després que el grup perdés popularitat a mitjans de la dècada dels 70, van signar amb la companyia discogràfica Casablanca sota la guia de Neil Bogart. Aquesta cançó va suposar la tornada a la popularitat pel duet, però va ser l'única, per la qual cosa el seu contracte amb Casablanca Records no va ser renovat. Tony va tocar la cançó per a Bogart a casa seva a Pacific Palisades, Califòrnia, en un piano elèctric, i va quedar entusiasmat. Aquesta és la història d'aquesta cançó, que va ser el número 1 el 16 de febrer de 1980.

I després del número 1 a la Billboard, el 1980, Step by Step, Native Love, la cançó de T-Pain.

Avui, a Hot Dance 80, estem fent un especial del DJ holandès Ben Librand, un DJ que fa remix, que fa el gran mix amb més de 100 temes de cada any, que també ha fet ràdio. En definitiva, un home que la música dance és la seva vida des de fa molts anys. Estem escoltant ara Tout de Venue, un tema de Ben Librand.

0: tal com hem dit, va fer sessions a la ràdio, més exactament a Ràdio Verònica. El seu show era In The Mix. Va ser el primer transmet a barreja sense interrupcions al Dutch National Radio el 1983. Els seus primers oients van ser Armin van Buuren i Tiesto. Us sonen? Això és Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.
1: You ready to kick some ass?

una cançó de Dump els DJ anomenada Sucker DJ. Això és el teu programa, això és Hot Dance 80.

està sintonitzant Hot Dance 80 i els darrers minuts d'aquesta edició d'avui no podien acabar d'una altra manera que amb el gran mix del Ben Libran de l'any 1983.

salts i terra, mirall i ocells, d'una illa sempre nostra, el detente bala mai desdit i el mocador groc sota el coixer. Si sabessis com t'enyoro, cor de lleó i àliga daurada i les taronges de l'alí.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.